0: Si tu forma de entretenerte en el bus.
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I com totes les temporades, sempre passa que costa de creure que quan arribis a aquesta última setmana, doncs vagis tancant totes les diferents seccions que amb tanta cura i tanta estima fem totes les setmanes, però és que el temps passa volant i sembla mentida que ja també doncs, hem de concloure una temporada més de la nostra secció de coaching amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana, una matinada i cada vegada més motivat.
0: Escolta,
1: col·laborant amb tu, eh?
0: Això, bueno, és que escolta, serà una pauseta, que ens anem, fem una pausa d'hidratació, que diuen ara, Jordi, perquè de seguida, si tot va bé, doncs començarem la propera temporada sempre amb les mateixes ganes, sempre amb la mateixa il·lusió, perquè el Jordi avui ens vol parlar d'una cosa que sabem que fa, que compleix i que viu, que és l'aventura de la vida.
1: Sí, mira, a la vida, les coses les tens que tindre planificades, tindre una ordre, una estructura i tot. Però també n'hi ha molt coses que no ens hem d'aventurar, saps, a la vida?
0: Sí.
1: No ens hem d'aventurar perquè l'aventura està al creixement, està al desconeixement i està a l'aprenentatge, saps? Això és per mi és una cosa molt important, sempre ho comento a la gent, no? Si no t'aventures a la vida, no, si tens una vida, si no t'aventures a la vida, no creixes. I a més, si tens una vida molt lineal, és molt rutinària, saps?
0: Com dius-te? Podem tenir vida, doncs, petits moments, no? Petites... moments, allò que diem, d'agafar impuls, no?
1: Mira,
0: ara vinc aquí i faig doncs això, precisament, una pausa d'hidratació, però de seguida hem de pensar que hem de seguir creixent i que, com bé dius, els aprenentatges venen precisament d'aventurar-se, de llançar-se. Sempre mirant que hi hagi una corda o que hi hagi una xarxa, però aventurar-se és la clau, que sí?
1: Bueno, l'aventura també té un risc.
0: Sempre.
1: Però és que aquest risc el tens que tindre una mica controlat, perquè a vegades és un 50-50, però és que el risc et fa créixer, et fa posar a prova. El risc també, una cosa per mi és important, a part d'aprenentatge, te dona una experiència brutal. I a part de tot et dona un espit de creativitat i tal, bestial, saps? És per això sempre dic que la vida és una aventura, perquè a vegades passen coses que ni serien imaginables per tu, i tu tens aquesta capacitat de gestionar-les i liderar-les. O sigui, això nosaltres, el coach, jo, per exemple, dintre del coaching, nosaltres sempre tenim una cosa molt clara, som facilitadors, i també som facilitadors d'aventures.
0: Sí, és a dir, que en aquest cas el que sou engrescadors, aquells motivadors d'allò que ja està dins de les persones.
1: Sí.
0: Busqueu allò que ja està dins i que es pot engegar i que pot portar molts aprenentatges. Al marge dels resultats, victoriosos o no, el que segur ja són aprenentatges, i aquesta és la part més important, no?
1: Sí, perquè la matèria prima existeix.
0: Clar.
1: O sigui, la matèria prima de la persona existeix. El talent existeix, el que passa és que el talent n'hi ha que entrenar-lo.
0: Sí.
1: I n'hi ha que posar la prova. I n'hi ha que, a sobre d'entrenar-lo, també n'hi ha que posar-li objectius.
0: Sí.
1: I metes. I sobretot, posar-li rectes. Per mi és molt important a la vida aquest aprenentatge, perquè aquest aprenentatge el que fa, no solament fa afrontar moltes coses, sinó que una vegada que aprens i estàs motivada o motivat, tens ganes d'aprendre més encara.
0: Exactament.
1: I posar-lo en marxa.
0: Exactament.
1: Perquè tot el que aprens n'hi ha que posar-lo en marxa.
0: Això farà que al llarg dels anys i quan vagis treballant, no? I diguem-ne, donant-li possibilitats a aquest olfacte de detectar coses que pots fer, farà que situacions com la que es poden donar ara, durant les vacances, que sigui qualsevol petit viatge, qualsevol petita aventura, projecte, doncs estiguis més disposat a deixar-te sorprendre, a deixar-te portar, i que això, tot això et doni uns coneixements que et serveixin, doncs, per exemple, pel dia a dia o pel proper curs o per la tornada

0: a la feina. Si tu tornes, anem a dir, a la feina amb aprenentatges que has viscut, tot això t'enriquirà i tot això et farà que el teu dia a dia sigui més ple, fins i tot, no? Perquè has aprofitat cada moment per tenir, doncs, estar disposat a que qualsevol dia sigui fantàstic en tots els aspectes, no?
1: No, és que això, a part de motivar, és molt engrescador, perquè, perquè lògicament, és a dir, quan tu estàs explorant, quan tu estàs aprenent coses noves, quan tu et poses rectes, que a vegades tenen que ser difícils però assolibles, ojo, els objectius, però tu quan poses tot això, lògicament veus que tens aquesta capacitat que a vegades ni t'ho podies imaginar, saps? Has d'imaginar que moltes vegades, molta gent de l'entorn a vegades t'ho diu, no? T'ho diu, escolta, podries fer això, podries fer l'altre, i a vegades és tot el contrari. Per què fas això? Perquè això, la vida aquesta aventura, tenim que tindre una exploració interna, l'autoaventura que jo dic. O sigui, aventurar-te està bé, però també compartir aquesta aventura en el teu equip, a compartir la teva família, la teva parella, és molt important, perquè l'aventura quan és compartida és exitosa, saps?
0: Sí. Sí, totalment.
1: Sí, perquè a més és que aprens, ensenyes, facilites i també et faciliten a tu, perquè tenen que anar tots a la mà, perquè a més tots estem connectats. O sigui, a la vida tots estem una mica connectats, és un tema que jo moltes vegades ho parlo a la gent.
0: Sí, sí.
1: És que tenim aquesta afinitat moltes vegades que pensem que no existeix i en canvi existeix. El que passa és que n'hi ha que posar la prova, saps? I posar-la a l'abast dels altres, no? També és important tindre molt clar, saps?
0: És una connectivitat que farà quan tots vibrem, no?, amb la mateixa, diguem-ne, freqüència, és quan aconsegueixes veure que tenim més coses en comú i aquests petits reptes i aquests petits, com sempre diem, tant amb els projectes. Cal viure aquesta proporció, Jordi, entre projectes personals i projectes interpersonals, és a dir, tenir coses que et vinguin de gust a tu, amb d'altra gent, i tot això fa que tinguis una vida més plena també, no? Totes aquestes ganes d'aventures personals i col·lectives, jo crec que són importants.
1: No, és que en realitat és un tot, és que a més estem connectats treballant en equip,
0: sí.
1: A més moltes vegades es pensa, això treballar equip què és? Treballar equip és estar al costat de la gent, poder ajudar-la, que també t'ajuden a tu, i lògicament explorar a vegades territoris que a vegades dius, però com és possible que jo en aquesta edat, aquesta situació, he pogut arribar a aquest èxit? Perquè aquí hi ha dos tipus d'èxit. Per a mi l'important és l'emocional. L'èxit emocional vol dir que quan te poses una cosa, diguem, entre ui i ui, al cap, dius, hosti, ho puc aconseguir. I una vegada que ho aconsegueixi, gaudeixo. M'entens? A gaudir. Perquè nosaltres estem avui en dia, en totes les coses que es passen a l'entorn, tenim que posar-nos algun regalet emocional, saps? Perquè al final no tot està inventat, perquè molta gent diu, no, és que Jordi, quasi tot està... No, tothom no està inventat. L'aventura és fonamental, perquè aventurar-te tu és conèixer nous territoris, inclús a la teva vida emocional. Jo dic territoris emocionals, vol dir, on no series capaç en aquell moment de prendre una decisió, l'aprens.
0: Això també...
1: Perquè t'has aventurat.
0: Això també, totalment, és com tornar-se a sentir nen, jove, nena,
1: sí,
0: no?
1: Home, clar,
0: aquesta il·lusió, no? que tenia un punt d'il·lusionant i precisament d'emocional, en el sentit de que podia passar qualsevol cosa, no? I això és el que el servei també agraïa des d'un punt de vista de veure quants aprenentatges hi ha en cada situació, no?
1: Sí, i a més energia, perquè això et dona energia, li dona sentit a la vida, David, perquè en realitat molta gent no li dona sentit a la seva vida, i en canvi té arguments sòlids per poder donar-li sentit, perquè moltes vegades diu, Jordi, és que això no és molt senzill, sí, però les coses senzilles, una rere de l'altra, et fa molt potent, et fa ser gran a la vida, o gran, saps? Moltes vegades, l'altre dia estava parlant un alumne, no? Deia, escolta, és que això tal, i jo li deia, no, és que això és el teu camí, i al teu camí arribaràs a metes que a vegades que ni pensaves imaginar. I l'altre dia em va dir, hòstia, doncs tens raó, perquè hi has començat el camí i estic ja recollint resultats, saps?
0: Això és importantíssim.
1: L'aventura és molt important a la vida. Jo aquesta matina els diria als oients que s'aventureixin una mica. Una aventura en control, però també tinc petit risc, saps?
0: Sí. Tot amb control, és a dir, quantificat, però també sabent que els resultats també aniran en proporció i que aquest èxit o aquest aprenentatge, anem a dir-ho així, no hi ha possibilitat de fracàs, sinó d'èxit o d'aprenentatge. El que farà serà que siguin com aquestes petites dosis, no? Calculades, puntificades, i també amb aquestes proporcions, no? De saber, escolta, doncs aquí podem, podem anar com guanyant aquests punts o aquestes il·lusions, no? Que ens donaran motor, i que la temporada vinent, Jordi, necessitarem que ens segueixis donant aquestes injeccions d'estímuls, de ganes de viure, de ganes de sentir coses que ens van estupendament bé, Jordi, així que moltíssimes gràcies una temporada més per acompanyar-nos, i que, i que la vida et doni tant com ens dones a nosaltres, i t'esperem la propera setmana, Jordi.
1: I recordeu, un windsurfing emocional aquest estiu, eh?
0: Clar que sí, doncs aprofitar el vent, aprofitar el vent, clar que sí, estar atents a aquestes ràfegues de vent que ens puguin anar fent i quan puguem avançar, i quan no, recuperar-nos i agafar impuls. Jordi González Guillem, t'esperem la propera temporada. Gràcies.
1: Igualment, gràcies, David. Bon estiu. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Salvador Pàniker i Alemany va néixer a Barcelona l'1 de març del 1927. Fill d'una mare catalana, pianista i admiradora de Gandhi, i d'un pare indi de Kerala, d'una casta guerrera i sacerdotal del sud de la Índia. L'origen d'aquell matrimoni era improbable. El pare havia anat a Anglaterra a estudiar química, havia fet el doctorat a encurtits, havia passat per Alemanya i havia vingut a Espanya de vacances. Li va agradar tant que va tornar. I en tornar va conèixer una noia jove i romàntica que tocava molt bé el piano. Li va dir en un castellà vacilant: «Jo sempre te quereré», pensant que quereré era el futur de querer. Es van casar i va ser, deia Pàniker, un matrimoni molt feliç. De la unió d'aquell indi vital i extrovertit amb aquella catalana espiritual i contemplativa van néixer quatre fills. Raimon, que seria filòsof de les religions comparades i professor a la Universitat de Califòrnia, una germana llicenciada en química, un tercer germà i el petit, en Salvador. Podem sentir-lo en una entrevista amb Josep Maria Espinàs l'any 86 al programa de TV3 Identitats.
1: El meu pare era un indi molt, des d'una certa manera, molt occidentalitzat, era molt actiu. És molt curiós perquè a nosaltres a vegades ens diuen: «No, ja veiem el que tens d'indi, el que tens de català». I és possible que el que jo tingui d'indi vingui de la meva mare, que era catalana, i el que tingui de català i d'actiu i tot això vingui del meu pare, que era indi. El meu pare era molt actiu, era un home extrovertit, era un home molt simpàtic, i era un home que anava cap al sud d'Espanya, per exemple, a Andalusia, i es trobava com a casa seva, i era un gran bevedor, un gran gourmet, era un home molt vital. I la meva mare era una leptosomàtica molt espiritual, molt admiradora de la Índia, molt admiradora de Gandhi. O sigui que, en certa manera, sembla que era ella l'oriental i l'occidental.
0: Salvador Pàniker va estudiar al Col·legi dels Jesuïtes de Sarrià. Brillant però díscol, rebel però amb bones notes. Va seguir la via que el seu pare esperava d'ell i es va llicenciar en enginyeria industrial, destinat a continuar la indústria familiar. Però la ciència i les lletres eren per ell camins que no podien separar-se. Es va doctorar també en filosofia. Va ensenyar filosofia oriental a la Universitat de Barcelona i el 1964 va fundar, amb la seva primera esposa, la dibuixant i novel·lista Núria Pompeia, l'editorial Kairos. Una editorial petita, deia, però en feia de director literari i que es va convertir en un dels espais editorials en català i castellà més importants del país per a la filosofia, la psicologia transpersonal i el pensament oriental. Kairos portava implícita tota la seva visió del món, la reconciliació de les dues cultures, la de les ciències i la de les humanitats, la de l'Orient i l'Occident.
1: Bueno, al principi jo vaig ser enginyer industrial perquè jo estava predestinat a seguir la indústria familiar, el meu pare tenia molta il·lusió i en aquella època la carrera d'enginyer era una de les carreres que tenien més dificultat, i com que a mi no es considerava que tenia facilitat pels estudis, em van dir els meus pares: «Posem-li la més difícil, aviam com se'n surt», no? Però després sí, jo m'ha agradat, perquè jo sóc molt partidari de la reconciliació de les dues cultures. Jo, aquesta gent que es diuen, per exemple, intel·lectuals, i que no saben una paraula de física quàntica, de cibernètica, de lògica matemàtica, de teoria de sistemes, inclús d'ecologia, considerant l'ecologia no com una cosa purament folklòrica, sinó com un mode de pensar nou, a mi em sembla que són gent amputada, no?, d'una part. Jo crec que s'han de reconciliar les dues cultures. I a mi m'ha anat molt bé tenir una certa formació científica, perquè, a més, no concebeixo la filosofia avui dia si no és com aquell lloc on van a parar tots els interrogants que es fan les ciències positives, que són interrogants moltes vegades sense resposta, o quasi sempre les últimes interrogants. Llavors la filosofia avui dia té que ser el receptacle

0: càlcul d'aquesta actitud interdisciplinària.
1: No era un filòsof de sistema tancat. Ben al contrari, era un generalista en un món d'hiperespecialització. Algú que reunia caps que flotaven dispersos i feia una visió interdisciplinària de les coses, provisional per principi. Creia que les grans síntesis, Hegel, Marx, s'havien acabat i que el que quedava era connectar camps del saber de manera oberta i honesta. A finals dels anys 60, quan Espanya vivia en plena clausura franquista, va publicar Conversaciones en Cataluña, de l'any 66, i Conversaciones en Madrid, del 69, dos llibres d'entrevistes amb intel·lectuals, escriptors i pensadors que van tenir un ressò enorme. Demostraven que hi havia una vida intel·lectual real sota la crosta del règim i que es podien dir coses de veritat en la mesura que els temes filosòfics eren tractats amb menys sospita que els directament polítics. Conversaciones en Madrid va ser un best-seller. El 77 va ser elegit diputat per Barcelona en les llistes de la UCD, però va renunciar aviat al seu escó per cedir-lo a Juan de Dios Ramírez Heredia, que es va convertir en el primer diputat de la democràcia d'ètnia gitana. Un gest coherent amb la seva filosofia. El poder no li interessava per si mateix.
0: Ho vaig escriure amb una certa llibertat. Va, esclar, els temes filosòfics estaven vist menys el recel que altres. Però, efectivament, jo em vaig ocupar bastant d'aquesta visió interdisciplinària, d'aquesta visió de reconciliar les dues cultures. I a més, sempre jo fa temps que predico que anem amb una espècie de civilització del canvi permanent, no? I llavors, una civilització de la hipercomplexitat, de la incertitud, hipercomplexitat i incertitud van unides, i que aleshores farà falta, inclús des d'un punt de vista biològic, per adaptar-se en aquesta nova era de la hipercomplexitat i de la incertitud, segregar un plus de creativitat que fins ara no ens era necessari. I els que no sàpiguen segregar aquest plus de creativitat ho passaran malament.
1: El concepte filosòfic que Pàniker va elaborar amb més originalitat va ser el de la retroprogressió, la idea que no cal triar entre mirar enrere i avançar, sinó que cal fer les dues coses alhora. No posar-se d'esquena a la tècnica, però tampoc abandonar les arrels ni el temps interior. Volia una societat informatitzada que alliberés l'ésser humà de l'angúnia del temps, que permetés recuperar la dimensió contemplativa, que fes dels robots els nous esclaus, com els esclaus de la Grècia clàssica alliberaven els ciutadans per pensar, i que obrís pas a un nou humanisme i un nou individualisme. La retroprogressió era, en el fons, la seva versió del dilema que travessa tota la seva obra. Com viure en la hipercomplexitat sense perdre la profunditat?
0: Filòsofs com Heidegger encara es posaven una mica d'esquena a la tècnica, a la revolució científica, aquestes coses, i anaven a buscar l'ésser i fent una metafísica una mica com feien els presocràtics, no? Bé, això en diríem una actitud retro. Després hi ha una actitud purament progre que diu, bueno, el passat no importa per res, les arrels no importen, i que van fent elucubracions cada vegada més de cara a aquest mite del progrés, com si les coses, el passat no comptés per res. Jo t'he dit abans que el mite del progrés s'ha acabat, però que aleshores ara comença l'època del retroprogrés, que no ens hem de posar d'esquena a la tècnica. Ni. Jo, per exemple, sóc partidari d'una societat informatitzada, però una societat informatitzada que no ens permeti recuperar, per exemple, les virtuts d'un home preindustrial no serveix per res. O sigui, a mi el que m'interessa és que els robots siguin els nous esclaus, l'equivalent dels esclaus que tenien a Grècia, no?
1: La seva identitat era híbrida per naturalesa i per convicció. No se sentia ni del tot català, ni espanyol, ni indi. Se sentia ciutadà del món, sense renunciar a l'arrelament local. Creia que per ser veritablement universal calia ser molt local, perquè la participació en la cosa pública exigeix estar invertebrat en una comunitat. I creia que Catalunya, des d'aquesta dialèctica entre el planetari i el local, tenia un paper a jugar. Va tardar a descobrir les arrels índies. No va viatjar a la Índia fins que va morir el seu pare, quan ja tenia 30 i pocs anys. I quan ho va fer, va rebutjar fermament els hinduismes de pacotilla que circulaven per Occident, tot defensant la profunditat real d'aquella tradició mística, particularment al moment del segle VIII abans de Crist, en què uns homes van descobrir la intuïció d'una consciència còsmica.
0: Jo vaig dir que em sentia ciutadà del món. I és cert, home, català ja m'hi sento, ja.

0: Una de les claus del que estem vivint, del que sempre expliquem a Nits de Ràdio, és que és molt important ser conscients de tot el que ens passa, no? Per després tenir elements per poder fer anàlisi, per poder fer comentari, per poder, si cal, fer converses d'ascensor, però quan més documentats estiguem, quan més coneixement tinguem, més podem aportar a les solucions, perquè calen solucions. I és evident que, com diu l'autor del llibre del que parlarem avui, per exemple, cal que siguem masovers del món. I és que avui podem saludar al Nits de Ràdio a Joan Domènec Ros. Joan Domènec, molt bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: És imprescindible que prenguem consciència de tot el que està passant, de cada moment, almenys de moment, potser, no dic als nostres nets, però potser d'aquí unes quantes generacions, mira, tindran l'oportunitat d'anar a viure a algun altre món, noi? Però mentre només tinguem aquest, és importantíssim que siguem conscients que l'hem de cuidar, no?
1: Efectivament. Som estadants transitoris, perquè com a espècie animal tenim un temps de vida. Aquells que pensen que podrem viure milions d'anys, doncs segurament estan equivocats. Sí, els animals que han viscut més en aquest món són artròpodes, que potser han viscut 30, 40 milions d'anys. Ni els potents dinosaures van durar tant com feia pensar la seva estructura i la seva capacitat d'organitzar-se. De manera que tenim només aquest món. Mentre duri la nostra estada en ell, l'hem de cuidar. I l'hem de cuidar de manera radicalment diferent a com ho hem estat fins ara.
0: Algun cop, comentant amb algun divulgador, quan ens imaginem, per exemple, vivint a d'altres planetes, no? Fins i tot ara es comença a parlar d'alguna possibilitat, doncs, d'anar a colonitzar Mart, i, per exemple, les peculiaritats que tindria d'haver de viure subterràniament o amb una sèrie d'elements, ja ens venia a explicar que ja no en dues, però sí en 8, en 10, en 15 generacions, aquells humans que haguessin anat, que ja siguin marcians, encara que haguessin partit d'aquí a la Terra, evidentment, doncs en unes quantes generacions ja serien marcians, ja començarien a ser diferents a nosaltres. És a dir, l'adaptació al medi seria clara, no? Per tant, és evident que ens hem de cuidar, ens hem de d'habituar l'entorn i cuidar-lo, perquè si no, no podem seguir sent nosaltres mateixos, no?
1: Sí, naturalment no sabem fins a quin punt serem capaços de colonitzar la Lluna, Mart, sí, etc. Però precisament perquè les condicions ambientals d'aquests i altres planetes, als quals podem arribar relativament amb una certa rapidesa, perquè n'hi ha alguns de molt llunyans, no? Precisament perquè les condicions que tenen són tan diferents de la Terra i tan terribles, per dir-ho així, jo crec que és una bona lliçó per veure que com a éssers adaptats i nascuts en aquest planeta, és tan diferent aquesta situació amb planetes o satèl·lits sense atmosfera o amb temperatures molt baixes, sí, o molt altes, sense aigua, etc., que això ens dona a entendre fins a quin punt és necessari que aquests recursos que els tenim, exacte, i que els utilitzem contínuament, exacte, els hem de seguir, els hem de protegir i els hem de seguir podent fer-los servir de la mateixa manera que, no diré fins ara, sinó fins fa un parell o tres de segles.
0: Sí, quan ho feien bé, no? Com a mínim no ho feien.
1: Més o menys.
0: No ho feien, menys, sí, no ho feien malament. En Joan Domènec Ros és biòleg i és catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, i per això em fa molta gràcia que un dels subcapítols, diguem, del llibre sigui precisament això, no? Què veu l'ecòleg quan mira un paisatge? Què és el que veu?
1: Sí, a diferència d'un pintor, d'un geòleg, d'un botànic, d'un promotor de construccions...
0: Sí, sobretot d'aquest.
1: Sí, doncs veu un conjunt d'organismes, veu una estructura subjacent que té una història. Les muntanyes han sorgit en un cert moment, la vegetació

0: s'hi ha adaptat en alguns llocs d'una manera i unes espècies que són les que s'hi troben millor, en altres doncs, són altres espècies. Jo diria que veu l'escenari i intenta, això no es veu normalment, però intenta veure quines són les relacions entre aquestes espècies, entre les espècies i l'entorn físic, el que nosaltres en diem ecosistema. Normalment, quan es parla d'ecosistema, els mitjans ho heu difós com altres termes científics, quan es parla d'ecosistema pensem en un paisatge i en organismes que hi ha. L'ecosistema és precisament totes aquestes relacions que no es veuen, qui es menja aquí, qui aprofita els recursos del sol per créixer perquè és una planta, etc. Aquestes relacions són l'ecosistema, efectivament. I això és el que veiem i com que no es veu tot, com que es veu només en part, intentem desxifrar-ne algunes d'aquestes relacions i poder entendre millor la natura.
1: Clar, aquí s'ajunta el problema que és evident que al llarg de mil·lennis doncs el clima o ha anat tenint modificacions, com bé deia al principi, doncs ja han hagut espècies que han desaparegut del tot, sigui per causes internes o externes, no? Com pot ser el cas d'un meteorit, no? que això et condicioni a cada cop i volta doncs, es creï una capa que faci doncs, que la temperatura augmenti o que sigui, no? O els volcans, no? Com va ser algun dels casos, perquè hi ha hagut diverses extincions totals, no? Diguem, o quasi totals, no? Perquè sempre
0: gairebé
1: hi havia...
0: total.
1: Exacte, sí, sempre sí. Hi havia...
0: Perquè si no, no hi seríem.
1: Si no, ja no hi seríem del tot, no?
0: Venir,
1: no? Aquella seria la definitiva, no?
0: Sí.
1: Doncs clar, hi ha hagut elements que bueno, que han sigut clars, no? Però ara tenim uns microelements, no? que hem de saber detectar, i en el llibre en parla, no? des de aquests grans incendis que hi ha darrerament o el desglàs, són tants i tants elements que ens estan dient que no és que haguem de canviar, és que ja anem tard, no?
0: Aquest és el gran problema i segurament la cosa que em costa més d'explicar, ja sigui en conferència, ja sigui en aquest llibre i en altres, és que per intentar solucionar molts dels problemes greus que tenim, la sensació que jo tinc, i no la tinc així d'una manera, podríem dir, d'una opinió basada en res, sinó basada en coneixement i en les dades que et donen els científics i els organismes internacionals que treballen amb això. Doncs la sensació és que ja hem fet tard, que no hi ha manera, no hi haurà manera, per més que de solucions se n'han pensat moltes, no? No hi haurà manera de tornar a una situació anterior al canvi climàtic que estem patint, el desglàs dels gels doncs, de l'Àrtic, de l'Antàrtida, de la Grenlàndia, de les geleres dels Pirineus, dels Alps, etc. O una situació en què les espècies que estan desapareixent i que són milers anuals, el que passa que la majoria, el 90% doncs són insectes o són organismes que no veiem, que no tenim el coneixement directe, però també hi ha grans animals, mamífers, ocells, etc, que també desapareixen. No? Doncs recuperar això, frenar aquesta situació, és molt difícil quan al mateix temps estem obrint selves per plantar-hi el que sigui, estem modificant l'entorn. No cal anar a l'Amazònia, a casa nostra, estem veient que doncs, per raons diverses s'està edificant, s'està doncs, acometent amb noves vies de transport, segons quines àrees que tenen comunitats molt riques, molt diverses i que estan patint, no des d'ara, sinó des de fa... Ja, jo posaria això un parell o tres de segles enrere, estan patint aquesta esbranzida, que cada vegada és més gran, perquè resulta que som, en aquests moments sembla que hem de passar ja als 7.600 milions d'habitants al planeta, diuen que a mitjans de segle, cap als 50, podem ser 9.000 milions d'habitants, alguns altres diuen 10.000 milions, per tant, sabent que una part d'aquests milions, una part important, es mor de gana actualment, sabent que hi ha plans per enverdir amb terres de conreu gairebé tot el planeta, que la ciència està ajudant a trobar espècies que puguin viure en zones fredes, en zones alpines, en zones salades, cosa que ara no poden viure. Me refereixo a espècies alimentàries, plantes especialment. Doncs sabem que tot això és així, el futur del planeta el tenim ben malament. I no hi ha, per més que hi ha molt bona voluntat de fer coses, aquestes són petits pedaços que no resolen el gran problema. Som massa gent, alterem massa l'entorn i ho fem d'una manera creixent, desmesurada i creixent. Jo poso un exemple, vaja, això segurament és conegut, però quan va haver-hi la crisi econòmica del 2008 i que doncs, els vols amb avions, la despesa de la gent, etc., va davallar moltíssim, algú va fer el càlcul i va dir doncs, quan reprenguem la normalitat, les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera s'hauran reduït un 3 o un 2%, no recordo. Doncs bé, no va passar això, va augmentar un 2 o un 3%. Ostres. Amb la pandèmia ha passat el mateix. Clar, durant un any i pico hem estat confinats, no hi ha hagut transports, fàbriques tancades, bla, bla, bla. Per tant, es reduirà això, un 2 o un 3% l'emissió de diòxid de carboni. Doncs no s'ha reduït, ha augmentat. Què vol dir això? Vol dir que el sistema no permet aquests ajustos, encara que sigui a través d'aquestes debacles, aquestes catàstrofes que no podem controlar, però que passen. I tot i així seguim contaminant, seguim ampliant aquest efecte.
1: Si mirem de forma general, no deixa, per molt que un any es faci llarg, oi? D'estar a casa es fa llarg, depèn de qui tinguis a família, vull dir, hi ha gent que li costa més. Però vull dir, més si tens sobres. No, però és broma. Però dic, sí, ens pot semblar llarg un any, però pel que és clar, la Terra, no? és una dècima de segon, és un instant molt petit de portar-se bé dins d'aquest no contaminar, etc. És molt petit, no suficient com per fer verdaderament un canvi, no? I m'agrada molt que, per exemple, hi ha un dels capítols que està escrit juntament amb en Jaume Terrades, si no m'equivoco, que és el medi ambient a Catalunya, que clar, fem una fotografia del que està passant, però clar, si segueix el canvi climàtic d'aquí unes dècades, d'aquí un segle, no sé exactament quan, és que ens podem trobar en un escenari totalment diferent, una península ibèrica possiblement desèrtica, no?
0: Sí, això, en aquest sentit, es fan moltes projeccions, algunes de les quals es compleixen, altres no sabem perquè són projeccions d'aquí 20, 30, 40 anys, i sovint és bo tornar enrere i veure què deien els experts fa 30, 40, 50 anys. Alguns l'encertaren, però normalment es quedaren per sota del que està passant. Per exemple, parlant de la situació als països mediterranis, com Espanya, deia, bé, doncs, per un cantó, efectivament, si hi ha més sequera, si hi ha menys pluja, si augmenta la temperatura, etc., tindrem un país que serà més semblant al Marroc, més mig desèrtic, o semblant a Múrcia, que en bona mesura és un subdesert, que no pas el tenim ara. Però, en canvi, com que això afectarà també els països més nòrdics, allà que ara doncs, no poden cultivar segons què, per exemple, a Anglaterra no es podia cultivar la vinya des de feia doncs, alguns segles, doncs aquests països i la zona que està gelada, el gel se n'anirà, es podran cultivar, jo què sé, Finlàndia, Noruega i més enllà. Bueno, potser sí que en el futur, molt futur, això passarà, però de moment el que passa és que una cosa que no s'havia previst, el permagel, el sol gelat, s'està fonent. Per tant, els boscos que estaven assentats sobre gel en lloc d'estar assentats sobre pedra, els arbres d'aquests boscos estan perdent el suport, estan caient, s'estan podrint i allò és un podrimaner enorme, a una escala impensada. De manera que potser sí que d'aquí un segle o dos es podrà cultivar allà, però de moment són maresmes plenes de mosquits.
1: Ai, no. Sí, aquí sí que no, perquè quan en deia en Joan Domènech que, bueno, que a vegades desapareixen, David Morales, que ens estava dient que desapareixen moltes espècies d'insectes, si

0: se'n van els mosquits, tampoc no li farem un lleig, vull dir que, mira, això serà l'evolució natural, que es diu, però clar, en aquest cas estem parlant d'autèntics drames. M'agrada molt el dibuix de la portada, no?, de veure d'aquest de Cal que siguem masovers del món, que es veu això, es veu a la península Ibèrica, al nord d'Àfrica, però clar, en format casa, perquè no deixa de ser casa nostra, i l'hem de saber cuidar. I és curiós, perquè ara vivim una època en què, bueno, anem a veure si de veritat s'evoluciona en el teletreball. Aquest tipus d'element, Joan Domènec, sí podria fer que es poblés de forma més sensata, no?, els terrenys, i que potser es cuidés més moltes zones, no?
1: Sí, ja, tot té els seus pros i els seus contres.
0: Correcte.
1: I s'ha vist durant aquesta pandèmia que es pot treballar, segons quins àmbits, segons quines professions, es pot treballar perfectament des de casa, no cal utilitzar transport.
0: Correcte.
1: Pots viure doncs, sense perdre temps, no només contaminant amb el diòxid de carboni dels autobusos, del tren, del cotxe, etc. I això està bé. Molt bé, perfecte. Però hi ha algunes coses a considerar. Aquest teletreball s'ha de fer normalment amb uns estris, que són els ordinadors, que necessiten una xarxa, que necessiten una sèrie d'elements, alguns metalls, que són molt difícils de trobar. Això passa també amb els mòbils. No?
0: Ja.
1: Hi ha uns recursos d'aquesta mena limitats, molt limitats, que a més, com que estan molt limitats, doncs el negoci de l'extracció d'aquests metalls, que normalment passa a l'Àfrica i a alguns altres llocs, està en mans de vegades de màfies o de governs corruptes.
0: Sí.
1: Bé, és una mica el mateix que passa amb els cotxes elèctrics. No?
0: Ja,
1: sembla
0: exacte.
1: Que serà la solució, sí, però les piles seguirem necessitant metall.
0: Sí.
1: De ferro n'hi ha de sobres en aquest món. No? Podríem fer tota la construcció podria ser de ferro sense problemes. Però aquests metalls especials que són necessaris per les bateries, per les piles, pels nostres telèfons, etc., això és escàs. Per un altre cantó, els metges, especialment els psicòlegs, ens diuen que la manca de socialització, el fet de que estic tip aquest darrer any, i els meus col·legues de l'Institut d'Estudis Catalans també, de veure'ns a través de plataformes d'aquestes de contacte.
0: Sí,
1: no?
0: Sí,
1: en lloc
0: sí.
1: de fer les reunions, que no les podem fer presencialment, doncs fem reunions amb 10, 20, 100 i pico de persones, els que calgui, ens trobem i discutim el que normalment faríem presencialment. Però manca aquesta socialització, el fet de trobar-te amb algú i parlar no d'allò que parles quan et trobes amb aquestes converses sí. virtuals.
0: No el tema oficial, sinó els altres, els altres
1: exactament,
0: temes.
1: Del temps, de la salut, de la veïna, del que sigui. No? Doncs això és necessari i ha augmentat moltíssim el cas de gent que està doncs, tensionada,
0: sí.
1: que té estrès, que té depressió. Bé, doncs aquest és un altre aspecte que potser sí que ens hi adaptarem, però és difícil, sobretot pels mediterranis com nosaltres.
0: I tant, i tant. David Morales, què més t'ha cridat l'atenció d'aquest Cal que siguem masovers del món?
2: Doncs hi ha un capítol en el que Joan Domènec expliques que quan vas acabar la carrera, allò a finals dels anys 60, el director de recerca d'investigació d'una entitat marina aquí de Barcelona et va proposar d'anar a Galícia a estudiar els musclos, com es feien. Era una cosa que era prometedora, perquè clar, són aliment, però que tu volies estudiar una altra cosa, els nudibranquis de la Mediterrània, que
0: home.
2: Són com una mena de llimacs, que són així de colors. La veritat és que he buscat fotos, fins i tot per internet, són una passada, són superxulos, perquè a més són molt vistosos.
1: Sí, sí.
2: I que quan vas dir això et va dir que els nudibranquis eren molt, molt macos, però que no servien per res. Però després demostra tota la investigació que vas fer i totes les que s'han anat posant després pel davant i s'han anat fent, que al final qualsevol petit element viu dintre del nostre planeta compleix la seva funció i que tots han de ser estudiats i tots s'han de conèixer, oi?
1: Efectivament. He posat aquest exemple que naturalment s'ha de pensar quan jo vaig acabar la carrera el 68, automàticament vaig fer la mili i a finals del 69, començaments del 70,

0: doncs el camp de treball, les sortides professionals per un llicenciat en biologia eren mínimes, de manera que rebutjar un treball d'aquests era molt arriscat. No? Però bé, m'agradaven aquests bitxos i van ser el tema de la meva tesi i de molts treballs meus i d'altra gent. No? I la gràcia d'això és que ho estem veient contínuament. No? Sí. Una planta exòtica que en queda només un corriol a no sé quina zona, resulta que s'ha descobert que té un producte que és fonamental per combatre no sé quin tipus de càncer. Mm-hmm. I ara la necessitat de protegir-la no és perquè sigui maca, no és perquè, és perquè ens és absolutament necessària. Mm-hmm. Aquests animalets, aquests mol·luscs, tan bonics, són tan bonics perquè tenen substàncies que els defensen d'alguna manera. No tenen conquilla, la majoria no tenen conquilla, i llavors tenen colors vius, colors advertidors. Mm-hmm. Doncs bé, aquesta advertència normalment és perquè tenen substàncies que poden ser perilloses per qui se'ls vulgui menjar. Mm-hmm. Doncs alguna d'aquestes substàncies s'ha demostrat que són útils no només per combatre malalties. N'hi ha una que és una afrodisia, que sembla que és millor que la Viagra.
1: Carai!
0: N'hi ha una altra que...
2: no ho digui funciona... molt, que aniran a la cacera dels pobres nudibranquis, eh?
0: No, això és després d'estudiar-ho ben bé, eh? N'hi ha una altra que és un substitut perfecte del pebre, una cosa picant, però que es pot fabricar amb una fàbrica adequada i no és tan car com obtenir el... etc. Hi ha tota una sèrie de productes d'aquests i, en aquest cas, si jo comento que això passa amb aquest grup d'animals que jo vaig estudiar, però qualsevol que estudia un grup de plantes, un grup d'insectes, trobarà exactament el mateix. Mm-hmm. I una part important, no pas des del meu punt de vista, no pas la principal, no? Però una part important per conservar la natura, per conservar la biodiversitat, és que ens és útil a través... Hi ha animals que ens els mengem, hi ha plantes que són necessàries pel que sigui, no? Però a part d'això, és el fet de que, com a sers intel·ligents i morals que som, hem de protegir la resta de la natura, perquè, si no, quin desastre, no? L'espècie pensant que és l'homo sapiens, resulta que té dret de cuixa sobre la natura i pot fer el que vulgui. Doncs no, hi ha aspectes ètics que cal conservar.
1: És curiós perquè quan en Joan Domènech ens explicava, no?, d'això, de que hi ha, bueno, hi ha, tots compleixen una funció, clar, també existeix la funció de limitar les espècies, no? A vegades, doncs, uns són depredadors d'uns altres i és important perquè aquella espècie, doncs, no sobre, no?, hi ha una sobrepoblació. Clar, amb els éssers humans ja ens ho fem a vegades nosaltres mateixos, però clar, un element com un coronavirus també et fa plantejar si a vegades, no dic que aquest sigui el cas, però hi ha qui ho planteja, no?, que pugui haver elements que la pròpia natura digui, escolta, ho hem de limitar, no?, que són molts, no?
0: Sí, precisament quan fa un moment dèieu que els mosquits que s'extingeixin, no passa res, no? Els mosquits o altres bitxos empipadors. Bé, aquests els hi costarà molt extingir-se, perquè són paràsits o transmeten malalties d'una espècie que és la nostra, que és molt abundant, per tant, ho tenen a la mar de bé. I en el cas, tornant al que en deies de la pandèmia, una cosa que semblava que era així, però ara s'ha vist clarament, sigui quin sigui el virus, sigui aquest darrer, el coronavirus de la pandèmia que ens està afectant encara, siguin altres que han produït altres malalties, les grips, que n'hi ha diferents, la MERS, el SARS, etc., diferents que els metges i els epidemiòlegs coneixen, tots o la majoria són virus que procedeixen d'animals salvatges que en algun moment han passat o bé a animals domèstics o bé directament a l'home, perquè l'home s'ha introduït en el seu terreny. No? Recordeu que es diu que els ratpenats segurament són l'origen, els portadors d'aquests virus del Covid-19. Bé, doncs sembla ser que són portadors d'una vintena de virus diferents, alguns dels quals afecten a la nostra espècie. Què cal fer? Erradicar tots els ratpenats? Bé, doncs malament, perquè
1: malament anem,
0: molts,
1: sí.

0: clar, molts d'ells mengen insectes que són aquests que ens fan la guitza,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: per
1: sí.
0: Tant, el que hem de fer és no pertorbar el seu hàbitat natural, no introduir-nos en el seu sistema, en les seves comunitats, que, on viuen des de fa molts més milions d'anys que nosaltres i on funcionen de manera equilibrada, sostenible amb la natura. Som nosaltres que hem alterat, de la manera que sigui, ara no m'hi estendré,
1: sí, sí, sí,
0: que hem
1: sí.
0: alterat aquesta relació.
1: Uh-huh. És apassionant i és un plaer escoltar-lo i de veritat llegir-lo, en Joan Domènec Ros parlant-nos d'aquest Cal que siguem masovers del món, un llibre imprescindible i que cal llegir perquè s'aprenen moltes coses i més quan s'expliquen amb tanta passió i amb tant coneixement. Així que moltíssimes gràcies, Joan Domènec, per haver passat per Nits de Ràdio i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres per escoltar-me. Fins la propera.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Ja sabeu que és molt important, doncs, saber escoltar, saber parlar, saber conversar, perquè tot i que molts cops aquí al programa diem la importància de sentir-se bé amb un mateix, és evident, i per sort, no estem sols en el món, i necessitem conversar amb els altres, interactuar amb els altres, i és important saber fer-ho bé. I hi ha una cosa que hem vist també durant la pandèmia, com totes i tantes coses que hem descobert que eren importants, que és que és tan important la comunicació verbal, que sobretot la fèiem servir molt més abans quan, bueno, doncs hi havia converses telefòniques, per exemple, no? Molt més que abans, i ara hem vist, ara que hi ha molt més, doncs, les videoconferències, etc., la importància també de la no verbal. Por eso hoy vamos a hablar de un libro que nos puede ayudar muchísimo a mejorar nuestras habilidades o evitar los errores de la comunicación no verbal. Y se llama Código No Verbal, mejora tu vida a través de la comunicación no verbal. Y la seva autora es Sonia Elakim López. Bienvenida, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, David y David.
2: Eso es.

0: residència a estrangers que es troben en situació irregular a Espanya. Els certificats tenien un preu d'entre 500 i 1.000 euros.
1: Tres detinguts i sis armes de foc intervingudes durant un dispositiu dels Mossos d'Esquadra per un tiroteig a la mina al Maig.
0: S'estan fent entrades a Sant Adrià del Besòs i Barcelona i també a Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. En el dispositiu hi participen 150 agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, unitats de seguretat ciutadana, agents d'ordre públic, la unitat canina, la policia científica i drons. També s'han intervingut tres pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta i més de 40.000 euros en efectiu.
1: Més qüestions. La Generalitat començarà a treballar amb un sistema de monitoratge i de vigilància incrementat a les obres de l'L8 després de l'esvoranc del Putxet.
0: El veïnat ha mostrat neguit per l'execució de les obres de perllongament de la línia i s'ha queixat de les vibracions i talls de llum i subministre elèctric. Davant aquest neguit, el Departament de Territori assegura que s'incrementarà el control de l'activitat de la tuneladora amb més sensors i seguiment en temps real dels moviments del terreny i els edificis de l'entorn.
1: Mor una dona d'uns 60 anys en un incendi al barri de Sant Antoni.
0: Els bombers de Barcelona han rebut l'avís d'un foc que s'havia originat en un pis poc després de les 4 de la matinada i han desplaçat 13 dotacions. El sistema d'emergències mèdiques ha atès la víctima, però no l'ha pogut reanimar. Altres 5 persones han estat ferides, han estat menys greu.
1: Ja s'han entregat les claus de la primera promoció de pisos socials a Malgrat de Mar.
0: Aquests allotjaments estan classificats com protecció oficial en règim d'arrendament o cessió durant 7 anys i no podran ser objecte de desqualificació. L'edifici té 6 plantes i consta de 46 pisos i 26 places de pàrquing.
1: Canvi m'agrada la qüestió. L'Institut Goodman i l'Institut Català d'Oncologia impulsen nous models assistencials per atendre pacients oncològics amb lesió medular o dany cerebral.
0: Els dos centres treballaran de manera coordinada per oferir una atenció integral i personalitzada, amb equips multidisciplinaris que adaptin els tractaments a les necessitats de cada pacient. L'objectiu és millorar la coordinació entre especialistes i la qualitat de vida dels pacients.
1: I atenció, perquè les obres de la Fira de Barcelona obliguen a traslladar el piromusical i les campanades a l'anella olímpica.
0: Tot i que encara queden 2 i quasi 6 mesos respectivament, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que reubicarà els dos grans esdeveniments que deixen a l'Avinguda Reina de Maria Cristina. El piromusical, l'espectacle de focs artificials de la clausura de les festes de la Mercè, es trasllada a la platja de Bogatell i la festa de cap d'any a l'anella olímpica.
1: Acabem explicant que la cantant Aitana i el Mago Pop han comprat el Teatre Aquitània de Barcelona per fer una aposta a les arts escèniques de la ciutat.
0: Han afirmat que impulsen aquest projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector, així com afavorir la producció i exhibició de nous espectacles. La cantant afirma que és un privilegi poder contribuir a preservar aquest espai, mentre que Antonio Díaz, més conegut com el Mago Pop, espera que Barcelona pugui continuar sent referent internacional de les arts escèniques.
1: Són notícies d'aquest dimarts 14 de juliol.
2: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Avui coneixem l'associació Nomes Invisibles.
3: L'objectiu d'aquesta associació nascuda a Barcelona és millorar la qualitat de vida de les persones sense llar. Ho fan a través de donacions de productes alimentaris, d'higiene i també donacions econòmiques. Les donacions de productes alimentaris les transformen en al voltant de 150 plats de menjar que reparteixen setmanalment.
1: Doncs per conèixer de prop Nomes Invisibles, podem parlar a aquesta hora que tenim aquí en l'estudi al seu fundador, Jorge Cingone. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor para mí dar a conocer mi asociación. Uh-huh. Y es un trabajo que venimos haciendo hace más de 5 años acá en Barcelona. Y necesitamos también dejar de ser invisibles nosotros como asociación, que nos vean, que nos escuchen. Y eso es muy importante, venir a los medios de comunicación a darle visibilidad.
1: La primera pregunta que hacemos siempre es precisamente cuándo y cómo empieza la fundación. Ya nos has dicho hace 5 años, pero explícanos.
4: Hace 5 años,
1: ¿por qué
4: yo soy chef profesional, uh-huh. Me dediqué siempre a la gastronomía acá en Barcelona. ¿Sí? Y soy de las personas que la pandemia lo cambió para bien, me hizo reflexionar mucho sobre la vida, sobre las cosas del día a día. Entonces cierra la empresa donde estaba en octubre y en diciembre del 20 decidí empezar a repartir bocadillos con mi bicicleta a la gente que estaba en situación de calle. Repartí 20 bocadillos ese día y dije, qué lindo. Uh-huh. O sea, la gente muy agradecida realmente. Dije, podría hacerlo cada semana y ahí empezó la revolución.
3: Qué bueno. Y los bocadillos se convirtieron en platos y en

0: nomasinvisibles.com y también apuntar al teléfono, me corrige si lo digo mal, 619 12 20 50.
1: Correcto.
0: 619 12 20 50. Jorge Cingone, fundador de No Más Invisibles, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y más que nunca, enhorabuena por el trabajo que hacéis.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos.
2: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
0: Era 2019 quan un grup de parla a Madrid no parava de sonar a tot arreu. No importava si estàvem a la terrassa d'un bar, a una discoteca o al cotxe amb la ràdio a tot volum. La seva cançó es va emportar al triple disc de platí i va establir un rècord de permanència, més de 1.000 dies al top 200. El que sonava i el que ens feia aixecar dels seients per donar-ho tot era això. John.

0: Ja he vist que el de les gambes a la planxa no t'ha agradat.
1: No, sí, a mi les gambes a la planxa m'encanten, però, home, una però les pregunta per posar en valor els animals marins, i aquí que
0: jo les estic així, valorant moltíssim.
1: Si comencem així, musclos, escopinyes, tots, clar, després hi ha tots els peixos...
0: I aquests que diuen que les gambes són les cookies del mar?
1: Les cookies, jo compro una mica perquè...
0: No, comprem.
1: Bueno... Per la closca, les
0: antenes... Menja't una cookie a la planxa, a veure si està tan bona com una gamba.
1: Te'n vas a Tailàndia, trobes cookies i més coses, eh?
0: Mira, tens el producte allà a l'abast.
1: A mà, sí, sí, a mà.
0: Més a la mà impossible.
1: Un dia que passi gana, diu, mira, el punto de sal...
0: Però ho fan crunchy.
1: No. Buah, és que ni de
0: animals marins, és que animals marins, ja et dic.
1: Hi ha molts, molt macos.
0: Però hi ha... És que a mi...
1: Ningú ha dit el cavallet de mar.
0: Jo...
1: No, el cavallet de mar, has dit.
0: Ho he dit.
1: Ah, ho has dit?
0: L'estrella i el cavallet.
1: Ah, l'estrella.
0: Això, cavallito de mar.
1: M'he quedat amb l'estrella.
0: És que tinc una mica de talassofòbia, jo. Que és
1: home,
0: la por sí. Les profunditats
1: la
0: marines.
1: La immensitat del mar. Sí, sí. A mi m'impressiona molt la immensitat del mar.
0: I has vist el peix aquell que ha estat tan al fons, aquell que porta com l'ull allà, que surt a Nemo, no?
1: Eres el silur, potser?
0: No sé, però és molt lleig.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha peixos amb el meu... amb tot el respecte del món, que són molt lletjos, amb qual cosa...
1: El de la làmpara, eh? Com és la natura que et
0: és
1: permet
0: curiós,
1: tenir una làmpara... Sí, sí.
0: El martell o... No?
1: Sí, sí, és bèstia. Ah, el peix martell. Per què serveix el martell del peix martell?
0: Si algú sap, sisplau, que ens ho expliqui. No t'has de veure, el 676. 76-0908.
1: I el pop és un animal fascinant, eh? O sigui, com es camufla amb segons les roques... I...
0: Que tinc gana, són les 13:42, tinc gana.
1: Anem a algun gallec que hi ha per aquí ara. Oh. Pon-nos todo el mar a la planxa.
0: Oh, que bo, que bo. Vols saber quins són els animals per
1: vinga,
0: a la
1: va,
0: nostra
1: sí.
0: audiència? Vinga, ho escoltem.
2: Bon dia, amics.
0: Bon dia.
2: A mi el que em fascina és el tauró i els seus ous. Són meravellosos. No puc dir què m'atrau. Força, vigor, energia. D'acord que són perillosos, però també són necessàries en l'ecosistema. Que tingueu un bon dia.
0: No ho he entès.
1: M'ha desquadrat els seus ous.
0: Però per què?
1: Però en quin sentit? Per menjar?
0: Clar,
1: per...
0: si aquesta oient ens està escoltant ara...
1: Ous de tauró.
0: Clar, que ens expliqui per què.
1: Clar.
0: És que no sé si és
1: a
0: per...
1: A mi m'ha descol·locat.
0: Sí.
1: I sobretot els seus ous.
0: I sobretot els... Però potser és per la seva valentia, no? Ha volgut fer una frase... No sé. Sisplau, explica'ns per què t'agraden els ous dels taurons. Potser és fan, eh?
1: El tauró és apassionant, eh? A mi és un animal que m'encanta, ben lluny, però que... Ostres, vull dir que no me'l voldria trobar cara a cara, però... Però sí, sí,
0: l'aleta del tauró encara sí que sé que hi ha
1: es fa sopa d'aleta de tauró.
0: No l'he provat mai, no crec que la provi mai. Però...
1: No.
0: El dels ous,

0: Clau, explica'ns. Si és que es fan, potser és un manjar, i jo no...
1: Sí, pot ser. Allò típic que... Sí, sí. Avui estic insistint molt al sud-est asiàtic, però és on es fan més raretes d'aquestes, no? Més coses rares d'aquestes.
0: Doncs vinga, va, quin és el vostre animal marí preferit? No el conyeu com jo, Expliqueu-nos de veritat quin és el vostre preferit. No t'has de veure el 676-76-0908. Com cada dimarts, ja sabeu que acabem el programa parlant de literatura. Avui ho fem amb la Laura García, periodista literària i fundadora de Book Life. Laura, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
0: Bé, escolta, ja que tinc aquí, aprofito i ja et faig la pregunta del dia. Quin és el teu animal marí preferit?
2: El meu animal marí preferit, ostres, el dofí.
0: Ah, mira, té molts adeptes al dofí, eh?
2: Sí, sí. El tauró m'agrada molt, perquè el tauró és un animal que és perfecte en la seva, bueno, la seva dinàmica i en la seva manera de moure's, però és veritat que em sembla més simpàtic el dofí, així que em quedo amb el dofí.
0: Però diuen que tenen una mica de mala lluna, el dofí, que té mala llet.
2: Sí, sí, i a més, jo estic convençuda que els animals a vegades ens els mirem depenent de la interpretació que en fa la literatura.
0: Totalment,
2: o el cinema.
0: Sí, sí.
2: I jo crec que, per això he dit el tauró també, perquè jo crec que el tauró té mala fama, però és un animal que quan el coneixes és fantàstic i té una intel·ligència suprema, així que potser haurem de deixar de banda la interpretació que n'ha fet les sèries i les pel·lícules i la literatura i fixar-nos en els experts i el que ens diuen. I és veritat que el dofí també sempre ens ha sigut més amable, perquè és un animal que literàriament i cinematogràficament sempre s'ha tractat molt bé, però potser té, com dius, una mica de mala baba.
0: Sí, sí.
2: En fi, són meravellosos els animals del mar i el mar és un espai fantàstic que hem de cuidar, també, perquè a vegades ens el carregarem abans.
0: Totalment.
2: Bé,
0: totalment.
2: Jo vull parlar de llibres...
0: Clar, t'anava a dir que parlant de mar, al mar hi ha molta o molt d'aquest tema que parlarem avui.
2: Sí, avui aprofitant que és l'última secció abans de les vacances i aprofitant que les vacances haurien de servir per recuperar una mica la calma, per recuperar el tempo en el qual doncs, tot sembla que vagi més a poc, que els dies s'estirin una mica, no? La calor també ho porta, que fem menys moviments, que ens movem més a poc perquè tenim calor. Doncs avui parlarem d'això, de recuperar la calma. La literatura ens sap molt de recuperar la calma. De fet, una de les grans virtuts de la lectura és la recuperació de la calma. Fixeu-vos que la literatura o llegir és gairebé com meditar. Necessitem centrar tota la nostra atenció a la lectura per poder-nos concentrar i entendre i interpretar allò que estem llegint. És una mica el principi del mindfulness o de la meditació, centrar la nostra atenció en alguna cosa que capti absolutament tots els nostres estímuls i que sobretot ens evadeixi d'allò que ens ve preocupant, del nostre estrès. Per tant, la lectura ja ens llegir de per si ja recupera o fa recuperar la calma. Els experts diuen que llegir ens fa baixar les pulsacions, regula la nostra respiració, però jo crec que és una mica més enllà del fet biològic, no? Posar paraules al que ens costa expressar, sentir-nos menys sols en personatges que passen per coses similars a les que nosaltres passem, posar ordre al caos que a vegades situacions difícils de la vida ens fan viure. Quan vius situacions emocionals molt complexes, vius sotmès en un caos i a vegades la lectura posa una mica d'ordre i negativa. Ens ofereix distàncies i perspectiva, fem una mica un zoom, no? Sortim una mica del moment en el que estem vivint i posem una mica de perspectiva. Genera espai de pausa i respir, ens dona una mica d'allò com pensar, on reflexionar, que a vegades també ens consola i ens acompanya i això també ens fa sentir més pausats i més tranquils. Obre les portes a la reflexió. Jo crec que queden poques activitats que permetin a l'ésser humà reflexionar, no? Pensar, donar voltes a una cosa. A vegades vivim tan ràpid que no tenim temps de pensar en allò que estem fent o en allò que ens agradaria fer o si hem de canviar alguna cosa de la vida, pensar en què ens agradaria, no? I també ens ajuda a pensar que la calma no existiria sense l'angoixa, no? I per tant, que cap dels sentiments de l'ésser humà són negatius si sabem aprendre a gestionar-los. Avui us porto llibres que ens parlen de la calma o que ens retornen a la calma per diferents motius, i el primer us semblarà una mica sorprenent, però aquest mes de juliol i agost, que són mesos en què tindreu potser més temps per llegir, també és un bon moment per recuperar clàssics que a vegades ens fan una mica de mandra o que pensem que són molt gruixuts. Un dels llibres que avui us porto és Guerra i Pau, de Lev Tolstoi. És un llibre molt gruixut que fa molta por, però deixeu de banda els, una mica els prejudicis i aneu a buscar aquest clàssic d'un autor que es va passar gran part de la seva vida intentant descobrir quins eren aquells espais que donaven calma a l'ésser humà. Estem parlant d'un autor que va viure ja fa segles i, per tant, no coneixíem totes les virtuts del Mindfulness, però ell va patir un atac d'angoixa una nit en un hostal i va intentar buscar, a través de les seves novel·les i a través de l'observació humana, quines eren aquelles coses que l'ésser humà el tornaven a la calma i a la plenitud existencial. I a Guerra i Pau trobem personatges que intenten buscar aquests espais de calma davant de situacions, per exemple, molt angoixants, com presos que la nit abans de ser executats, o personatges que viuen al front d'una guerra, no? Com aquests personatges que viuen immersos en unes situacions molt estressants trobaven sentit a la vida i sobretot aquests punts de calma. I té molt a veure amb aquest zoom que us deia abans, no? En intentar entendre que no som ni els primers ni els últims en els quals ens passaran coses a vegades dolentes i que la humanitat ha sabut adaptar-se als canvis per intentar sobreviure, i nosaltres també podem fer-ho. I Lev Tolstoi d'això en sap moltíssim. El segon llibre que us porto també és un llibre que té molts anys, que segurament molts de vosaltres vau llegir a l'institut o fins i tot quan éreu adolescents, i és Siddhartha, de Hermann Hesse. Avui dia hi ha molts llibres d'autoajuda i de creixement personal meravellosos, però aquest va ser un dels primers. De fet, Hermann Hesse va ser un dels primers autors a acostar-nos als beneficis de la cultura oriental, com els a Orient buscaven el sentit de la vida i ho feien a través de la provatura, d'assaig-error, però també de buscar aquelles coses elementals. Siddhartha fa un viatge en aquest llibre intentant buscar la felicitat. I no se'n surt, fa moltíssimes coses, no? Busca consol en l'amor, busca consol en, per exemple, en castigar el cos, en, per exemple, en fer dejuni. No se'n surt en buscar espais molt relaxats. Finalment, i faré un petit spoiler, però molt lleu, troba resposta en el canvi del riu. Tot canvia la vida, també les coses dolentes. Per tant, si ens parem a observar, veurem que no tot dura 100 anys ni eternament, i que, per tant, els canvis també. Dos llibres que també posen una mica de zoom a la nostra vida: Breu història del món, de l'Ernst Gombrich, o L'infinit en un jonc, que és un llibre que us recomano si no heu llegit, perquè és la història de la literatura i del llibre com a objecte. Són dos llibres que fan un recorregut per la història, un del món i altre de la literatura, per entendre que som molt més que el moment que vivim ara, que som fruit de molts anys i de moltes persones que han vingut abans, i que estem aquí doncs perquè la història ens ha portat per un camí concret. Tots aquests llibres que posen, que fan zoom out, o sigui, que fan zoom i que amplien a la nostra història, relaxen molt perquè ens fan sentir que, bueno, que formem part d'una cosa molt més gran que nosaltres mateixos. La literatura anglesa en sap molt de recuperar la calma, perquè els anglesos en saben molt, tenen aquesta famosa hora del té, que no és res més que un aturar-se al mig del dia per fer una única cosa, que és prendre el té, no? I per fer-ho posen les millors gales, mengen les millors galetes, fan el millor té, perquè fan un homenatge a aquest aturar-se, no? I no fer res més que prendre el té. En aquest sentit, hi ha llibres fantàstics: Retrat d'una dama, de Henry James, un clàssic meravellós, i un homenatge a no fer res, a badar, a aturar-nos. I això ho poden fer els rics, perquè són rics i ho poden fer tot l'any, però també ho podem fer nosaltres, que no som rics, i que de tant en tant tenim 10 minuts per no fer res, per respirar, per fer el badoc, que és una paraula fantàstica i un verb meravellós que tenim en català. Però també Un abril prodigiós, de l'Elisabeth Bonarmin. Què faríem si tinguéssim un mes i no haguéssim de fer res en aquest mes? Doncs potser podríem llogar un petit espai amb gent que coneixem o no, per anar a passar aquest mes i no fer res, no és més que parlar. Totes les bèsties petites i grosses, de Jim Elliot, o la meva família i altres animals, del Gerald Darrell, ens recorden que tornar a la natura i als animals i al cicle de la vida és una bona manera de recuperar la calma i de tornar a viure en el cicle que vivim a la natura, que és més pausat i més d'espera. o Monterroso Mon Amour, de Lilia Leonard Seyfer, una història preciosa sobre la lentitud de...

0: de recuperar la latitud dels dies d'estiu, no? d'aquests estius de l'adolescència, en el qual les hores passen molt a poc i sembla que no s'hagin d'acabar mai. Alguns llibres més ja per acabar, per recuperar la calma. Henry David Thoreau té un llibre fabulós sobre caminar. Què podem fer o com podem recuperar el caminar per caminar? No? A vegades caminem o sovint caminem per anar a un lloc, o caminem per arribar, o caminem i sobretot ho fem molt de pressa perquè l'objectiu no és caminar, sinó l'objectiu és arribar allà on volem. Doncs Henry David Thoreau, que a més s'han fet moltes edicions, té un elogi del caminar per caminar. Caminar mirant, caminar observant, caminar sabent per on hem passat, caminant sense que ens oblidi tot el que hem vist pel camí, no? I és un llibre que també retorna la calma, perquè caminar té molt a veure amb connectar amb la terra. O en Un metro de bosc, de David George Haskell, un llibre fabulós, que va un experiment que es va fer per descobrir què passava en un metre quadrat de bosc durant tot un any. Tots els canvis que hi havia si ens paràvem a observar. Aquest és un experiment molt concret, però que ens demostra que a vegades ens perdem moltes coses perquè vivim en un món molt ràpid i vivim en un món en què passen moltíssimes coses al nostre voltant, però que no tenim temps de mirar-les perquè estem massa pendents de nosaltres, no? I recuperar la calma també ens permet mirar més i millor tot allò que tenim al nostre voltant i ens permet ser agraïts. Umberto Pasti va escriure el llibre ja fa temps, que es diu Perdut al paradís. Ell sempre havia volgut crear un petit jardí per recuperar espècies de flors que estaven en perill d'extinció. Va voltar pel món, no trobava mai l'espai, fins un dia va seure sota un arbre al Marroc i quan es va llevar, mentre feia una petita ruta, va descobrir que aquell lloc era el lloc exacte per fer aquest jardí botànic amb flors que estiguessin en perill d'extinció. Allà és on el va col·locar i aquest és un llibre sobre la lentitud. Aquest estiu podeu llegir, podeu fer manualitats, podeu fer el badoc, podeu passejar, però sobretot intenteu trobar aquella activitat que us retorni a la calma, perquè només així, només des de la calma, podrem afrontar les coses que vindran i un setembre que segur que serà fascinant i segur que estarà ple de coses meravelloses que si venim de temps de calma sempre ens serà més fàcil afrontar-les.
1: Doncs sí, hem d'agafar forces de cara al setembre. Aprofitem aquests mesos o aquestes setmanes de vacances per agafar aquesta calma. Laura García, et desitjo que passis un molt bon estiu, ple de calma i sobretot ple de llibres, que sé que a tu t'encanta, evidentment, i ho demostres cada cop que entres aquí, t'encanta llegir. Així que aprofita aquestes vacances per llegir encara més. Gràcies per una temporada més aquí a la ciutat i t'escolto al setembre.
0: Ens escoltem al setembre, que tingueu un bon estiu i gràcies a vosaltres, Míriam.
1: Una abraçada.
0: Igualment.
1: El Dolfi ha guanyat, eh?
2: El Dolfi ha guanyat.
1: Sí. El Tauró...
2: És que són molt simpàtics. Ja et dic, tenen aquesta part...
1: Però m'ha agradat la reflexió que ha fet la Laura. Clar, el Dolfi ens agrada o el Tauró ens fa por... Una mica per culpa de la literatura, pel cinema, no? Per les històries que s'expliquen d'aquests animals que no tenen res a veure en moltes ocasions amb el que és científicament correcte. Hem descobert el misteri?
2: Sí, tenim sabem més informació. Aquesta oient ens ha ampliat una mica més la seva reflexió al voltant dels ous de tauró.
1: Em moro de ganes d'escoltar-ho.
3: Bon dia, amics.
1: Hola.
3: No anava als ous del tauró en doble sentit.
1: Ah, vale.
3: Si busqueu com són els ous, com s'enganxen en els fils de les plantes marines, com batega aquell futur tauró. Tenen una forma espectacular. Semblen un rectangle que tenen com una espècie de fils que s'enganxen en les plantes. Veure'ls són fascinants. Repeteixo, la natura ens dona sorpreses. Gràcies.
2: I tant.
1: Vale, no eren el...
2: Ens ha passat aquesta oient un link i tot amb un... No.
1: Del tauró, sinó no, els fills, exacte, les cries,
2: sí,
1: no?
2: Sí. Ens ha passat un enllaç on es veuen els ous de tauró i tal. I sí que és veritat que jo he recordat que en algun documental o tal havia vist això i sí que és veritat
1: que
2: és...
1: Que curiós, eh?
2: És espectacular, sí.
1: Mira, ara que m'ho estàs...

0: ensenyant al Peter, m'està ensenyant una imatge.
1: Sí.
0: És que fliparàs. Jo tinc una casa. O sigui, a una peixateria, al Jordi, li van donar un ou...
2: Un ou de tauró?
0: Sí, ja sec i tot. I és veritat que té aquesta forma.
1: Sí,
0: i ara
1: sí,
0: que he vist la imatge, dic, oh, doncs això jo ho he tingut a casa.
1: Sí, sí, ja no, com bosses ja... ovalades o rectangulars. Com
0: sempre pararem molt amb la nostra audiència, eh? I sí? Això ens agrada sí. perquè descobrir coses noves, sobretot si és de la natura. És que la natura és fantàstica, és meravellosa.
1: Mils documentals m'encanten.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No. Doncs nosaltres ho hem de deixar aquí. Anem al mar.
1: Anem al mar. Uf, ara un banyet ara al mar seria...
0: A veure si trobes un dofí.
1: Con el yate ahí en alta mar.
0: Ah, pues ara lo sacamos.
1: A mi m'agradaria anar a veure balenes, que encara
0: vinga,
1: no ho he fet.
0: Vinga, també podem anar. Crec que aquí no,
1: Que flor que n'hi ha per aquí a prop, sí. En algun moment de l'any i tal. I aquí...
0: Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Comencem el repàs cultural a la Garrotxa. Durant els dimecres de juliol, la plaça de Braus d'Olot es transforma en una gran pista de circ amb el cicle Circ a la plaça. Espectacles gratuïts pensats per a tots els públics que combinen acrobàcies, dansa, humor i música en directe en un dels espais més singulars de la ciutat. Vinga, seguim cap al Penedès amb una proposta que barreja astronomia, vi i gastronomia. Dissabte 18 de juliol, la Masia Mas Rebell de Sant Martí Sarroca acull una nova edició de la Nit d'Estrelles, una experiència que inclou observació astronòmica amb telescopi, música en directe i un sopar maridatge entre vinyes. El preu és de 96 euros per persona. Sense marxar del Penedès, dissabte 18 de juliol, la Torre Ramona de Subirats serà l'escenari del concert d'Alba Careta Group dins del Festival Música a les Vinyes. La trompetista i cantant presentarà el seu disc Panical en una vetllada que combinarà jazz contemporani, territori i vins locals. Les entrades costen 20 euros. A Lleida, durant tot el mes de juliol, Caixa Fòrum programa el cicle Petits Cinèfils, petites heroïnes amb grans històries, un conjunt de projeccions familiars que reivindiquen personatges femenins, valents i inspiradors, amb presentació i debat posterior per compartir l'experiència entre petits i grans. L'entrada val 5 euros. I acabem amb música i festa. Els dies 17 i 18 de juliol, Salou acull una nova edició del Festiuet, amb artistes com The Tallets, Figaflaues, Buos, La Pegatina, Els Pets o La Gossa Sorda. Dos dies de concerts al Parc dels Emprius en un dels festivals més multitudinaris de l'estiu català. Els abonaments a partir dels 70 euros.
3: Apunta-t'ho a l'agenda.
5: Són les 5 o les 4 en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Muy buenos días. Ya se puede circular libremente entre España y Gibraltar. Desde hoy, los controles de acceso para cruzar el Peñón se trasladan al puerto y el aeropuerto. El acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido ha entrado en vigor de forma provisional esta noche. Los primeros ciudadanos que han pasado por el estrecho sin tener que presentar sus pasaportes han sido el primer ministro de Gibraltar y el alcalde de la línea de la Concepción. Allí, el presidente Pedro Sánchez asistirá este miércoles al acto de demolición de la verja, después de que la Unión Europea y Reino Unido rubricaran el acuerdo en Bruselas. Corresponsal comunitario Jacob de Regoyos.
7: Durante la firma, la satisfacción se leía en la cara de ambas partes.
8: Estoy encantado que hemos podido completar este acuerdo.
7: Era Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar.
9: Todos los objetivos de España los hemos cumplido.
7: Y este nuestro ministro de Exteriores. ¿Qué pasa con la soberanía?
9: No cambia ni un ápice.
8: Esto no cambia ninguna parte de la soberanía.
7: El resumen de lo firmado es que Gibraltar sigue siendo británico, pero deja de comportarse como una frontera exterior de la Unión Europea para personas y mercancías.
9: Va a ser fácil ponerlo en práctica. La gente lo que se va a preguntar es, ¿pero por qué no lo hicimos antes?
7: Gibraltar entra de facto en el espacio Schengen. Los controles se trasladan al puerto y aeropuerto, hechos por españoles y gibraltareños, para viajeros que lleguen por aire y por mar. Para los gibraltareños, el peligro del Brexit que los aislaba queda conjurado. Y para los 15.000 trabajadores que cruzan la frontera diario, también.
5: En el exterior, noche de fuego cruzado en Oriente Medio. Estados Unidos ha atacado decenas de objetivos iraníes durante una oleada de ataques que ha durado 7 horas después de que Irán haya cerrado el estrecho de Hormuz. Teherán dice que no restablecerán el paso hasta que Washington cese la ofensiva. Entre tanto, el presidente Donald Trump ha dicho en una entrevista a la cadena Fox que por ahora no quiere negociar con Irán.
10: La semana que viene atacaremos sus plantas de producción de energía y sus puentes. Vamos a acabar con todos ellos a menos que se sienten en la mesa a negociar.
5: El ejército persa

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us incorporeu a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el 15 de juliol, això ho fèiem molt quan érem petits, el 15 de juliol de 2026, ja dimecres, bé, d'una setmana, un 15 de juliol en el que hi ha, és com una data, no? La primera de les grans dates, no? Que se diu allò de l'operació en salida, sí. I totes aquestes coses, que sí, de que molta gent doncs ja comença a sortir, doncs això, que el tinguem a tope. David Morales, bon dia, amb ganes de gaudir d'aquesta segona quinzena de juliol.
1: I tant. Bueno, clar, nosaltres a més agafem vacances,
0: sí, ja
1: a finals de setmana.
0: Estem apuntent ja, sí.
1: Però bueno...
0: Estem més pa allà que pa acá, que es diu, Estem ja amb el banyador i la tovallola.
1: També s'ha de dir que el dia 1 estarem puntuals al setembre aquí, sí. I això implica que no es pensin els oients que durant aquest mes i mig estem sense fer res,
0: No, no,
1: que
0: exacte.
1: Nosaltres estem treballant, sí, també, sí. Preparant nous continguts.
0: De fet, ja hi estem. Imagina, sí. Fins a quin punt va la cosa. Ai, senyor, Déu-n'hi-do. Bueno, digues, què tenim en dies com avui?
1: Doncs mira, avui és el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut.
0: Molt bé. Algú dirà, doncs pues no en tenen cap. I algú dirà, doncs l'entenen moltes més que en teníem nosaltres. O sigui, que això va com va. Sí,
1: sí, això cadascú que pensi... Mira, hi ha coses en les que ens superen, però de llarg, que són, per exemple, el tema de noves tecnologies, del que són les xarxes socials. Mm. A nosaltres ja se'ns escapen algunes coses.
0: I tant, masses. Se'ns escapen.
1: I a banda d'aquest dia internacional, no en tenim més d'internacionals, però sí que tenim als Estats Units, ja sabeu que tenen els seus dies nacionals, curiosos. Doncs mira, avui és el dia de fer donacions a xarxes socials.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, sí, cada vegada és més habitual veure dintre de xarxes socials que doncs, es posen en marxa projectes solidaris o es fan peticions per fer doncs, allò, verkamis o coses d'aquestes.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És una de les opcions que tenim avui. Mm-hmm. Tenim també que és el Dia Nacional d'Estimar els Cavalls.
0: Ah, molt bé, molt bé. Mira, li diguem al Pablo Mérida, que sempre arriba amb caballo a la secció de cinema, doncs li direm que avui és el dia de cuidar de caballo, que està molt bé.
1: Mira, també tenim que és el... Atenció, perquè és el Dia Nacional de la Seguretat contra Incendis per les mascotes.
0: Ostres!
1: Fixa't. Sí, és un dia dedicat a augmentar la consciència sobre la protecció de les mascotes en cas d'incendi, què s'ha de fer i com hem de gestionar-ho.
0: I que aquests dies s'ha vist perfectament, no? I hem intentat que hi hagi consciència també des d'aquí, des del programa, d'entendre que bé, que quan hi ha un incendi no només són els arbres els que es cremen. Milers, milions, si comptem, no? Els insectes o els petits, sí, animalons, els animals que perden la vida,
1: Moltíssims.
0: Terrible.
1: Tenim també, mira, que avui és el Dia Nacional de regalar alguna cosa.
0: Molt bé. Molt
1: així, bé. Perquè sí. Vinga, va. A lo loco.
0: Sí. No, em sembla bé, perquè la vida són dos dies i mira, ja que dèiem això dels incendis, també quanta gent ha perdut la vida, no? En alguns d'aquests. És a dir, que s'ha de gaudir la vida intensament, jo cada cop ho tinc més clar, perquè donem per fet, Vivim, i per molt que ho expliquem, vivim pensant que sí, però això els hi passarà als altres. Jo viuré fins a tants anys. No, qualsevol dia s'acaba. Per tant, escolta, anem a gaudir-ho totalment, sí.
1: I anem cap a les coses del menjar, que ja sabeu que són un clàssic dels dies nacionals dels Estats Units.
0: Sí.
1: Avui és el Dia Nacional dels Cuquets de Goma, aquells de gominola.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Així, en concret, tenen el Dia Nacional del Cuquet de Goma, però així, de manera més genèrica, tenen el Dia Nacional de les Gominoles.
0: Val, molt bé. És veritat que, clar, depèn del país, possiblement hi ha un tipus de gominola que s'extén més, no? Aquí, com que som molt de la construcció, hi ha el ladrillito, no? El ladrillito, tingui sucre o no, per fora, és molt nostrat, no? És molt, aquí som de maons, de tenir habitatge. Però penses, no?, en els... d'altres països i possiblement doncs això, no? El cuquet de goma, no? Això que és així fet fet més allargat i tot això. Aquí també hi ha molt les síndries, les Coca-Coles. Quina és la teva... Què diries? Jo no puc estar sense aquesta.
1: Mira, a mi m'agraden molt els plàtans.
0: Els plàtans, també té la seva clientela, sí. Les maduixetes, també.
1: També les maduixes,
0: sí. Les maduixetes són molt bones, Bueno, cadascú té els seus, i els coquets de goma, doncs sí. Jo crec que se'n veien més abans, aquí, que ara. Ara potser tenim més varietat, no? I sí. no triomfa tant pel tema de ser coquet, ja m'enteneu. Bueno, què més tenim, David, a veure?
1: Doncs mira, avui tenen dia nacional que jo crec que el celebraran allò por todo lo alto, perquè avui és el dia nacional del hot dog.
0: Home...
1: Menjar, sí que... hi ha una cosa més americana, l'hamburguesa i això, ja no
0: sí,
1: n'hi ha,
0: sí.
1: No?
0: Sí, no, escolta, ens encanta, i és d'allò que de tant en tant et ve de gust, i dius, ostres, sí. Avui em ve de gust això, i és un plaer absolut, totalment. I tant.
1: Anem cap als sants, que avui tenim la tira.
0: Vinga.
1: Avui n'hi ha moltíssims. Mira, avui és Sant Abudemio de Tenedo.
0: Abudemio, eh?
1: Abudemio, sí. Sant Andrés engullen Kim Tong Nam.
0: O sigui, hi havia un que va engullir a un altre, dius?
1: Més o menys. Sant Ansuero, Sant Atanasio de Nàpoles, Sant Buenaventura, Sant Catulino, Sant David de Suècia, Sant Felipe de Alejandria, Sant Félix de Tibiuca, Sant Gumberto, Sant Jacobo de Nisibe, Sant José de Tesalònica, Sant Pedro engullen Batuan.
0: Aquest té un altre que engullia a tots. Que en aquesta època engullien a tots, eh?
1: Tots. Sant Plequelmo de Roermont, Sant Vladimiro Basilio i Sant Pompilio Maria Pirrotti.
0: Ostres.
1: Pompilio m'encanta com a nom.
0: Pompilio és brutal. Pompilio és brutal, perquè mira que tots eren ben sonors, i ben... Però Pompilio diu, mira, hem tingut una criatura, molt bé, com l'heu posat de nom? Pompilio. Ostres, però en Pompilio, però en Pompom, una mica, m'encanta. Fabulós, doncs, el santoral d'un dia com avui, però no ens volem oblidar de les històries que passaven fa tot just un segle. Per tant, viatgem a un 15 de juliol de 1926, va. Doncs a veure, David, explica'ns com anava l'actualitat fa un segle.
1: Doncs anem cap a l'avantguàrdia, on tenim un article que ens parla de Por Tierras Catalanas, en les caves del Champán Freixenet.
0: Ostres...
1: La privilegiada comarca del Penedès es el centro de una amplia esfera de actividades agrícolas que constituyen un factor básico de riqueza en la zona mencionada. Su industria vinícola produce excelentes caldos para vinos de mesa, pero la verdadera gran fama y popularidad se la han dado sus delicados tipos de champán de renombre extranjero que producen abundancia San Sadurní de Noya, la hospitalaria y simpática población de agrofértil y bien cuidado que acabo de visitar. He recorrido sus campos de bendición llenos de frutos deliciosos, los extensísimos predios donde radican las vides y las cavas del Champán Freixenet en la magnífica heredad del Marqués de Monistrol, y he asistido a algunas de las operaciones seguidas en la obtención del rico champán que ha irrumpido victoriosamente en todos los mercados. En las cavas reservadas y propias, cavas amplias, frescas y equipadas con cuantos elementos exigen la ciencia y la práctica enológica, elabora don Pedro Ferrer y Bosch, prestigioso industrial que ha puesto al servicio del mejoramiento del champán nacional todos sus entusiasmos y sus desvelos, cantidades enormes de mostos con los que se fabrican los delicados y finísimos espumantes Freixenet. Las uvas sufren una delicada selección de clases antes de ser llevadas a la gran prensa rápida Etiquette, que las comprime hasta obtener un zumo blanco, transparente y límpido de mostos vírgenes, cuves. Al cabo de algún tiempo ya está en plena actividad de fermentación. Luego viene el trasiego y empieza de un modo franco la clarificación del vino. El zumo de la vid virgen y limpio que fermentó en las botellas transformó el azúcar en alcohol y gas carbónico, dando a esos ricos y sanos vinos su típico carácter cosquilleante y alegre que los hace imprescindibles en toda buena mesa. Excusado es decir que el champán Freixenet permanece en las cavas 5 o 6 años antes de ser descorchado, por su delicado aroma, transparencia y delicado bouquet. es el preferido para festejar los suculentos ágapes y el aceptado por el gourmets para remojar el almuerzo cotidiano.
0: Ay, ay, ay, cómo vaig venir, no veia.
1: Los tipos espumosos Freixenet, dulce y seco, extra Freixenet, dulce y seco, excelencia, Dubois, Sorsinon, Cuvée y Reservé, elegantemente presentados, son el complemento de un buen yantar. ¿En cuántas exposiciones ha concurrido? Ha merecido medalla de oro y diploma de honor, siendo indiscutible su triunfo en París, Milán, Génova y en la última feria de muestras de Barcelona. En conclusión, que es preciso y urgente y patriótico dejar de ser tributarios del extranjero en nuestro consumo de vinos espumosos que nada tienen que envidiar en calidad a los más afamados de cavas extranjeras. Enrique, sí,
0: anava a dir firmado fora.
1: Sí.
0: Meravellós. En som fans absoluts. Com aconseguia, jo crec que va ser un dels precursors, de començar amb un molt genèric, no? Amb un titular genèric que destaqui el producte en general, per anar-ho llimant, no? Per anar-ho acostant de forma molt, molt, molt sàvia cap a la marca en concret que l'estava patrocinant a l'article, i em sembla fabulós. Això era La Vanguardia, eh?
1: Això era La Vanguardia i a l'Universal. Avui tinc tres notícies breus.
0: Vinga.
1: De l'apartat de successos. D'una banda, formidable explosión en la calle de Condal.
0: Ostras.
1: A las 6 de la mañana, una formidable explosión sembró la alarma entre los vecinos de las calles Condal, Struc y Molas, que salieron a los balcones, algunos y otros se echaron a la calle para inquirir las causas que la habían producido y saber si habían ocurrido desgracias personales. Afortunadamente, no hubo que lamentar ninguna de estas. Por los efectos de la explosión, se supo enseguida a qué fue

0: vida. En la cloaca que va por la calle Condal se había acumulado gran cantidad de gas y esta fue la causa. Las tapas de la cloaca saltaron, algunas rotas, los cristales de muchas casas cayeron hechos añicos, llegando estas consecuencias hasta mediada la calle de las Molas. En el interior de la cloaca los desperfectos fueron también de mucha consideración y en algunos establecimientos cayeron de las anaquelerías los géneros. Al lugar de la explosión acudieron los bomberos, que adoptaron algunas medidas para prevenir desgracias, y enseguida acudieron también obreros de las compañías de electricidad, gas y agua para llevar a cabo las reparaciones precisas. Algunos vecinos se lamentaban de que hace ya días habían advertido fuerte olor a gas en aquel trozo de la calle Condal y avisaron a la compañía sin que ésta adoptase ninguna medida de previsión. Això passa actualment també,
1: sí,
0: darrerament.
1: Totalment.
0: Hi ha hagut unes escletxes en un determinat lloc que després van fer forat bastant gros.
1: Sí.
0: I s'havia avisat, eh?
1: Sí. Sí, han sortit els vídeos dels veïns que ja ho anunciaven, això abans. Impressionant, sí.
0: Anem cap a un altre i després, primer us llegeixo el text i després el titular.
1: Home,
0: por un nuevo procedimiento le quitaron a una sirviente en el mercado del Ninot el monedero en el que llevaba 55 pesetas. Se le acercó una señora vestida de negro y muy alarmada, le dijo que tenía que darle una noticia interesante. Fingió después irla preparando para recibirla, pues era desagradable, y terminó por aconsejarla que antes de se comprara una bata negra. Cuando en una tienda de confecciones próxima al mercado la sirviente trataba de adquirir la bata y había dejado el monedero sobre el mostrador, la señora enlutada se apoderó de él y se dio a la fuga.
1: Madre mía.
0: Por robar el monedero que contenía 22 pesetas a una señora, fue detenida María Jiménez Funetes, de 48 años, habitante en la calle del Marqués del Duero 232. I el titular era Les mujeres que roben.
1: M'agrada molt el titular. Les mujeres que roben, m'encanta.
0: I per últim tenim desagravio a una artista. Y es que en las redacciones de los diarios de Buenos Aires se ha presentado la señorita Dora Simal, española, ex artista de la comedia, denunciada como insana, sin motivo justificado y encerrada 7 meses en un manicomio bajo aquella denuncia sin pruebas. Por medio de un ardid logró la señorita Simal denunciar al cónsul general de España su situación en el manicomio. Y con la actividad y el celo que le caracterizan, el cónsul, señor Buigas, inmediatamente de comprobar la veracidad de lo expuesto por la señorita Simal, logró que fuera puesta en libertad. El triste caso de la señorita Simal se presta a reflexiones en que la buena fe de las autoridades se complica involuntariamente con la complacencia. Pero no sería oportuno ahora volver sobre hechos basados en errores, rectificados con la devoción de libertad a la señorita Simal, que goza de la más perfecta salud en sus facultades mentales.
1: Déu-n'hi-do.
0: Imagina't.
1: Déu-n'hi-do. És molt curiós, no?, veure aquestes notícies de l'època, per veure les misèries i les situacions i els conflictes, no?, que quins eren de similars i quins eren de diferents, no?, les similituds i diferències passat un segle, però que, com sempre dic, és impressionant, no?, pensar com era el món fa 100 anys, que molts dels edificis que avui veiem ja hi eren, vull dir que és ben curiós. Doncs fantàstic aquest recull que ens ha fet avui, aquesta era la tercera, de les breus. Doncs ara en David ens explica d'altres històries que avui tenen interès i anem amb l'entrevista del dia per seguir acompanyant-vos fins a les 6, tot fent nits de ràdio. Seguim.
2: Moisès Brogi i Vallès va néixer a Barcelona el 18 de maig del 1908, en una família d'origen italià procedent de Como. Va estudiar Medicina a la Facultat de Barcelona, on va ser alumne intern pensionat i va obtenir el Premi Extraordinari de Llicenciatura. El seu mestre va ser Joaquim Trias i Pujol, el gran cirurgià que regiria la clínica on Brogi faria les seves primeres consultes i que deixaria en ell una empremta per sempre. El 1935 es va doctorar a la Universitat Autònoma de Barcelona amb la màxima qualificació. El seu títol seria l'únic concedit per aquella universitat que el franquisme reconeixeria sense necessitat de convalidació. I aquell mateix any va guanyar per oposició la plaça de metge de guàrdia al nou servei d'urgències de l'Hospital Clínic. Aquell era el lloc perfecte per a un cirurgià de les seves condicions. El servei d'urgències s'assemblava, deia ell, a la cirurgia de guerra. Tot era immediat, imprevisible, sense marge per a la vacil·lació. Però aquells primers anys d'exercici professional van coincidir amb un món mèdic radicalment diferent del que coneixem avui. No existien antibiòtics, l'anestèsia era rudimentària, el tòrax era intocable, obrir-lo equivalia a la mort segura del pacient. Brogi va aprendre a operar en un territori de limitacions enormes i algunes de les seves primeres intervencions les va haver de fer d'estudiant, sol, amb infants que s'ofegaven per la diftèria, sense temps d'esperar cap metge de guàrdia. Podem sentir-lo en una entrevista que li va fer Manuel Campo Vidal a la Televisió de Catalunya l'any 2008 al programa Savis.
3: Mira, jo vaig entrar d'intern pensionat a l'Hospital Clínic d'estudiant quan feia el tercer curs de Medicina. L'intern pensionat feia d'ajudant del metge de guàrdia. I aleshores en allà venien les urgències, és que el metge de guàrdia, el que veia els mals era l'ajudant, era jo. I llavors cridava el metge de guàrdia, mira, això té això i s'ha de fer. Bueno, i venien uns malalts que eren la diftèria, que tenien diftèria, que eren criatures que s'estaven ofegant. En aquests casos em vaig veure amb la necessitat de vegades d'intervenir jo d'estudiant.
4: S'estaven ofegant i per tant...
3: S'estaven ofegant i per tant...
4: Si no, no s'arribava a temps.
3: I esclar, i havien de cridar el metge i mentre tant la criatura s'ofegava, i havia d'intervenir jo. Això era una de les coses que m'han produït més angoixa de la carrera i em vaig veure obligat a fer traqueotomies i intubacions, en aquests casos, de criatures ofegant-se.
2: El 18 de juliol del 1936 va canviar-ho tot. Brogi era metge supernumerari de guàrdies d'assalt, un càrrec sense sou, i la nit del cop militar el van cridar al quarter de la Barceloneta. Va passar-hi la nit entre ferits i ametralladores. L'endemà a la Via Laietana va veure la Guàrdia Civil presentant les armes als revoltats i va pensar que el cop havia guanyat. Però hores després, la situació s'havia capgirat i ell va tornar a l'Hospital Clínic on els passadissos estaven plens de matalassos i els quiròfans treballaven sense parar. Quan van arribar les brigades internacionals i van necessitar un equip quirúrgic, Brogi va ser mobilitzat de seguida perquè el servei d'urgències era el que s'assemblava més a la cirurgia de guerra. Va entrar amb grau de capità i va operar als fronts d'Aragó, a Madrid i a l'Ebre durant 3 anys. Els hospitals mòbils que va ajudar a organitzar, una innovació que no existia a la Primera Guerra Mundial quan els ferits morien de camí a París, va operar sense descans en els dies de batalla. I als intervals anava a l'Hotel Florida de Madrid, on coincidí amb Hemingway, Dos Passos i els periodistes americans que cobrien la guerra.
3: Era metge supernumeraris, això vol dir que no cobrava, però, dels guàrdies de Salto. A la nit del 18 de juliol em van cridar. I va dir, vostè és metge supernumerari, hi ha de venir aquí un quartel de guàrdies de Salto que hi havia a la Barceloneta, perquè hi haurà soroll a Barcelona, hi haurà un moviment important, hi haurà segurament ferits en aquí, i convé que vostè vingui. Em va dir, posi's aquí vostè i cobrarà els ferits que hi hagi. Hi havia guàrdies de salt amb ametralladores que tenien el terrat de la estació de França. I quan van venir els revoltats que venien del quartel del Poble Nou d'artilleria, els van rebre amb els tiros d'ametralladora. Els soldats van fugir, no sabien on anaven. I bueno, llavors jo vaig anar cap a casa. Al anar cap a casa em vaig trobar a la Via Laietana la Guàrdia Civil que presentava les armes amb en Companys que estava a la jefatura de policia. Vaig pensar, bueno, ja s'ha acabat, això ha sigut una tonteria d'aquestes.
2: La derrota de la República va deixar un buit enorme al país. Professors, científics i intel·lectuals van exiliar-se, la majoria cap a Mèxic. Brogi es va quedar perquè tenia la família a Barcelona i perquè no havia participat en cap partit polític. El van depurar al Clínic, denunciat per Companys que buscaven fer mèrits amb el nou règim. Va haver de reiniciar des de zero una carrera privada. Al principi era difícil, però ben aviat els mateixos metges franquistes li enviaven pacients, perquè la seva reputació era indiscutible. En aquells anys foscos va rebre la visita d'un jueu que havia creuat els Pirineus a peu i tenia els peus glaçats. Li van demanar que el visités discretament perquè la clínica l'haguessin detingut. Brogi el va curar. El fugitiu que venia de l'horror nazi li va dir una cosa que no va oblidar mai.
3: Aquest, un company meu, d'aquells amics meus, em va cridar

0: Lei Vladimir conec amb un amic, no sé què, que ha vingut emigrat de França, fugitiu d'en Hitler, un jueu, que ha travessat els Pirineus i té uns peus gelats, perquè ha caminat per la neu i tal, i m'agradaria que el veiessis. Jo vaig dir, home, si portem-lo a una clínica. I els jueu va dir, no, perquè a la clínica m'agafaran i no em puc moure de casa. I bueno, jo el vaig curar, el vaig apreciar i li deia, mira, aquí estem molt malament perquè aquí tot és un règim policia, aquí i estem vigilats. I diu, oh, això no és res, home, perquè aquest venia de... Diu, mira, a la vida només s'ha de creure perdut el que està perdut, si no, està bé.
1: A la postguerra, Brogi va continuar una carrera notable en cirurgia toràcica, abdominal i de l'esòfag. Va ser un dels pioners a incorporar l'anestèsia i la respiració controlada a les intervencions, cosa que permetia operar durant molt més temps i en zones que fins aleshores eren intocables. Va fer aportacions importants a la colapsoteràpia quirúrgica en casos de tuberculosi pulmonar i a la cirurgia de l'esòfag. Els seus deixebles recordaven que els havia ensenyat a calibrar honestament la balança entre riscos i beneficis, a trobar gust estètic en el treball manual meticulós i a portar el respecte al malalt fins a la manipulació dels seus teixits. Va escriure les seves memòries en dos volums, Memòries d'un cirurgià del 2001 i Anys de plenitud, 4 anys més tard, aclamades per la claredat de la prosa i la profunditat del testimoni. Va treballar fins als 85 anys, quan ell mateix va decidir retirar-se perquè la vista li flaquejava i als congressos internacionals li deien que era el cirurgià actiu més vell d'Europa. Però Brogi no era només un cirurgià, era un humanista que defensava una medicina que s'estava perdent, la del metge com a amic de la família, el que acompanyava el malalt en el sofriment i el consolava, el que coneixia el context vital de cada pacient i sabia que els estats psicològics influïen en el curs de les malalties. Enfront de la medicina massificada i especialitzada, ell reivindicava el tracte personal, la compassió, la presència. Creia que per tenir compassió cal haver patit, que sense dolor no es pot entendre el dolor dels altres.
0: La cirurgia és una ciència de la humilitat. Humilitat, on ha de ser humil, perquè veu que la realitat de vegades sobrepassa les previsions científiques.
2: Perquè aquella idea d'aquell metge de capçalera, que era un generalista, però que pràcticament ho mirava tot, després ja t'enviàvem un especialista, no? Però allò s'ha perdut bastant, no?
0: Allò s'ha perdut. És a dir, el metge que era l'amic de la família, no l'amic, i el conseller que visitava des del nen fins al vell i tothom li confessava totes les coses, els problemes, i que això ha desaparegut, realment ha desaparegut. És una llàstima.
2: I és una pèrdua, no? Des del punt de vista científic també?
0: Des del punt de vista científic, perquè la part psicològica influeix molt en el curs de les malalties. I el metge que és amic, que acompanya el malalt en els seus sofriments i que consola molt, i el metge especialista, que només mira l'especialitat, cura molt, però no consola gens. És com les màquines. Les màquines diuen les coses exactes, però no consolen.
1: En les seves últimes dècades de vida, Brogi va convertir-se en una veu moral de referència. Va ser president honorari de l'Institut Borja de Bioètica i un dels primers a plantejar públicament els límits ètics de la tècnica mèdica. Quan té sentit allargar la vida? Quan és lícit suprimir el tractament que manté artificialment el malalt? Com gestionar el sofriment terminal? Defensor convençut de l'eutanàsia passiva, creia que la mort no s'havia de témer, sinó d'acceptar com a part del cicle natural. Per ell, la vida no comença ni acaba. És una continuïtat de formes canviants. I la mort n'és una de les transformacions.
0: La vida requereix el naixement i la mort és necessari. Ara, la mort és el final de tot, el naixement és el principi de tot. Això, el que té una visió material del món, es pensa que sí. És a dir, passem del no-res al no-res. Això és la visió del món material. Però no tot és el món material. Aquí està la cosa. Abans del naixement, hi ha el genoma dels avantpassats. La sang de la mare passa al fetus i és la mateixa. També que tot forma un conjunt. La vida no comença i acaba. És una continuïtat de forma.

0: els canviants. Una de les quals és el naixement, una altra és la mort.
1: Va ser constant la seva preocupació per les grans qüestions globals. La superpoblació del món, la desigualtat entre qui es mor de fam i qui es mor de menjar massa, la bomba atòmica com a amenaça d'extinció. El 2005, el periodista Arturo San Agustín va escriure que si els manifestants contra la guerra estiguessin ben informats, haurien de portar una foto del doctor Brogi com una pancarta. Era una imatge molt exacta. Brogi era la veu de qui havia vist la guerra de prop, havia operat ferit sota les bombes i sabia que cap ideal justificava aquella carnisseria. A prop dels 100 anys, Brogi se sabia un home de propina. A principis del segle XX, deia, l'esperança de vida era de 40 anys. El que passa dels 80 ja és propina. Però la seva ment continuava clara i incisiva. Quan li preguntaven el secret de la seva longevitat, responia que no hi ha secrets. Hi ha factors genètics, sí, però sobretot hi ha la sort d'haver evitat les malalties i els traumatismes. I la família, la seva esposa, els fills, una vida domèstica feliç que havia estat el fonament de tot.
2: Doctor Brogi, es considera un home afortunat?
0: Per fer completament, sí.
2: Completament?
0: Molt afortunat. Afortunat en tots els sentits. Perquè, miri, he viscut quasi bé tot el segle XX, el gran progrés de la medicina, també que ha passat quasi bé de l'empirisme a la ciència actual. He viscut les guerres terribles del segle XX, les he viscut i n'he sortit il·lès. I, en fi, he tingut sort amb la família. En fi, ja no puc demanar res més.
1: Moisès Brogi i Vallès va morir el 31 de gener del 2012, als 103 anys. Fins al final va mantenir la lucidesa amb què havia analitzat el món tota la vida. El vell deia, no té futur però té passat, i el passat li dona una cosa que els joves no poden tenir, la capacitat de reconèixer que les coses es repeteixen, que els errors ja s'han vist abans. Era, en el fons, la definició de saviesa que ell mateix havia formulat. Saviesa i humilitat, perquè sense humilitat ja no seria tan savi.

0: Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimecres 15 de juliol de 2026. Doncs bé, abans d'acabar ja sabeu que ens agrada fer-ho amb alguna notícia que ens permeti tenir una mica de tema de conversa i que no ens deixi de sorprendre de com és la, realitat d'avui en dia. Quina notícia has triat, David, avui?
1: Anem cap a Austràlia, anem concretament cap a Queensland, on les platges que bé, acullen banyistes, tovalloles, tenen una mica doncs, cremes solars. Aquests dies tenen una altra cosa, i és que a la vora d'allà del mar, de la platja, hi han aparegut una sèrie de misterioses esferes de metall. Són grosses, a més, hem de dir que són unes esferes bastant grosses. Clar, els equips de bombers i de rescat de Queensland han començat a establir uns perímetres d'exclusió per evitar que la gent s'hi apropi i esbrinar què són exactament aquestes boles. S'està investigant la naturalesa i l'origen, però es creu que són bàsicament residus espaials.
0: Ostres!
1: Sí, sí. Podrien provenir de naus espacials. La qüestió és que, pel que es veu, en el moment dels llançaments s'utilitzen un tipus de boles, de boles grosses així de metall, que contenen el carburant que utilitzen aquests vehicles espacials, les naus.
0: Sí, sí.
1: En aquest cas, en els darrers temps, sembla ser que hi ha hagut un coet estranger que ha retornat a l'atmosfera des de l'òrbita. I sembla ser que podrien ser aquestes restes, podrien provenir d'aquest coet.
0: Anava amb boles el coet.
1: Sí. Hi ha una professora de la Universitat de Flinders, m'encanta molt el nom.
0: La Universitat de Flinders. Que és del Simpson. Sí. Com va això?
1: Doncs Alice Gorman diu que podria ser, però que sobretot que no es toquin, no es moguin, perquè podrien ser perillosos, podrien estar contaminats. Diuen que seria un exemple clàssic, podria ser, del que es coneix com a space balls.
0: Ostres, sí, clar.
1: Pilotes de l'espai.
0: Sí, sí.
1: A mi això de Spaceballs em recorda els jocs d'Amstrad dels 80.
0: Sí, sí, sí.
1: Podria ser perfectament.
0: Sí, sí. Bueno, la pel·lícula del Mel Brooks, que ara en faran la segona, la loca història de les galàxies, és de Spaceballs.
1: Exacte.
0: Pues mira.
1: Doncs sembla ser que molts coets, moltes naus espacials, tenen sistemes de combustible líquid que utilitzen això, utilitzen unes boles molt grosses i són recipients a pressió fabricats amb materials molt resistents i això és el que faria que en cas de tornar a l'atmosfera, moltes vegades, quan es fa la reentrada a l'atmosfera, s'acaben desfent els residus de les naus. Però en aquest cas són tan resistents que no, que podrien tornar a l'atmosfera i caure. Per tant, doncs, s'haurà de veure el misteri de les boles metàl·liques si realment s'esbrina que són això, que són restes de naus espacials, o igual, vés a saber, és qualsevol altra cosa i ens venen dels marcians i ens estan enviant boles metàl·liques.
0: Estan enviant boles, els de l'espai, envien les boles, que esto... El misteri de les pelotes de l'espai, em sembla fantàstic dit així. Doncs bé, analitzarem, estarem atents a aquestes boles i buscarem la procedència i si la cosa va en augment o no deixa de ser com, saps quan jugues a futbol que penges una pilota, doncs igual algú estava penjat una pilota a uns alienígenes que estaven jugant a Ganímedes o on sigui. En fi, David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dimecres 15 de juliol de 2026. Aquesta propera nit encara hi serem, encara estarem fent tertúlia de Dima Creus, així que a partir de 2:15 us esperem a Nits de Ràdio. Us deixem amb Más de Uno, que vagi bé, adeu-siau.

0: La evolución de la compra-venta de viviendas en Canarias se ha empeorado en el mes de mayo, desciende un 2% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 2.060 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 5% interanual.
1: Baleares, Patricia Segura.
2: Los arquitectos de Ibiza y Formentera han mostrado su rechazo por el proyecto de ampliación previsto por AENA para el aeropuerto de Ibiza. Reclaman que se lleven a cabo estudios independientes sobre la capacidad real de la isla antes de aumentar sus infraestructuras.
1: Galicia, Marta Rodríguez.
3: La Audiencia Provincial de Ourense condena al Colegio Luis Vives a indemnizar con 12.000 euros a la familia de una alumna por no frenar el presunto acoso escolar sexista y homófobo cuando estudiaba cuarto de la ESO en 2022. El tribunal determina que el centro no actuó con diligencia exigible ni detectó formalmente el bullying.
1: Asturias, Alba Vázquez.
4: La Jefatura Superior de Policía de Asturias da la bienvenida a los 31 policías alumnos que desarrollarán durante 11 meses el módulo de formación práctica en Oviedo, Gijón y Avilés. De esos 31, el 32% son mujeres. Además, 18 son naturales de Asturias y 13 proceden de otras comunidades autónomas. Sus edades están comprendidas entre los 21 y los 36 años.
1: Y Murcia, Ángel Alonso.
5: La Guardia Civil ha abierto una investigación para localizar a varias personas que han cargado garrafas de combustible en una embarcación propia de las mafias de la droga en la playa del Portús, en Cartagena, y lo han hecho a plena luz del día y haciéndose paso entre los bañistas. Encapuchados, varios hombres han suministrado el combustible y la lancha ha seguido su camino.
6: Redifusión brevísima del más de uno que usted quizá no escuchó.
7: Ya digo yo que en el interior que se come, entonces, así de cosa contundente.
8: Bueno, pues nosotros comemos, sobre todo en nuestro pueblo se comen migas.
7: Anda.
9: Claro, qué bueno.
7: Y de alguna manera especial, las migas de Torrox son sardinas, distintas.
9: ¿No? Con sardinas, imagino que con pescado, ¿no? Con sardina, con pimiento.
8: Bueno, se comen con pescado. Y eso es lo que nos distingue de las migas, por ejemplo, de los pueblos de
10: la
8: interior. Pero antiguamente pues también se comían con bacalao, porque lo llevaba la ensaladilla arriera, que se llama.
7: Claro que decir arena y decir tierra no es lo mismo, no es sinónimo.
11: Tierra es el nombre común que utilizamos cualquiera, donde lo que hay es una mezcla, sobre todo con materiales arcillosos, que son otras partículas y otros minerales, que se podría hacer otro programa exclusivo de ellos,
7: ¿sí?
11: Y partículas que son más grandes de los 2 milímetros, que ya son las gravas y los bloques. Y...
7: No.
12: Mr. Joe Satriani.
7: Igualito, ¿no? ¿Qué te parece, Jorge?
13: Pues un farsante, más.
14: Más de uno, en Onda Cero.
15: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
16: Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. Sí, ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
15: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
7: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
17: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. A l'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
15: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
18: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
19: Per exemple, quan
10: un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant, per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
15: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna, que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
15: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
19: Estats Units avui compensa.
13: Estats Units.
19: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
13: Ah, mira.
19: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
13: No és molt dels Estats Units, no?
19: No és dels Estats Units.
13: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
15: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'actualitat de Catalunya
20: sempre va amb tu.
15: Entra a OndaCero.es
20: / Catalunya.
15: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es / Catalunya.
21: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: chicas portan bata. Jennifer, ¿qué tal? Muy buena tarde, buenas tardes.
1: Hola, buena tarde, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: el mayor tiempo posible. Tal y como reclamaban desde el PP, se garantiza que las comunidades y el Estado se repartan a medias su financiación, que además recibirá una inyección extra de 6.200 millones de euros hasta el 2027.
1: El pleno del Congreso tumbó la senda de déficit de los presupuestos,
2: que fijaba un objetivo del 1,8% para el conjunto de las administraciones públicas. El Gobierno se compromete a presentar la misma senda en el pleno extraordinario del próximo 23 de julio. Si se vuelve a rechazar, Hacienda continuará elaborando las cuentas públicas con unos márgenes fiscales más restrictivos, con la intención de presentarlas a la vuelta del verano.
1: Estados Unidos ataca a plantas de tratamiento de agua en Irán en plena ola de calor.
0: En la provincia de Deloran y en la isla de Kish. Por su parte, Teherán asegura haber alcanzado varios objetivos en la base estadounidense de Bahrein. Se intensifican los combates mientras el precio del petróleo se dispara y Donald Trump, en una entrevista con la cadena Fox, amenaza con extender la próxima semana sus ataques a infraestructuras críticas si Irán no atiende sus demandas.
3: La semana que viene atacaremos sus plantas de producción de energía y sus puentes. Vamos a acabar con todos ellos a menos que se sienten en la mesa a negociar.
1: Y Leonor de Borbón defiende el uso responsable de la inteligencia artificial en el acto de entrega de los premios Princesa de Girona,
2: que por segunda edición consecutiva se celebraron en el Teatro del Liceo en Barcelona. En esta edición los galardones han reconocido a 6 jóvenes con trayectorias destacadas en el emprendimiento, la investigación, el ámbito social y la cultura. A ellos se refería anoche Leonor en su discurso como influencers naturales.
4: A mí lo que me gusta de mis influencers favoritos es que entrenan bacterias. Se enamoran de problemas con la intención de solucionarlos, descubren exoplanetas o normalizan la amabilidad.
5: En Onda Cero, más de uno.
1: La previsión del tiempo para este día: tendremos sol sobre todo, como les he contado, tendremos también viento en algunos lugares. Lo importante es vivir tranquilos, pase lo que pase. Como dice Occident, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Roberto Brasero, buenos días.
6: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos. Hoy con ese subidón de adrenalina que te da sentirte finalista de un mundial. Una gesta ayer, la de nuestros jugadores que minimizaron el equipo francés. Bueno, lo que sube no son las temperaturas, eso también hay que destacarlo. La roja ayer venció a Francia, hoy el color rojo vuelve al mapa de avisos y eso ya no nos gusta tanto. De nuevo avisos de nivel rojo en Zaragoza, podemos alcanzar los 42 grados en la capital maña. En la provincia de Valencia esos 42 se pueden alcanzar en el prelitoral y el interior valenciano, no en la costa. Valencia capital la máxima es de 37, pero eso es muy elevada también con la humedad que tenemos. Y suben también en todo el este de la península, Barcelona muy altas, 35 grados, Murcia también 42, suben en Baleares y en el sur, en Andalucía, hoy también sumamos grados, no serán tan altas, Córdoba 39 y Huelva también suben, aunque ya te digo, las más altas hoy en el este de España. El resto parecidas, y en el norte van a bajar, sobre todo en Asturias y en Navarra. 15 de julio y desde luego viene con ganas de hacer honor a su nombre.
7: Ya has oído el tiempo con Brasero. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto pase lo que pase. Porque mi vida, yo la prefiero vivir así. Bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
1: A las 9 de la mañana conoceremos el dato definitivo de los precios de junio. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
8: Buenos días. Este miércoles se conoce el IPC definitivo del mes de junio. La inflación marcó un 3,2% en tasa interanual en el IPC adelantado, según el Instituto Nacional de Estadística, la misma cifra que en mayo. Destaca la influencia del gas y de la electricidad, ya que en junio el IVA regresó al 21%. Sus precios aumentaron más que en el mismo mes del pasado año. En cambio, afecta a la baja los combustibles, que disminuyeron sus precios en las estaciones de servicio frente a las alzas de meses anteriores por la guerra del Golfo Pérsico. Pero claro, es un producto muy volátil. Ahora el precio del crudo ronda otra vez los 85 dólares el barril por la intensificación del conflicto. En cuanto a la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos ni la energía, disminuye una décima al 2,9%.
1: El primer comentario de la mañana con la firma de Marta García ayer. Buenos días, Marta.
9: Buenos días, Alsina. David Sánchez, el hermano del presidente Pedro Sánchez, ha sido condenado por un delito de prevaricación por irregularidades en su contratación, es decir, por un enchufe. No le han condenado por delito fiscal, eso quedó descartado, y el tribunal también descarta tráfico de influencias porque no ha quedado acreditado. Durante 9 años no podrá ejercer ningún cargo público. Esa es la condena. Sin embargo, conviene recordar algunos matices, sobre todo para quienes en el gobierno creen que este caso es la prueba definitiva de la persecución judicial al gobierno y quienes en la oposición consideran que este caso es suficiente para derrocarlo. A ver, mucho antes de que Manos Limpias presentara una denuncia contra David Sánchez en 2024, fue Podemos quien denunció la creación de un puesto en la Diputación de Badajoz para el hermano de Pedro Sánchez. En 2017, a los morados ya les parecían sospechosas las bases de ese puesto de coordinador de actividades de conservatorios musicales del área de cultura de la Diputación de Badajoz. 9 años más tarde, la sentencia considera probado que David Sánchez efectivamente recibió trato de favor de la Diputación de Badajoz para conseguir esa plaza, pero no ha quedado acreditado que se decidiera crear esa plaza por su parentesco con el futuro secretario general del PSOE. Es decir, no queda probado que Sánchez, Pedro, interviniera. Sí queda probado que la plaza se crea cuando ya está decidido dársela a Sánchez, David. Y el que el proceso es irregular también lo acredita la sentencia. Fue a dedo. Era una plaza innecesaria y sin funciones, lo que denunciaba Podemos en su día. Pero con todas las causas que rodean a este gobierno, con un exministro y secretario de organización condenado a 24 años de cárcel y otro esperando a ver si le vuelven a mandar a ella, con las cloacas del PSOE en plena ebullición, un enchufe en la Diputación de Badajoz no parece lo más grave que afronta el gobierno, porque ni siquiera afecta al presidente. Más grave es que desde el Ejecutivo se ataque sistemáticamente a todos los tribunales que investigan a su entorno, que ya es casualidad.
1: Moraleja, Marta.
9: A David Sánchez lo contratan a dedo, el enchufe a su hermano le importa menos.
1: Son las 7 y 20, una hora menos en Canarias. Esto es Onda Cero.
10: Onda Cero Cataluña.
5: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid.
10: Más de uno Cataluña. Amón Sebaix.
11: Què tal? Bon dia. El govern demana màxima prudència davant el pic de calor i l'alt risc d'incendi previst per aquest dimecres. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. El trànsit amb el RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
12: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident actiu que talla la calçada de la BP4653 en dos sentits de la marxa a Prats de Lluçanès. Un altre accident, el segon, talla un carril a la ronda litoral de Barcelona en sentit sud i ja des de Sant Adrià del Besòs deixa fins a 8 quilòmetres d'aturades. També tenim un tercer accident actiu que deixa un carril tallat per la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en aquest cas en sentit nord, amb 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim dues avaries, una a l'A2 a l'altura de Cervera, que en direcció Lleida talla un carril de circulació, i la segona a la AP7 al punt de Sant Cugat del Vallès, que deixa els vehicles al voral, però en sentit nord, encara doncs, provoca 2 quilòmetres de retenció. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, que també deixa afectacions a la ronda de dalt en sentit sud, amb cues fins a la Vall d'Hebron. Per altra banda, congestió habitual també ja d'entrada a Barcelona des del Llobregat i el Vallès. També destaquem aquestes cues intermitents per la C58 cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
11: La pols sahariana continuarà deixant el cel terrós, hi haurà més núvols i xafogor marcada a la costa. Tot això quan avui tindrem el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. Les màximes s'enfilaran per sobre dels 40 graus a Lleida i arribaran els 37 a Girona i els 35 a Barcelona i Tarragona.
10: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
11: El govern demana prudència a la ciutadania aquest dimecres quan arribarem al pic de l'onada de calor. Les temperatures altes, com el risc d'incendi, serà extrem a bona part de Catalunya. Gabriel Figueredo, bon dia.
13: Bon dia. L'augment de les temperatures es notarà de bon matí a la zona dels dos Vallesos i del Baix Llobregat, amb avisos per calor molt intensa de nivell 5 sobre 6. A la tarda, amb l'entrada del vent de marinada, la calor colpejarà amb força les comarques de l'interior. Per tot plegat, Protecció Civil demana hidratar-se sovint i evitar activitats físiques a les hores de més calor. El SEM ja té gairebé 50 persones per episodis relacionats amb les altes temperatures des del 12 de juliol. Tampoc podem oblidar que la combinació de temperatures molt elevades, la humitat baixa i el vent, poden afavorir la propagació de focs forestals. Davant aquest perill extrem d'incendi, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa a nombrosos municipis i han restringit l'accés a 8 espais naturals.
11: Doncs com dèiem, aquest clima no és bo pel risc d'incendi. Sàpiguen que els bombers, ho hem sabut fa uns minuts, han estabilitzat el foc a l'Anoia i al Bages, que es va iniciar aquest dimecres. Ha afectat unes 47 hectàrees de superfície forestal i uns 120 efectius han treballat tota la nit en un perímetre que era complicat. Martí Sensarric és coordinador comarcal del cos dels ADFs.
14: La zona és abrupta, té moltes pendents, pujades, baixades, camps molt petits, estrets, que llavors això no permet moltes vegades doncs, fer una franja de seguretat o cultivar per poder aturar l'incendi, i és el que ens preocupa. I és un bosc doncs, que és jove o relativament jove i, per tant, crema més ràpid.
11: Els bombers també han hagut de treballar en un altre incendi entre Cunit i Cubelles, que ha obligat a confinar tres urbanitzacions durant unes hores per un foc de vegetació en una zona urbana. Com a bones notícies, cal destacar que l'incendi d'Aigua Múrcia a l'Alt Camp ja ha pogut ser donat per controlat. Sàpiguen, canviem de qüestió, que és avui el primer dia de dol a Manlleu, després de la mort de dos germans bessons d'11 anys que han aparegut sense vida al riu Ter. Les primeres hipòtesis apunten a una mort accidental, tot i que la investigació continua oberta a l'espera dels resultats de les autòpsies. Els cossos han estat traslladats a l'Institut de Medicina Legal i davant la commoció generada al municipi, l'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest vespre a la plaça de l'Ajuntament.
10: Más de uno Cataluña.
11: Crisi de govern a l'Ajuntament de Girona per la sortida de Junts, quan falta un any per a les eleccions. L'alcalde Lluc Salellas hi veu pur electoralisme i ho qualifica de greu error.
15: Entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat i perquè, a més, aquest trencament d'aquesta unitat dona ales al PSC i Aliança Catalana de cara als propers mesos.
11: Els juntaires, en canvi, atribueixen el trencament a desavinences en la forma de governar de Salellas, especialment amb la gestió del dia a dia. Marcos Díaz, bon dia.
16: Bon dia, Montse. Els juntaires li recriminen que arraconi prioritats del dia a dia com els serveis de neteja, l'asfaltatge de carrers o els recursos humans del consistori. La fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha assegurat que se'ls ha acabat la paciència.
17: Doncs aquí arriba un punt que dius, bueno, doncs ja no podem condicionar més perquè ja no veiem més resultats. I sobretot quan tu has anat denunciant o explicant que s'han de prendre mesures i no veus que els terminis, no? Doncs això serà possible tal. I arriba aquells terminis i allò no és possible tal, home, quan vas acumulant aquests terminis, fins aquí, diguem-ne.
16: Junts passa a l'oposició i deixa l'equip municipal en minoria amb 11 regidors, però assegura que faran una oposició responsable.
11: Gràcies, Marcos. En plan econòmic els expliquem que els viticultors del Cava reclamen a les grans elaboradores que els ajudin a absorbir l'excedent de raïm que es preveu aquesta barema. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
18: Bon dia, Montse. Demanen especialment a Freixenet que recuperi progressivament part dels 40 milions d'ampolles que van deixar de produir durant els anys de sequera. Els productors recorden que aleshores van entendre les dificultats de les caves i ara demanen comprensió.
19: Home, com a compensació d'aquesta situació en uns moments de dificultats pel viticultor, si no els 40 milions, com a mínim retornar 20 milions d'ampolles de cava seria l'ideal.
18: A més, proposen crear una taula de negociació entre elaboradors i viticultors i reclamen ajuda a les administracions per trobar nous mercats. També rebutgen l'arrencada de vinyes i alerten que el futur econòmic del Penedès està en joc.
11: Mentrestant, la compravenda d'habitatges comença a donar senyals de desacceleració a Catalunya. Al maig es va tancar 8.900 operacions, un 5,6% menys que ara fa un any, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La caiguda s'explica sobretot pel retrocés de més del 7% en la venda de pisos de segona mà, mentre que l'obra nova es manté pràcticament estancada. Informació en format més breu. Els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. Els fets haurien passat la matinada de diumenge i el cas ja s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials, ja que el suposat autor és inimputable per tenir menys de 14 anys. D'altra banda, la policia també ha detingut un jove de 18 anys per una presumpta agressió sexual denunciada al Punt Lila del festival Pau Paterres, també ubicat a Tàrrega. Més coses, la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social avisa que les dificultats administratives per a l'empadronament són generalitzades a bona part de Catalunya. Segons un sondeig a entitats de 60 municipis, el 66% dels consistoris hi posaven traves. En 4 de cada 10 casos s'ha detectat que no s'empadrona tothom qui ho demana. Per això denuncien que hi ha un problema estructural i fan una crida a les administracions a revisar les pràctiques en aquest àmbit. I un últim apunt, sàpiguen que el Teatre del Liceu de Barcelona ha acollit per segon any consecutiu els Premis Princesa de Girona, la gala reconegut 6 joves referents en àmbits com l'emprenedoria, la recerca científica, l'acció social i les arts.
10: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
11: Les 7:28, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
20: Bon dia. La selecció espanyola es fica a la final del Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà després de guanyar 0-2 França amb els barcelonistes Cubarsí, Olmo i Lamine a l'11 titular, més Ferran i Pedri, que van jugar a la segona meitat. Frenkie de Jong ha tornat lesionat a Barcelona. El neerlandès arrossega molèsties al genoll i podria estar fora dels terrenys de joc alguns mesos. Els propers dies se li faran proves mèdiques per conèixer la base exacta de la lesió. Xavi Pascual paga la seva clàusula de rescisió al Futbol Club Barcelona, uns 400.000 euros, per anar-se a entrenar al Dubai Basketball.
11: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
10: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
21: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
22: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
23: Arriben els dies sense IVA de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara sense IVA. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
1: Día 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar un consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
24: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
25: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: Vint anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.

0: Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
1: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
0: A més, té un 98% de carn.
1: És natural que es noti, oi?
0: Doncs sí, natural.
2: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: La calor no et deixa dormir, deixa de patir. A Solglas t'ajudem a mantenir casa teva fresca i a reduir la factura de la llum. Canvia les teves finestres i aïlla la teva llar de l'aire abrasador. Ton Cirera 2, 973-2677-00 i a solglas.es.
4: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
5: De l'1 al 15 de juliol, quan és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I quan és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment Long Drive. Consulta les condicions al teu concessionari Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehicles seminous i d'ocasió.
6: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. I ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor.
7: Grup Nayox.
8: Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
9: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
10: Hola, hora de levantarse. O no, igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, va.
9: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
11: Hacer las cosas a última hora no suele salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio.
12: Onda Cero Lleida, la teva radio.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bon dia, Lleida és el territori amb l'índex de sinistralitat laboral més elevat de Catalunya, segons dades de l'Observatori del Treball difoses aquest dimarts per Comissions Obreres en la presentació de la campanya Davant del sol, ombra, aigua freda i jornada reduïda. El sindicat ha vinculat aquesta dada al pes del sector agroalimentari a la demarcació i ha reclamat la regulació de jornades intensives durant l'estiu en sectors com la construcció i l'agrari. El sindicat ha denunciat també que alguns ajuntaments posen traves als horaris matinals de les obres per motius de soroll mentre exigeixen alhora el compliment de mesures preventives davant la calor com una reducció de les jornades. Les autoescoles de Lleida han dut a terme una sonora protesta aquest dimarts a les portes de la delegació territorial de la DGT pel col·lapse que denuncien que hi ha en els exàmens de conduir a la demarcació amb prop de 5.000 aspirants en llista d'espera. Han fet sonar xiulets a les portes de l'oficina i també han cridat la dimissió del director de trànsit Pere Navarro i la delegada territorial. En aquest sentit, han assegurat que mesures com la del superdissabte que es va fer al maig per examinar de cop molts aspirants no serveixen de res. Segons la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro, la solució passa perquè els nou examinadors que hi ha destinats a Lleida siguin efectius i estiguin treballant. I el cost de producció del préssec i la nectarina a Catalunya aquest 2026 s'estima que és de 0,58 euros el quilo. Un estudi del CREDA, UPC IRTA, basat en les dades de les explotacions de la xarxa comptable agrària de Catalunya, impulsat pel Departament d'Agricultura, estima un cost de producció de 14.298 euros per hectàrea. És un increment d'entre el 10 i el 15% respecte del cost mitjà del període 2020-2024 de 12.846 euros per hectàrea registrats en valors constants de 2024. Els autors de l'estudi han remarcat que no pretén establir preus de venda, sinó oferir una estimació objectiva dels costs

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Lleida lidera la sinistralitat laboral de Catalunya per la calor. El sindicat Comissions Obreres vincula la dada al pes del sector agroalimentari i reclama protocols d'obligat compliment per a totes les empreses. Avui és dimecres, és 15 de juliol de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 24 graus de temperatura, la resta de poblacions de la demarcació de Lleida 23 graus, a Cervera, Tàrrega i a Mollerussa 24, a Balaguer i a les Borges Blanques, al Pirineu 20 graus, a Tremp 17, a Sort. La situació meteorològica que ens espera aquest dimecres al matí ens l'avança Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Seguim xerrant aquest dimecres de calor important a la província de Lleida perquè les temperatures diurnes continuen pujant lleugerament. Podem arribar a màximes de 41 graus a Lleida, 40 a Tàrrega i Balaguer, 38 a la Seu d'Urgell i 36 a Vielha e Mijaran. L'EMET manté activat l'avís taronja per perill important per calor. Avui tenim temps estable i bufa vent fluix de direcció variable girant durant les hores centrals a la component sud al Pirineu i a la component sud-oest a la depressió central. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit. A hores d'ara, un carril tallat a l'autovia A2 a Cervera en sentit Lleida, el que està causant circulació amb retencions a causa d'una avaria, segons informa el Servei Català de Trànsit. A la resta de vies, normalitat, com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Lleida és el territori amb l'índex de sinistralitat laboral més elevat de Catalunya, segons dades de l'Observatori del Treball difoses aquest dimarts per Comissions Obreres en la presentació de la campanya Davant del sol, ombra, aigua freda i jornada reduïda. El sindicat ha vinculat aquesta dada al pes del sector agroalimentari a la demarcació i ha reclamat la regulació de jornades intensives durant l'estiu en sectors com la construcció i l'agrari. Isabel Gutiérrez, secretària general de Comissions Obreres de l'Hàbitat de Catalunya.
4: Continuem insistint que el conveni col·lectiu en el sector de la construcció ha de regular les jornades intensives en el període estival, així com la prevenció de riscos laborals en tots els sectors, que els protocols de la calor no siguin meres recomanacions, sinó que siguin d'obligat compliment.
1: El sindicat ha denunciat també que alguns ajuntaments posen traves als horaris matinals de les obres per motius de soroll, mentre exigeixen alhora el compliment de mesures preventives davant la calor, com una reducció de les jornades. Les autoescoles de Lleida han dut a terme una sonora protesta aquest dimarts a les portes de la delegació territorial de la DGT pel col·lapse que denuncien que hi ha en els exàmens de conduir a la demarcació, amb prop de 5.000 aspirants en llista d'espera. Han fet sonar xiulets a les portes de l'oficina i també han cridat la dimissió del director de trànsit Pere Navarro i la delegada territorial. En aquest sentit, han assegurat que mesures com la del superdissabte que es va fer al maig per examinar de cop molts aspirants no serveixen de res. Ignasi Peralta és professor d'autoescola.
5: Dales per la gent, per la gent.

0: carrer que ja no aguanta més el fet de preparar-se per un examen i que una vegada suspès li haguis de dir que tarda 3 o 4 mesos a tornar-se a examinar, amb els costos que suposa. A part, tenim un problema molt important de la gent de conductors de camió, que, bueno, doncs que tenim camions parats en aquest país per falta de conductors i gent que porten 4, 5, hasta 6 mesos esperant-se per poder fer l'examen. A banda de la complicació de presentar una persona a examen i a banda del maltracte que rebem per part d'aquesta prefectura de Lleida, que ja és insostenible. Sembla que vinguem aquí a rendir pleitesia a la jefa i a demanar a la pidigüenya que ens deixin examinar o que ens arreglin un problema quan tenim un problema d'una documentació o d'una tonteria.
1: Segons la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro, la solució passa perquè els nou examinadors que hi ha destinats a Lleida siguin efectius i estiguin treballant. Més qüestions. El cost de producció del préssec i la nectarina a Catalunya aquest 2026 s'estima que és de 0,58 euros el quilo. Un estudi del CREDA, UPC IRTA, basat en les dades de les explotacions de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya, impulsat pel Departament d'Agricultura, estima un cost de producció de 14.298 euros per hectàrea. És un increment d'entre el 10 i el 15% respecte del cost mitjà del període 2020-2024. Els autors de l'estudi han remarcat que no pretén establir preus de venda sinó oferir una estimació objectiva dels costos de producció que ajudi a millorar el coneixement econòmic del sector i aporti informació de referència en les negociacions comercials. I el govern ha aprovat l'execució de les obres d'un nou sector de la xarxa de distribució del Segarra-Garrigues per incorporar més de 1.300 noves hectàrees de regadiu als municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyena, de les Garrigues, Juncosa i el Soleràs. Aquest nou sector s'abastirà d'aigua de l'embassament de l'Albagés, una infraestructura que fa possible l'expansió del regadiu en aquest àmbit de les Garrigues. L'actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d'euros i un termini d'execució de 24 mesos a partir de l'inici de les obres. I els 17 ajuntaments de la comarca del Solsonès s'han posicionat conjuntament en contra del Plater per la gran afectació que tindrà al territori. El Plater és el Pla d'Energies Renovables que ha dissenyat el govern. Afecta unes 2.600 hectàrees a la comarca entre energia eòlica i energia fotovoltaica. És com si tota la superfície de la Molsosa estigués plena de plaques i molins, segons explicava el conseller comarcal d'Energies Renovables i alcalde de Pinós, Xavier Vilalta. Precisament s'ha reivindicat el caràcter agrícola de la comarca. Els municipis han organitzat aquest dimarts un acte per demanar al govern que retiri el pla i es faci de nou amb la implicació també del món local. I el 40,78% dels estudiants del Pirineu que el curs 2024-2025 van cursar cicles formatius de grau mitjà o superior ho van fer fora de la seva comarca davant del 27,4% en l'àmbit de Catalunya. Malgrat haver de suportar els mateixos costos de desplaçament i allotjament que els universitaris, pràcticament la majoria dels quals també han de marxar, els alumnes de formació professional no poden accedir a les beques APA de la Generalitat, una ajuda de fins a 2.000 euros anuals reservada per a la mobilitat comarcal dels universitaris pirinencs. Lourdes Santos és una de les professores jubilades que comenta aquesta situació.
2: Perquè la formació professional l'estem reivindicant com uns estudis que donen moltes oportunitats a la gent i després no els hi donem ajudes. Llavors, considero que ja que potenciem la formació professional, també potenciem les ajudes, si no deixem a la gent que no pugui continuar estudiant.
1: Una moció aprovada per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell alerta que hi ha una asimetria en el sistema d'ajuts en un moment en què la formació professional és una de les prioritats declarades de la política educativa catalana. I per últim, destacar que el tram alt del riu Nogra Pallaresa s'ha convertit en un espai clau per entendre com funcionen els rius de muntanya i com poden evolucionar en un context de canvi climàtic i creixent pressió sobre els recursos hídrics. S'estudia un tram de 20 quilòmetres de riu entre Borén, Estarri d'Àneu, Escaló i Llavorsí amb una vintena de punts de control que aporten dades contínues sobre cabal i temperatura en un entorn d'alta muntanya, amb mesures cada 15 minuts generant una base de dades contínua i homogènia en el temps. Es tracta d'un estudi fet pel grup de recerca dinàmica fluvial de la Universitat de Lleida amb la col·laboració d'Endesa.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida.

0: amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
1: Titular al diari La Mañana, Jusà i Solsonès rebutgen el pla de renovables del govern. En la imatge de portada, les autoescoles diuen prou a la falta d'examinadors. Al diari Segre, ateses 228 persones als CAP i a urgències pels efectes de la calor a Lleida, i el xalet suís de Lleida tanca després de 44 anys d'alta cuina. Espanya a la final del Mundial també en portada. 2:15, continua l'actualitat Onda Cero.
2: A 7:30 de la mañana en Canàries.

0: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
1: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
2: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué va a hacer con 5 hijos.
1: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
3: A veure si vindrà un tercer, saps? Clar, a veure si vindrà un quart.
1: Així seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
4: La farmàcia contentíssima, clar.
1: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
3: A veure, en aquest cas l'oferta jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
1: Sí, estic d'acord.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaTero.es/Catalunya.

0: patrimonial. L'objectiu de tot plegat és evitar que desapareguin els rètols emblemàtics que durant generacions han estat un element distintiu de comerços i restaurants tradicionals de Barcelona. Paral·lelament, també es treballarà en l'elaboració d'un inventari que permeti catalogar-los i garantir la seva conservació per les generacions futures. Perquè ja ho diuen, que de vegades val més un bon rètol que mil paraules.
1: Qui ho diu, això?
0: Jo.
1: Ah, vale.
0: T'ha agradat?
2: Peter Hendrick.
1: Bueno, si ho dius tu,
2: signat a sota.
1: Totalment d'acord amb l'Ajuntament, eh? Aquestes coses jo crec que s'han de conservar perquè és història de la nostra ciutat, així que jo crec que és un encert de l'Ajuntament de Barcelona. Vinga, repte de la calor.
2: Una cançó calorosa. Avui és una cançó que em fa molta...
1: T'està complicant la cosa, eh?
2: No, mira, em vaig trobar ahir escoltant un grup que a mi m'agrada molt, per tant em fa molta il·lusió posar aquesta cançó avui, que conté la paraula calor. Som-hi.

0: ja sé que t'agrada, però no tenim gaire temps per escoltar-la ja, tota. Jo, tu la deixaries...
1: Estava esperant que digués la...
0: Encara no la dic? Aviam. A veure... Han passat 85
1: anys.
0: Ja, ara?
1: He the Wolf. Vinga, exacte, He the Wolf, que ve a significar, és el títol de la cançó, que ve a significar la calor a sobre. És una cançó del grup estatunidenc Greta Van Fleet, una banda de rock formada a Michigan, que ha estat comparada amb Led Zeppelin pel seu rock clàssic i per la veu del seu cantant Josh Kiska, tot i que els he preguntat per la seva influència, que sembla evident, se'n van desmarcar provocant certa polèmica amb Led Zeppelin. Més enllà de polèmiques, aquest Heat Above, tot i contenir la paraula calor, no fa referència directa a la calor, sinó que gira al voltant de l'esperança, l'amor i la resiliència. Representa l'elevació de la humanitat per damunt del caos, el conflicte i la destrucció del món representats aquí per les altes temperatures, és a dir, per la calor.
0: Poques cançons hem trobat que diguin calor i parlin de calor.
1: Sí. Bueno,
0: estrictament,
1: sí, en el sentit literal hi ha ben poques, eh? Per cert, recomano molt Greta Van Fleet, eh?
0: Ens l'apuntem.
1: Un grup que a mi m'agrada molt.
0: Vinga, què preguntes avui a l'audiència?
1: Vinga, va, doncs avui volem insistir en els animals marins, però evidentment no repetirem la mateixa pregunta que vam fer ahir.
2: És molt pesadet amb els animals marins, al general. Sí.
0: Perquè ahir va preguntar quin és el teu animal marí preferit, però avui...
1: I la Míriam se'n va anar a les gambes a la platja, saps? Però no ve aquí la raó. I és que els pescadors de Sonso, de la Costa Brava, han aturat la temporada 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda peix per capturar. El sector alerta que s'està esgotant l'espècie, que es pesca essencialment a la Costa Brava i en punts del litoral de Barcelona. I com que el sonso és un dels peixos que té presència a la nostra gastronomia, doncs avui us preguntem per plats de peix. Feia falta la cançó de El baile del
0: quan
1: pescau.
0: Quan agafes vacances?
1: Bueno, aquest divendres. Em trobaràs a faltar, Míriam.
0: Doncs ja et dic jo que sí.
1: Aviam, la pregunta és la següent.
0: Però això és d'ahir.
1: Què pinta una foca aquí?
0: Les foques, bueno, potser sí que es...
1: Potser en alguna part del món, sí. Si es menja esperma de balena, doncs que no es menjarà, no? La pregunta és la següent. Quin plat o quins plats de peix o marisc us agraden més? Així de senzill. La carta és extensíssima. A banda de la matèria prima, és a dir, el tipus de peix, lluç, bacallà, salmó, tonyina, rap, turbot i un llarg, etc. Però encara hi ha més de formes de cuinar-ho. Per tant, volem que ens porteu de la mà per la cuina del mar dient-nos els plats de peix o marisc que més us agraden. Vinga, va, notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908.
0: Jo tinc un déjà vu. Gambes a la planxa.
2: Home, no, però segur...
0: No, un bon turbot.
1: Sí, un turbot...
2: Has dit marisc, puc respondre, no?
1: És així, marisc, sí, també, la ciutat. Marisc també.
0: Has volgut entrar només per
2: sí,
0: això.
2: Sí, sí, ho sé. No el puc pagar habitualment, però si vaig algun dia amb els pares o la família, si sí, tinc l'oportunitat, el demano, és l'arròs de llamàntol.
0: Home, que bo, boníssim. Bueno,
3: paraules majors, això.
2: I si pot ser a un xiringuito de la Costa Brava,
0: ja,
2: molt
0: clar,
2: millor.
0: Ja, clar, si mira, que et paguin la casa i t'estàs una setmana menjant arròs amb llamàntol, doncs fantàstic.
1: Un bon vivant, l'amic Ricard.
0: Us aniré preguntant durant el programa a vosaltres, vinga, que ens quedem sense temps. Notes de veu al 676-760908. Mentrestant, Ricard, a banda de respondre la pregunta al dia, també ens has d'explicar l'actualitat.
2: Som-hi.
0: Comencem explicant que la inflació continua donant senyals d'estabilització a Catalunya. El juny l'IPC es va situar en el 3,2%, només una dècima més que el maig i en la línia amb la mitjana estatal. Els preus continuen pujant, però ho fan molt lluny dels forts repunts dels últims anys.
2: Ara bé, Míriam, darrere d'aquesta aparent calma, l'energia torna a pressionar les butxaques. La retirada de les rebaixes fiscals de la llum i el gas ha impulsat de nou els preus i també ho ha fet l'arribada de la temperatura de la temporada turística amb augments en restaurants, allotjaments i paquets de viatge. La nota positiva arriba des del supermercat. La inflació dels aliments s'ha moderat fins al 2,2%, el nivell més baix de l'últim any i mig. Tot i això, alguns productes bàsics continuen encarint-se amb força. És el cas dels ous, el peix, la carn de porc o els llegums i les hortalisses. Així doncs, la cistella de la compra dona una mica de respir, però molts aliments habituals continuen sent més cars que ara fa un any.
0: I atenció, perquè la onada de calor tocarà sostre avui amb temperatures que poden arribar als 40 graus a molts punts de Catalunya.
2: Sí, i Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions davant l'episodi de calor intensa i l'elevat risc d'incendi forestal. Les temperatures més altes es preveuen especialment al prelitoral de Barcelona, als Vallesos, al Baix Llobregat, al Segrià i a la Ribera d'Ebre. També es mantindran les nits tropicals superiors als 25 graus, especialment a les comarques de Ponent. Davant aquesta situació es mantenen activades activades les alertes dels plans Procicat i Infocat, mentre i també el nivell 4 del pla Alfa s'estén a 111 municipis catalans.
0: I acabem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen un intent de robatori a la casa de la Minya Mal, les Esplugues de Llobregat.
2: Sí, els fets van passar de matinada quan el jugador acabava de disputar amb Espanya la semifinal del Mundial dels Estats Units. Segons les investigacions, els lladres també haurien intentat entrar en dues cases veïnes i van fugir després de ser detectats pels vigilants de seguretat del domicili. La investigació, hores ara, està en el Departament d'Investigació Criminal, que s'ha fet càrrec d'aquest cas.
0: Home, no us robeu a casa de la Minya Mal, no? Ja que ens està ajudant a guanyar el Mundial, tu és lleig.
2: És lleig.
0: Tot plegat, ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Ricard Jiménez, quan vulguis, passa't per aquí, eh? Home, amb permís de la Montse Valls.
2: Tu i d'abans, tornar a casa sempre és un plaer, Miriam. Moltes gràcies.
0: Adéu.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Miriam Frank.
0: El passat 19 de juny, el curs escolar 2025-2026 va baixar la persiana i ho va fer amb una situació que encara ara el govern està provant de solucionar. El descontent dels mestres que reclamen millors condicions i, sobretot, més recursos per fer la seva feina.
1: Un desencant que s'ha traduït en vagues i manifestacions per part del col·lectiu de docents que han guanyat especialment intensitat al tram final del curs, sumant fins a 17 dies de vaga a escoles i instituts entre els mesos de maig i juny i amb un total de 22 dies al llarg de tot el curs. La darrera proposta del Departament d'Educació va acabar sent rebutjada per contundent majoria pel professorat en una consulta massiva, tot i ser avalada per alguns sindicats. Amb tot això, el sector avisa que fins que no hi hagi acord, seguirà pressionant amb mobilitzacions. De fet, hi ha una prevista pel 8 de setembre, coincidint amb l'inici de curs 2026-2027. Sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat la portaveu de la Generalitat i consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: El nostre respecte al dret a vaga i a manifestar, sí que des del govern també volem fer una crida al reconeixement del dret a l'educació dels infants. Estem parlant del primer dia de curs, que hi haurà infants o adolescents que canviaran de cicle o que hauran canviat de centre educatiu. I pensem que aquí sí que val la pena fer una reflexió i atendre també el que és un dret. I per tant crec que fora oportú que poguessin tenir un inici de curs amb una certa normalitat.
1: Paneque també va deixar clar que la consellera d'Educació, Esther Niubó, seguirà provant de desbloquejar la situació.
4: La consellera Niubó, com saben, ha obert el diàleg a tota la comunitat educativa, també les forces sindicals, amb una voluntat de desplegar l'acord, però també de cercar actuacions que permetin atendre aquest desencant, no?, aquesta frustració de la comunitat educativa, dels mestres en particular, davant el que manifesten com una diversitat a l'aula i una necessitat de recursos, d'acompanyament en la seva tasca educativa.
0: Yolanda Segura, portaveu del sindicat Usted Que Estés, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Què us semblen les declaracions de Sílvia Paneque?
5: Doncs mira, precisament en una cosa estem d'acord, i és que volem garantir la, diguéssim, el dret dels infants i dels adolescents i dels adults, de tots els tot l'alumnat que conforma el sistema educatiu a l'educació, i si estem en aquesta situació és justament per garantir aquest dret, perquè no és, el dret no només és el primer dia d'escola, el dret és durant tota la seva escolarització. I ara mateix, de la manera en què estem en els centres educatius, amb aquesta mancança de recursos, amb aquestes necessitats que no s'estan cobrint, doncs ara mateix no estem garantint el dret a l'educació de tot l'alumnat en igualtat de condicions. I és per això que estem, en aquesta situació. L'educació està patint una crisi molt gran, molt greu. Els professionals de l'educació estem absolutament desbordats i demanant a crits solucions immediates. I per això el curs no començarà amb normalitat si no es fan passes endavant per resoldre totes aquestes necessitats.
1: Ja vau deixar clar, no?, que si la situació no canvia, el curs, l'inici de curs del curs vinent podria ser molt incòmode. De moment hi ha prevista aquesta mobilització el 8 de setembre, que no sé si segueix en peu o és en ferm, no?
5: Sí, la convocatòria de vaga, el col·lectiu, des de les assemblees hi ha avalat aquesta mobilització, per tant nosaltres hi donem tot el suport del món, i hi haurà aquesta convocatòria. Per això nosaltres demanem a la conselleria que estigui disposada a obrir negociacions durant aquest temps d'estiu, perquè és evident que aquesta situació s'ha de reconduir, però s'ha de reconduir oferint garanties de que farem aquestes passes endavant. Primer de tot, doncs, implementant el que s'ha recollit a l'acord. Són passes endavant, però que s'han d'implementar amb garanties i fins i tot ampliant els marges del que es recull en l'acord de març. I després hem de situar noves necessitats a sobre de la taula, perquè amb l'acord de març no es resol totes les mancances que té l'educació, no es resol tampoc de forma, diguéssim, immediata, doncs, aquestes mancances ni aquestes necessitats, i per tant aquí cal un gran compromís per l'educació pública. Hem de començar a fer passes endavant per aquest compromís. L'educació necessita una inversió del 6% del PIB. Això no es pot demorar més. No és una, sembla que no és, és com un objectiu que portem arrossegant des del 2009, que es va aprovar la LEC. Ja hauria d'haver-se implementat al cap de 4 o 5 anys com, o 6, com deia la LEC, i en canvi estem a anys llum i encara no arribem ni a la meitat del pressupost. I això és una qüestió fonamental perquè realment puguem tenir l'educació pública que necessitem. Hi ha moltes altres qüestions que cal abordar, que és la gratuïtat de l'educació, que no es tanquin grups de la pública. Si volem reduir ràtios, no es pot tancar grups de la pública. Les infraestructures, el blindatge català, ja veieu què està passant, quina ofensiva tenim a sobre, i no podem, diguéssim, acceptar, doncs, que no hi hagi un blindatge de la llengua catalana i el model escola catalana. I bé, el tema de la inclusiva i de les ràtios és una qüestió que ha d'anar molt més enllà dels marges de l'acord, perquè és la gran necessitat que tenim ara mateix, perquè realment tot l'alumnat pugui tenir aquesta atenció i aquesta garantia i aquest dret a l'educació que tant proclamen i tanta falta fa.
0: Pare, que deia que la consellera Niubó portarà a les properes setmanes, provarà les properes setmanes d'obrir noves converses per mirar d'arribar a un acord. No sé si hi ha previstes més reunions amb el govern.
5: Bueno, de moment no ha mostrat la seva voluntat, però no tenim cap altra convocatòria. Entenc que deu estar reunint-se amb totes les entitats i organitzacions que conformem la comunitat educativa, però sí que hi hauria d'haver, doncs, hauríem de rebre notícies, doncs, el més aviat possible, perquè tal que les treballadores i els treballadors puguem traslladar i puguem, no, posar sobre la taula, doncs, què és el que ha de fer aquest govern de la Generalitat per realment posar solucions a aquesta crisi que estem patint. Això és una, és que ha de ser una prioritat màxima, perquè ara mateix s'ha evidenciat molt diguéssim, què és el que, no, ens fa anar a treballar tan malament i què és el que necessita l'alumnat, i això requereix ja de mesures d'emergència. No podem continuar d'aquesta manera, perpetuant un conflicte, però tampoc l'educació pot continuar d'aquesta manera. Hi han d'haver canvis estructurals, perquè també en el tema de la inclusiva no només és posar dotacions, que això és absolutament imprescindible, sinó també de quina manera han d'actuar aquestes dotacions, no? Com s'han d'estructurar, com s'han d'organitzar. Per tant, calen també canvis organitzatius en els centres per fer aquests equips, no? Que aquests equips puguin treballar de forma coordinada i puguin atendre l'alumnat en totes les seves dimensions. I això, doncs, requereix de negociació, de molta diguéssim, treball, no? Colze a colze, i no ho podem posposar més perquè, si no, aquest conflicte no el resoldrem mai, i la veritat és que els resultats ho deixen molt clar, no? Els resultats en educació i també, doncs, aquesta crida que estan fent les persones treballadores és un clamor i cal posar-hi fil a l'agulla. Mm-hmm.
1: Ja per acabar, Yolanda, no podem deixar de banda l'altra gran polèmica que s'ha produït aquest curs, com és la infiltració de Mossos d'Esquadra als

0: centres escolars, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el director general de Mossos, Josep Lluís Trapero, van compareixer ja a la Comissió d'Investigació del Parlament per donar explicacions sobre aquesta qüestió, però crec que des del sector no han acabat de convèncer aquestes explicacions, oi?
1: No, és que no donen cap explicació. No donen cap... o sigui, encara no sabem qui ha estat el responsable d'aquesta operació. Tant et diuen que sí que són infiltracions fins i tot cutres, això en boca de la consellera, com després diuen que no és cap infiltració i que ja està dintre de les operacions normals de la gent, bueno, de la gent encobert. Després diuen que si això es remeten a la seva, diguéssim, normes de funcionament del cos de la policia. I, no? I dius, bueno, i aquestes normes de funcionament passen per sobre de les lleis, no? que estan... o sigui, no respecten els rangs legislatius. Hi ha una sèrie de propòsits que fa que... Que es quedi molt clar que aquí hi ha hagut una vulneració flagrant dels drets fonamentals i que no hi ha una responsabilitat al darrere que, no, que redreci aquesta situació o que fins i tot digui que això no s'havia produït i que no es produirà mai més. No es garantitza que això no torni a passar. És greu, el que ha passat és molt greu. I per tant nosaltres hem interposat una demanda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que està fent el seu curs i que per tant doncs bé, el que vol és denunciar una situació que no s'hauria d'haver produït mai.
2: Doncs veurem com evoluciona tota aquesta solució pel bé de tothom. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si esteu pensant en fer-vos un tractament d'estètica i teniu dubtes, no patiu, perquè ja tenim aquí a l'estudi la doctora Beatriz Beltrán per resoldre tots els nostres dubtes sobre medicina estètica. La doctora és especialista en medicina interna, estètica i nutrició, és experta en harmonització facial, l'únic membre espanyol de l'AISAC, la Societat Internacional de Complicacions Estètiques, i també és la fundadora de la clínica doctora Beatriz Beltrán al Passeig de Gràcia de Barcelona. Doctora, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
2: A veure, ara amb l'arribada de l'estiu, el calret, tothom vol estar perfecte, volem aprimar-nos, perdre pes, i sé que hem vist a premsa un article que has escrit sobre el tema, no?
5: Sí, llavors ara aquí comença el que nosaltres és l'operació biquini. Bueno, l'operació biquini comença molt abans, però ara ja és per als més ressegats, no? que aquí ja estem, no? No, la veritat és que a tothom ens agrada, no? A l'estiu pues lluir una mica la millor versió que tinguem, no? Llavors, nosaltres ja portem, jo en concret porto més de 22 anys treballant i ajudant els meus pacients a que aconsegueixin el seu objectiu, sobretot en el món de la nutrició. Llavors, és un tractament que porta moltes satisfaccions, no? Uh-huh. Perquè al final el que et dones compte és que ajudes a la persona a que canviï els seus hàbits i a que canviï absolutament la seva vida. I això, tenim milers de pacients que ho han aconseguit, que han aconseguit el seu objectiu i que han fet aquest canvi de vida, i qui ho ha fet realment ho sap i ho viu d'aquesta manera. Al final no es tracta tant de fer una dieta, que per suposat si jo faig una dieta m'aprimaré, però el gran que és fer un tractament multidisciplinar, és a dir, és fer un canvi d'hàbits per ajudar a que aquesta persona no només baixi de pes per aquesta temporada, sinó que sigui un canvi per tota la seva vida, és a dir, que tot pas que fem endavant no tornem cap endarrere, i això és importantíssim i per nosaltres la reeducació alimentària és fonamental. Al final és la clau de l'èxit dels tractaments. I no només ens fixem en la nutrició, sinó que fem un abordatge multidisciplinar. Fem un abordatge on també treballem la importància del múscul quan nosaltres estem fent aquesta davallada de pes, aquesta baixada de pes. Perquè jo puc baixar pes, però si també baixo múscul, al final tampoc això ens ajuda. Clar. I el gran problema, sobretot, és amb dones i amb homes, però amb dones, amb l'època de la menopausa, que és quan realment comencen a tenir aquest problema d'augment de pes. També si fem depèn de quin tipus de nutrició i no tenim en compte

0: T'agrada molt i que no pots menjar, és com que se te'n van els ulls. Mm-hmm. Però llavors, si tu també dius, ostres, jo estic fent aquest esforç, però ja començo a notar aquestes millores en el meu cos de forma més o menys immediata, clar, és algo que també t'anima moltíssim. I això mm-hmm. ho podem fer gràcies a tecnologies que no, fent aquesta dieta i aquest seguiment nutricional ens ajuden a perdre aquest greix localitzat d'una forma ràpida, efectiva, amb una única sessió, sense cirurgia i de forma definitiva, que és el més important. Llavors, això és, al final és el concepte amb el qual treballem.
1: I tot plegat, tot això que ens està explicant, doncs ajuda a evitar aquest efecte rebot, que és el que tothom intenta evitar, però clar, és perden pes molt ràpidament, però després el tornen a recuperar ràpid. Defensa molt que perdre pes no hauria de significar perdre salut, ni envellir el rostre. Quins errors cometem quan ens aprimem massa ràpid?
0: Bueno, quan ens aprimem massa ràpid, al final, si tu perds el pes molt ràpid, pots tenir una pèrdua de grassa important, sobretot a zones facials, que fa que tinguem pues, un aspecte d'una cara pues, com més despenjada. No? Uh-huh. Llavors, per això hem de tenir-ho en compte i podem treballar amb tècniques que dius, escolta'm, pues, si perdo grassa i perdo i se'm despenja la cara, tinc tècniques que m'ajuden que això no se'm vegi no tant, no? Perquè dius, escolta'm, de cosa em veig bé, però la gent em diu, no. Ui, fas mala carona, pues, això també es pot corregir, no? I podem evitar que això realment pues, també ens passi.
1: En els últims anys ja han guanyat protagonisme certs medicaments per aprimar, com per exemple el GLP-1. Què passa quan es deixen i per què algunes persones recuperen pes amb tanta facilitat després de prendre'ls?
0: Bueno, els GLP-1 han sigut una revolució en el món de l'obesitat i realment han ajudat a moltíssims i estan ajudant a moltíssims pacients a aconseguir els seus objectius. Però, evidentment, és un tractament mèdic que s'ha de fer sota prescripció mèdica i sota indicació. Nosaltres els utilitzem, però s'han d'utilitzar amb cura. No serveix utilitzar-los per baixar 3 quilos, perquè si realment no estem fent aquesta conducta com hem estat parlant, al final els recuperarem d'una forma molt ràpida i inclús pitjor. Però si es fan sota indicació mèdica i sota control mèdic, poden ser un gran aliat, però s'ha de tenir molta cura, perquè avui en dia, clar que és fàcil perdre pes si fas això, però has de tenir en compte que això és un tractament mèdic que has de tenir la indicació i és molt important ser molt estricte en aquest tema.
1: I com diu, abordar-ho des de diferents punts de vista i entenc que aquí juga un paper important l'ansietat i la relació amb el menjar, no?
0: Absolutament, és fonamental i nosaltres ens donem moltes vegades, pensem, ostres, és que aquesta persona té molta força de voluntat i en canvi jo no tinc força de voluntat. Al final la força de voluntat està perquè al nostre cervell hi ha determinades zones que no funcionen de la nostra manera. Uh-huh. Hi ha, per exemple, una zona concreta que és el lòbulo prefrontal dorsolateral esquerra, que és una zona que és la que controla la sacietat, la que controla l'ansietat. Hi ha molts pacients que diuen que no tenen força de voluntat, però perquè tenen aquesta zona del cervell que la tenen apagada. Llavors, el que hem de fer és despertar aquesta zona del cervell. I si nosaltres la despertem, tots els circuits cerebrals, tots els circuits neuronals es tornen a posar en activitat i el que fan és que nosaltres puguem controlar aquesta sacietat i controlar aquestes compulsions alimentàries. Nosaltres això fa molts anys que ho hem vist, però no ho podíem controlar. Des de fa més de 2 anys estem treballant amb una tecnologia que és l'estimulació transcranial, que és una tècnica molt senzilla, que es fan 6 sessions, que vens a la clínica, és mitjoreta, que és com si fos un massatge que simplement ens dona com uns copets, que són molt suaus, sí, aquesta zona del cervell concreta. És com si jo a una porta truco per despertar. Llavors això fa que es desperti aquesta zona i que aquesta sacietat que jo no podia controlar, ostres, torni a tenir aquesta força de voluntat. Per tant, a vegades no és que no en tinguem, és que no ens funciona correctament el nostre cervell i hem de reconduir-ho i això és molt important.
1: I el que està clar és que per perdre pes ho hem de fer de forma intel·ligent. Quins serien els 3 pilars claus?
0: Els 3 pilars claus és, jo sempre recomano, perquè moltes vegades tots sabem el que s'ha de fer i la dieta saludable, però moltes vegades necessitem un seguiment, clar, i necessitem que algú ens controli i que algú ens porti, perquè si nosaltres ens hem de pesar i hem de fer alguna cosa, sempre direm, ostres, vaig a portar-me bé, no? Perquè si no, sobretot, els pilars fonamentals és la nutrició i s'ha de fer de forma individualitzada. No hi ha una dieta ideal, hem de veure individualment a cada persona quins són els seus hàbits i què és el que en aquest cas volem millorar i que això serveixi per sempre. L'exercici físic és

0: fonamental, és fonamental, i l'hem de fer perquè ens ajuda sobretot a rejuvenir i sobretot a envellir de forma saludable. Tenim tècniques que ens ajuden a fer exercici sense tenir que anar tant al gimnàs. Això no vol dir que no fem, però que podem enfortir aquests músculs amb ajuda extra. I després, sobretot, hi ha suplementació micronutricional que ens ajuda, doncs, a potenciar els nostres, el que volem aconseguir. Doncs, per exemple, pacients amb l'edat de la menopàusia, doncs, moltes vegades donant petites suplementacions amb suplementació natural, ajudem a regular aquests circuits hormonals que, doncs, que estan una mica més apagats, no? I tot això al final ens ajuda a que ens sentim millor i que puguem aconseguir el perdre el pes i que aquesta pèrdua de pes sigui per sempre i sigui un pas a una vida que ens trobem més sans, més saludables i amb molta més energia.
1: Important, aquest envelliment saludable, que és el que tots volem. Doncs ja sabeu, si voleu perdre pes de forma intel·ligent, visiteu la clínica Beatriz Beltrán, situada al Passeig de Gràcia número 78, aquí a Barcelona. Ells són experts en tractaments sense cirurgia tant facial com corporal i ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen a nivell mundial amb resultats naturals i satisfactoris. Podeu seguir totes les novetats a la seva pàgina web drabeatrizbeltran.com, al seu Instagram @drabeatrizbeltran o trucant al 93 487 7466. Apunteu, 93 487 7466. Doctora Beatriz Beltran, un plaer tenir-la aquí.
0: Moltes gràcies.

0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia!
1: Bon dia a tothom! Bon dia!
0: Partidàs, nit històrica de les mares.
1: Impressionant, sí, sí. Des de que JR no ens oferia aquells recitals, no s'havia vist una cosa igual a Dallas.
0: Ai, quina gran sèrie!
1: Amb la Suelen, JR i Suelen. Doncs bé, Dallas, efectivament, va ser l'escenari d'una de les exhibicions futbolístiques més grans de la història dels Mundials, i crec que no exagero, perquè el partit que va fer la selecció espanyola ahir va ser absolutament sensacional. Es va imposar a França per 2-0 en la primera semifinal del Mundial. Per tant, jugarà la segona final de la seva història. La selecció espanyola diumenge a Nova York, que repeteix un partit pràcticament perfecte, en defensa arribant a l'excel·lència, perquè té molt de mèrit que una selecció com la de França, que per mi té el potencial ofensiu més gran de tot el campionat, no generi ni una sola ocasió en tot el partit, i sobretot la sensació que no hi havia, no cap possibilitat, però poques possibilitats que Espanya encaixés un gol, ni tan sols quan França necessitava, de la manera que fos, doncs, atacar per, si més no, retallar diferències al marcador. Un marcador que ja havia inaugurat Espanya gràcies a un gol d'Oyarzabal de penal, un penal comès sobre Lamine Yamal molt clar, claríssim, i a la segona part Pedro Porro ja va establir el resultat definitiu després de culminar de forma magistral una gran jugada d'atac de la selecció espanyola. Victòria absolutament merescuda d'Espanya, classifica l'equip de Luis de la Fuente per la gran final de diumenge, i el seleccionador espanyol, amb molt bon criteri, crec jo, demana que es posi en valor el que exactament han acabat de fer els seus jugadors.
2: Però el nostre missatge era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo, con sacrificio, con esfuerzo, con un talento futbolístico descomunal. El futbolista español es el mejor futbolista del mundo, precisamente esa interpretación del fútbol. Pongamos en valor lo que tenemos en España, no nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales, creo que sí.
1: Poso novament accent en l'actuació defensiva de l'equip, no només dels quatre darrere, sinó de tot l'equip, per la pressió alta que van fer, com recuperaven pilota després de pèrdua molt ràpidament, mossegant i corrents gairebé com gossos en una cacera, i no es pot obviar el tàndem defensiu format per Cubarsí i Laporte, absolutament inexpugnables. I bé, mira la selecció que tenia davant, no? Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Olise, és a dir, cinc dels millors davanters del món. Doncs cap d'ells va poder brillar, cap d'ells va fer un bon partit, entre altres coses per aquest tàndem espectacular de Laporte, Cubarsí, el central del Barça, amb 19 anys, sembla que hagi jugat ja tres campionats del món,

0: en un dia en què les temperatures diurnes pugen lleugerament. Podem arribar a màximes de 41 graus a Lleida, 40 a Balaguer, 39 a Tàrrega, 38 a la Seu d'Urgell i 35 a Vielha e Mijaran. L'EMET manté activat la vista taronja per ahir, important per calor. Demà dijous tindrem intervals de núvols alts i durant la tarda creixeran núvols d'evolució sense descartar al Pirineu algun ruixat que pot anar amb tempesta. Així mateix, baixaran les temperatures diurnes, quedant-se les màximes als 40 graus a Lleida, 39 a Tàrrega, 38 a Balaguer, 36 a la Seu d'Urgell i 32 a Vielha e Mijaran. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. Pel que fa a la situació del trànsit, continua tallada aquesta hora del migdia a l'autovia 2 a Cervera en sentit Lleida a causa d'una avaria que s'ha produït avui a primera hora del matí, al voltant de les 6 de la matinada, el que està causant en aquest punt de l'autovia A2 circulació intensa. A la resta de vies, normalitat. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Una petita pausa i ens hi posem...
2: Onda Cero Lleida.
3: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
6: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
7: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973-21-0005.
8: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
9: Això que sents és un runner que corre amb la música ben alta. Ara s'atura un Volvo XC40 per deixar-lo passar. Te n'has adonat? Ell tampoc.
10: Volvo XC40 amb detecció de vianants. Dissenyat acuradament pels runners. Descobreix-ne més coses a volvocars.es.
11: Concessionari Llemosa. Polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
12: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973-73-7540 i a countryclubrestaurant.es.
13: Sumérgete en el Festival Vino Somontano más súper refrescante. Del 30 de julio al 2 de agosto te esperan en Barbastro, Huesca, la muestra del vino somontano, la experiencia gastronómica, espectáculos, catas temáticas y las DJ sessions. Sumérgete ya en toda su programación en dosomontano.com.
14: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive. Consulta les condicions al teu concessionari Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehicles seminous i d'ocasió.
15: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. I ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor.
16: Grup Nayox.
2: Onda Cero Lleida.
1: Comencem avui aquest dimecres el programa fent un cop d'ull a l'actualitat política municipal. Ens acompanya l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, fent balanç aquests 3 anys de mandat, quan queda menys d'un any per a les eleccions municipals de 2027. Rebassem projectes que ja estan en marxa, els que han de marcar també doncs, aquests propers mesos. Parlem d'habitatge, de transformació de barris, model d'inclusió social, convivència, civisme o fins i tot l'adaptació al canvi climàtic cada any. Doncs una qüestió que està sent més

0: urgent i que hem de posar més sobre la taula. Alcalde, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Comencem pel balanç, aquests 3 anys de mandat. Quan queda menys de 10 mesos per a les properes eleccions municipals, quin diria que és el principal canvi que hi ha hagut a la ciutat de Lleida en aquests últims 3 anys?
1: Bueno, jo crec que... potser el més transcendent no és perceptible, a vegades passa això. Durant aquests 3 anys hem aconseguit desbloquejar molts projectes. Alguns estan absolutament interioritzats per la ciutadania. No? Vull recordar que només arribar al Museu Morer estaven parades les obres, no? I en canvi ja portem més d'un any amb ple rendiment i amb força visitants, no? I sobretot amb una clara demostració de la capitalitat de Lleida en l'àmbit de la cultura, no? També està ben parada l'estació d'autobusos, no? Que no, encara no teníem clar qui era el propietari, com aquell que diu, dels terrenys on s'havia de construir, no? Bueno, doncs un any després vam desbloquejar tota la situació i ara ja gaudim d'un equipament que, en fi, que està funcionant força bé i que, bueno, és també un edifici restaurat, històric, que també fa que l'estació sigui bonica, no sigui una estació a l'ús, no?
0: Hi havia els dubtes sobre la mobilitat i al cap del temps això s'ha esvaït una mica, no?
1: Bueno, vam fer una reunió, només d'arribar a govern, expressament, única i exclusivament, per tractar els temes de la mobilitat associada. Hi ha temes que els hem resolt, altres no, Vull dir, ho reconec, que vam demanar al govern de la Generalitat una sèrie de mesures per a facilitar la vianalització, la transició des del centre històric cap a Pardinyes amb la coberta que fos transitable, d'això no ens n'hem sortit, o ens n'hem sortit parcialment, però efectivament el que és la mobilitat, aleshores punta carrer Príncep de Viana és complicat, però també recordem que Roger de Llúria ha de fer del segon vector, no? A tenir en compte, a fi efecte de facilitar l'accessibilitat a les dues estacions. I a més hem arrencat el compromís del govern d'Espanya amb el cas que ens afecta a DIF per obrir la porta nord de l'estació de Lleida. Per tant, d'alguna manera el que hem intentat és donar aquesta globalitat, no? Aquesta visió global als entorns de les estacions per facilitar la mobilitat i l'accessibilitat, no? El Palau de Vidre, bueno, doncs també l'hem obert amb el nou hotel d'entitats, que és un espai ple d'alegria, no? Però també hem anat transformant carrers, places i raconets, no? Diguem-ho així.
0: La vida quotidiana.
1: Està clar que hem acabat Prat de la Riba, que és aquí tocar d'on som ara, sí. No? O, per exemple, a Doctor Fleming, no? Amb aquesta Rambla Verda Nova, o hem reformat la Rambla d'Aragó per endreçar-la, que estava molt descuidada quan vam assumir el govern. Teníem una Rambla d'Aragó lletja, no? I també, per exemple, pues, al carrer Riu Ebre, que hem obert un nou espai verd, i així pues, amb molts racons i raconets, no? Ampliacions de voreres, plantacions d'arbrat, aquestes coses a vegades no es noten, no? Quan jo dic que hem plantat 4.000 arbres, sempre hi ha la tentació de dir, però encara en falten, no? I evidentment en falten i hem de seguir fent-ho, no? Arbres amb trama urbana, escocells buits que hem de reposar, etcètera, no? També hem aconseguit treure endavant el nou contracte de neteja, que no el tenim en marxa perquè el tenim recorregut. Jo espero que més aviat que tard es resolgui aquest contenciós, no? Entre les empreses, i al final puguem posar, dic, el nou servei més aviat possible, i que s'ha de notar de forma substancial, però hem canviat també les empreses de jardineria, i això sí s'ha notat des del minut 1. Tenim dos grans empreses, bones empreses, i a més el centre especial de treball de la Paeria també té més responsabilitats. Per exemple, si hi ha veïns i veïnes de Ciutat Jardí que ens estan escoltant, podran ratificar que ha hagut un abans i un després des de la reorganització del treball. Per tant, aquest dia a dia, aquesta quotidianitat ha estat present durant tots aquests 3 anys. Estem renovant tota la il·luminació de la ciutat amb tecnologia avançada que suposa estalvi i, a més, més respecte des del punt de vista mediambiental. En fi, ara també hem aprovat o estem treballant amb els grans projectes de transformació, no? Per exemple, en l'àmbit industrial. Bueno, ja tenim desbloquejat Torreblanca i, a més, estem apretant. De fet, avui... Sí. Tinc una reunió amb la consellera, que és aquí a Lleida, per parlar d'inversions, i parlarem també dels terminis de Torreblanca, que ja els tenim pactats perquè la bilateral ja es va plantejar, no? Aquesta és una qüestió important perquè el que fa és contribuir al desenvolupament d'un sòl industrial que no somiàvem fins ara, no? Però també tenim en marxa l'ampliació del polígon industrial del Segre i tenim en marxa l'ampliació de Torresoler. En fi, tenim en marxa 6 milions de metres quadrats de sòl industrial per atraure activitat. I això té tot un sentit. Eh? Ara t'ho intentaré explicar sense allargar-me massa, no? Model habitacional. Més de 1.100 habitatges en construcció i, a més, amb propostes que arriben cada dia sobre la taula que ens poden arribar a garantir entre 700 i 800 habitatges assequibles nous a la ciutat en els propers anys. No? Bueno, doncs també és un canvi important i això s'ha anat treballant. No? I, sobretot, tenim en marxa el Pla Integral del Centre Històric, amb el Pla de Barris, i tenim en marxa el Pla de Millora Urbana de la Mariola, que, si tot va bé, la setmana que ve faré una primera presentació als grups municipals perquè el coneguin, no? Transformació Mariola, 400 habitatges, transformació del centre històric, de l'espai públic, que encara ens queda per canviar, però que a més ens permetrà recuperar entre 600 i 800 habitatges nous al centre històric, que són solars buits, que són cases abandonades, etc., que són les que formen part d'aquesta estratègia de recuperació del cor de la ciutat. No? I si parlo del model social, doncs nosaltres estem en fase d'implantació del nou model social, el model d'inclusió, que ha de permetre que aquesta ciutat tothom estigui tès i tots puguem avançar alhora, que a més puguem generar noves oportunitats. No? Bueno, doncs em sembla que ho he dit tot, és a dir, transformació industrial, per tant, nou model econòmic, transformació des del punt de vista de habitacional perquè tothom tingui accés a un habitatge assequible. Al setembre acabem de donar el 121 pisos que tenim al barri dels Mangraners, que hi ha molta gent que ja està vivint, però que al setembre acabarem de donar les claus a tothom, no? Però a més hi haurà obres al centre històric, obres a Ciutat Jardí, obres en altres indrets de la ciutat per la construcció d'aquest habitatge assequible, no? I, finalment, el model social, no? De quina manera avancem en termes de segones oportunitats d'atendre les persones o famílies més vulnerables i també de quina forma avancem en termes de civisme i convivència.
0: Ens aturem en el model industrial i en el model social. En el model industrial, comentava aquesta reunió avui mateix amb la consellera, també avui reunió amb el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, que imagino que també va en la línia d'aquest desenvolupament econòmic que uneix una mica doncs, les dues capitals.
1: Nosaltres el que hem volgut, vam posar en marxa una nova governança, que és l'Invest in Lleida, Inverteix a Lleida, no? Inverteix en Lleida i en el talent, aquesta és l'objectiu d'aquesta governança, i el que hem fet és establir una xarxa d'aliances amb operadors, amb institucions, corporacions i empreses que han de contribuir amb aquesta capitalitat. Ho hem fet amb el Port de Tarragona, que avui venen, ho hem fet amb el Port de Barcelona, però també ho fem, per exemple, amb el Consorci de Zona Franca, no? Amb la Cambra de Comerç i amb altres institucions, insisteixo, que han de permetre que puguem avançar plegats, no? Amb aquest projecte de convertir també Lleida en la segona capital des del punt de vista econòmic. No? Vull recordar, i ho dic moltes vegades, Lleida és la segona capital amb major densitat d'empreses del sector tecnològic. I això també ho hem d'aprofitar, gràcies també a la rauxa que li hem donat al Parc Agrobiotec en aquests darrers temps, que també ens està donant molt bons resultats. No? Aquestes aliances han de permetre això, que avancem més de pressa, si convé, i sobretot que siguem molt selectius a l'hora d'incorporar en el nostre territori nova oferta de caràcter industrial. I quan te deia abans que volia explicar-ho tot, era perquè a mi m'agradaria com a alcalde que la gent pogués fer el que volgués a Lleida. A veure si m'explico. O sigui, si tenim una família que té un fill que està estudiant i aquest fill que està estudiant pugui estudiar a Lleida.
0: Que no hi hagi límits, Que no hi hagi límits.
1: Exacte, i que pugui desenvolupar la seva capacitat professional a Lleida. I que pugui desenvolupar la seva capacitat personal, les seves capacitats personals, el seu projecte de vida a Lleida, això vol dir que necessita una bona educació, bona formació, formació professional, formació universitària, que necessita un bon lloc de treball,
0: valorat. Lloc viure, i uns serveis.
1: Un bon lloc per viure i a més si a més fem que la cultura i l'oci vagin a més a la ciutat, doncs ja tens l'opció. Una altra cosa és que al final dic, bueno, doncs jo vull marxar la temporada per després tornar, no? O vull marxar per les raons que siguin, perquè tinc una oferta a Amsterdam o a Londres, on sigui, no? Pues és comprensible. Però un alcalde ha de treballar perquè les edatanes i els edatants, com a mínim,

0: tinguin l'opció de quedar-se a Lleida, no? I que puguin fer la seva vida a Lleida, i això és el que plantegem. Per això parlem de sòl industrial, per això parlem d'impuls econòmic, per això parlem d'habitatge, per això parlem d'oci, per això parlem també d'una ciutat més justa, no? I aquesta és una mica la raó. A la bilateral que vam tenir amb la Generalitat vam parlar d'educació, escoles, i vam parlar de sanitat, centres d'assistència primària, ampliació de l'Hospital Arnau de Vilanova, etc. No? I nosaltres estem treballant precisament facilitant l'ampliació de l'Hospital de Santa Maria, facilitant els nous centres d'atenció primària en diferents barris. Aquesta és la nostra feina, i també ho fem pensant en que tinguem oportunitats en l'àmbit de la salut, no? Que la salut sigui de proximitat, que tothom tingui accés immediat a rebre els serveis bàsics de salut, no? Bueno, aquesta és la meva visió i aquesta és la forma amb la que treballem i l'objectiu amb el que treballem, no? Fer d'aquesta una ciutat plena d'oportunitats.
1: Sí, parlem de civisme i de convivència, abans ho comentava, no? S'està implantant aquest model d'inclusió pioner a Catalunya, un model que en el seu moment doncs, també va generar força debat, que es va aproximar sobretot al barri de Balàfia per explicar-ho, per posar-ho en comú amb els veïns, en quin punt es troba el desenvolupament d'aquest hub a Balàfia. Les trobades que s'han fet amb els veïns han servit per modificar, per implementar, per acabar de planificar com seria aquest projecte, o es manté tal com s'havia presentat?
0: No, el projecte el que necessitava era que s'expliqués bé, no? I vaja, ho hem fet en diversos espais, i hem explicat el projecte, i jo crec que la ciutadania a més ha tingut l'oportunitat de poder plantejar les seves iniciatives que han estat considerades, no? El projecte en si mateix s'aprova de forma imminent. Abans de marxar de vacances aprovarem el projecte com a tal, i a més iniciarem la licitació ja, no, del hub de Balàfia, no? Però també hem obert el CATU, el CAT de Temporès, també ben aviat suposo que acabarem de definir on anirà el CAT 2, no? I avançar amb els altres projectes que incorporen, no? El model d'inclusió, els habitatges, no? Hi ha molta gent que diu, això és com ho hauríeu de fer a través dels habitatges, i ja ho fem, però tot depèn del moment en què una persona s'hi troba. Hi ha persones que necessiten estar acompanyades, hi ha persones que poden tindre l'autonomia plena per viure en un habitatge, no? Per refer la seva vida, perquè ha trobat un nou lloc de treball, etc. Aquesta és la nostra voluntat. I aquesta és la lògica del model d'inclusió, i en aquest sentit pues estem treballant totes i totes amb moltes tensions, també, amb el sentit de que hi ha molta necessitat i hem d'estar molt amatent, i els treballadors i treballadores municipals estan molt al cas de tot el que passa, no? En fi, que no, que tampoc és fàcil, perquè quan parles en clau de vulnerabilitat, en clau de pobresa, pues, sempre hi ha una mica més de tensió, sobretot de caràcter emocional, no? Però bueno, aquesta és una mica la lògica, que les coses vagin bé per a tothom i que no deixem a ningú enrere. Aquesta és la lògica i aquest és el sentit del govern municipal.
1: Abans de l'aturada de l'estiu hi ha el ple d'aquest mes de juliol, que entre altres qüestions també debatrà la modificació de l'ordenança de civisme que incorpora la prohibició del vel integral als espais públics. Quin és l'objectiu d'aquesta modificació i també què respon a les crítiques que està generant?
0: Bueno, no sé quines crítiques genera. Les crítiques que genera són de partits pseudofascistes que consideren que encara m'he quedat curt, no? És a dir, en fi, jo he vist les declaracions que ha fet el senyor Palau a través de les xarxes socials, se m'han posat els pèls de punta, perquè per un moment he pensat que no era el senyor Palau el moderat, el conservador tranquil, no? Sinó que era l'ultradretà exaltat, no? Que rode pel carrer. Llavors això, en fi, ja ho explicarà als seus electors, no? I ho explicarà també als representants de les organitzacions del tercer sector, les entitats que es dediquen precisament a cuidar els més vulnerables, no? Que ho expliqui, no? Perquè al final barreja tot, no? Ho posa tot en un sac i acaba dient les barbaritats que diu, no? Però les crítiques venen per aquí, perquè per altres crítiques, en algun cas volen assimilar aquesta situació a la que es va produir fa uns anys, i jo parteixo de la base que qui té la sobirania per regular l'espai públic, que és l'Ajuntament de Lleida, i ho és el seu alcalde, i que a l'espai públic no ha d'haver gent que vagi despullada, encara que faci molta calor com està fent aquests dies, tampoc hi ha d'haver gent que estigui absolutament tapada, no? I això hi ha diferents dimensions. Una persona que va amb un casc i es passeja pel carrer genera problemes de convivència. Una persona que va despullada genera problemes de convivència, i l'ordenança del civisme

0: convivència el que vol és això, però entre altres coses el que vol és preservar la convivència a l'espai públic, claríssimament competència municipal, el que vol és protegir drets i sobretot protegir col·lectius vulnerables també, no? El respecte també, la convivència vol dir el respecte i sobretot també ens ha de permetre actuar amb més fermesa davant de conductes reiterades o especialment greus, no? La reiteració, per exemple, no? Com una penalització respecte a les sancions. Si tu en un any has estat sancionat 3 vegades, si comets un quart incompliment de les ordenances i si era un fet lleu, doncs passarà a ser greu, i si era greu passarà a ser molt greu. Per tant, la reincidència / reiteració és un tema que es contemple, però sobretot el que prevaleix a l'espai públic són aquells de quina forma el fem que sigui un espai agradable, no? Des del punt de vista dels usos. No, no es tracta només de si tiro un paper a terra o si no recullo els excrements del meu animal de companyia. Es tracta també del llenguatge, no? Es tracta també de el preservar, contribuir a preservar allò que és de tots, no? I al final és allí on ens trobem tots i totes, no? Que és a l'espai públic. Aquest és l'objectiu de l'ordenança. Per tant, crítiques, no em dono gairebé per al·ludit, hem fet una bona proposta, en aquests moments l'estem acabant de negociar amb els diferents grups que han presentat propostes, aquestes propostes concretes per poder-les treballar, sí. I sobre les propostes que ens han presentat estem analitzant els impactes que pot terme en termes tècnics, però també especialment en termes jurídics, que és el que ara ens està neguitejant una mica, perquè ens ha passat una cosa, que és que hem adelantat el ple una setmana, abans havia inicialment el dia 31, l'hem adelantat el 24, sí. I estem
1: ja, contrarrellotge.
0: Estem anant contrarrellotge, i en aquests moments no puc garantir, ja ho dic ara, no puc garantir que el juliol es vegi l'ordenança, perquè l'ordenança no pot anar directament al ple. Jo entenc que les persones que ens escolten no ho van acabar d'entendre, no ho entendran, ho explicaré molt fàcilment. Qualsevol expedient que va a ple ha de passar abans per una comissió que ha de fer el dictamen. I aquest és el problema, que tenim d'encaix de temps, Vull dir que veurem exactament si no és el juliol, serà el setembre, evidentment, però la feina abans de marxar de vacances, com aquell que diu, la tindrem feta, la deixarem enllestida per poder procedir.
1: El fet que s'hagin de reforçar les sancions ens indica que estem en un espai de convivència que és cada vegada més incívic. És a dir, en què estem fallant en aquestes qüestions tan bàsiques, no? d'educació, de convivència, de compartir, per a què s'hagi d'arribar a aquest punt.
0: És trist, no? Jo, aquests dies, uns companys vostres amb un altre mitjà de comunicació em preguntaven què és el que creu amb el que no se n'ha sortit, no? En aquest mandat. Jo vaig dir, parlar del civisme i de la convivència, n'hem parlat molt, però no hem avançat, no? Si no recordo malament, aquest any passat vam sancionar en un 60% més per l'incompliment de les ordenances. 60% més, durant el 25 vam sancionar un 60% més que l'any
1: respecte al 24.
0: Això pot explicar de moltes maneres. Primer, que hem sancionat més perquè els agents de la Guàrdia Urbana especialment han estat més amatents, o que se n'han produït més de fets incívics i que per tant han requerit de l'actuació de la Guàrdia Urbana. Totes dues
1: són dues lectures.
0: Però van en la mateixa direcció. I segurament s'han produït les dues, és a dir, s'han produït més fets incívics i s'han sancionat més. Per tant, aquest és el punt més crític. I ja ho diuen els castellans, a mal de muchos consuelos de tontos. Jo quan parlo amb altres alcaldes i alcaldesses tothom se queixen el mateix, però anem a veure. Això m'assembla que no ha sortit als mitjans perquè va ser la nit. Creiem que és normal que la celebració d'un campionat de futbol comporti que arrenquin un semàforo de la plaça Ricard Viñas? Bé, doncs no. Això no és delinqüència, però és incivisme. No és falta de respecte a l'espai públic. No, vaja, tinc una alerta d'aquest matí, però que s'havia produït aquest fet, no? En fi, això ho hem de corregir. Jo espero que hagin identificat els autors i que se'ls apliqui les ordenances, no? Però quina necessitat hi ha d'arrencar un semàfor? Vull dir, en fi, no ho entenc, no? I ahir espero que hi ha un partit de futbol i la gent està eufòrica i el celebre, o un altre dia és per qualsevol altra cosa, no? Perquè instal·les un nou sistema d'il·luminació

0: monumental en algun lloc i al cap de 4 dies algú que es dediqui a pegar cops de pedra per a veure si se'ls carreguen. No? Llavors, aquí hi ha un tema d'educació, hi ha un tema de mediació, no? Hi ha un tema de compromís, hi ha un tema de complicitat, i amb això és el que estem treballant globalment. No? I encara penso que ens en sortirem, eh? Estic convençut que ens en sortirem. Però de la mateixa forma que el que fem és estimular el bon comportament, el respecte, l'espai públic, avançar en termes de convivència, de respecte, no? De la diferència, no? De la diversitat, etc. També penso que hem de posar en marxa un mecanisme de fiscalització, no? Aquesta setmana que ve, tenim la reunió mensual de comandaments, que dic, que és on es reuneixen tots els comandaments de la Guàrdia Urbana i em presenten un pla d'actuació d'agents vestits de paisà únic i exclusivament per fer un seguiment d'aquests punts crítics que hi ha a la ciutat
1: que són identificats
0: i on se produeixen de forma reiterada incompliments de les ordenances, no? Això vol dir algun parc, vol dir una illa de contenidors, vol dir no sé què, no? Bueno, hem d'arribar aquí, és una llàstima, no? Perquè només que féssim, no? Allà un 10% més de respecte del que tenim ara per l'espai públic,
1: ja tindria un impacte que es notaria.
0: Se notaria, no? Però és que a més és a tot arreu. És a tot arreu. Jo cada setmana me dedico a fer fotografies de les illes de contenidors dels meus veïns i veïnes, no? Llavors, caixes de cartró sense doblegar ni plegar i inserides a dins dels contenidors de cartró és constant. I és fàcil, perquè és una caixa de cartró. La deixes a terra, t'hi poses a sobre, la xafes, no? La doblegues, la tornes a xafar i la poses a dins. Ja està, és quedat com un rei.
1: És així de fàcil, no?
0: És així de fàcil. Doncs pues no, el més fàcil del món sembla ser que és tirar la caixa, no, a fora. I clar, això genera impacte, dona sensació de brutícia, no, de desordre, etc. Però bueno, aquí són... Ho plantejo així, no perquè vulgui ser superficial, no, perquè vull ser entès, no? Quan parlo de civisme parlo de l'espai públic, no, dels grafitis. Els grafitis, no? Vull dir,
1: la mateixa estació d'autobusos, al cap de poques setmanes, doncs, sí que havia pintades.
0: Sí. Exacte, vull dir, això no és pas normal. Vull dir, què passa? Que si amb aquestes persones que es dediquen a això els agafes una, dos, tres vegades, però al final la sanció serà sonada, llavors tot serà plorar. M'explico? Tot serà plorar. En fi.
1: Comentava les celebracions de la selecció d'aquest dimarts a la nit. La selecció ha passat a la final, es jugarà aquest diumenge.
0: Sí.
1: No sé si ja ha previst, perquè com en altres ocasions s'ha fet, que hi hagi la instal·lació d'una pantalla per poder fer el seguiment. I també, en certa manera, no sé si això pot ajudar o pot contribuir a tenir un espai més o menys delimitat que activi un dispositiu per poder vigilar possibles celebracions o no celebracions que hi hagi quan finalitzi el partit.
0: Sí, aquest matí... Al llarg d'aquest matí es farà públic el lloc i l'espai que s'ha ja portem fa dies analitzant i entenc que el regidor d'esports ho farà públic aquest matí, no sé en quina hora, però al llarg del dia farà públic el lloc i els serveis que es posaran en marxa per poder atendre, bueno, s'està parlant de més de 2.000 persones les que poden participar en aquest festival esportiu, no? I bueno, en fi, pues sí, hi haurà una pantalla, estarà ubicada en un espai obert que a més permet, té ombres, té espais per seure a terra, al marge que hi haurà cadires i posem en marxa serveis, pues serà un espai molt agradable per fer el seguiment del partit.
1: I
0: em disculparàs que no m'adelanta el regidor d'esports,
1: però que hi haurà pantalla.
0: Sí, exacte.
1: Això més o menys ho podíem intuir també tenint en compte els precedents. I parlant d'esports, la setmana passada va assistir a la presentació d'aquest projecte esportiu Lleida 1939 que vol recollir el llegat una mica futbolístic dels equips precedents que han habitat el camp d'esports al llarg de prop de 90 anys. Un projecte que ara deia d'unes 2.000 persones són les que segurament es poden moure per veure aquesta final del Mundial en la que disputa Espanya, veurem si Anglaterra o Argentina. També es preveu que hi hagi un volum molt important de seguidors que vulguin assistir a aquests partits en la quarta categoria de catalana, és a dir, l'última categoria del futbol, i també doncs, hi ha aquestes reunions per veure on jugarà aquest equip per garantir

0: sentir també doncs, totes aquestes qüestions de seguretat, al cap i a la fi, també.
1: Sí, les converses estan obertes. De fet, aquesta setmana consta que s'han fet més reunions per tractar totes aquestes qüestions. El Lleida Club de Futbol, no? ha fet una petició d'ús amb règim de sessió compartida del camp d'esports, no? I el que s'està acabant de valorar és tot plegat, no? No només l'ús d'unes instal·lacions com aquestes, sinó també a on entrenarà,
0: el dia a dia.
1: Exacte, el dia a dia, on ho podrà fer. En fi, tot el que va al voltant de la gestió d'un projecte esportiu, no? Nosaltres estem a disposició, ja ho he dit sempre. La setmana passada em vaig reunir amb els responsables del club, també vaig assistir a l'acte, però aquesta setmana també hem estat reunits amb els responsables del Balàfia, que ha pujat a primera catalana i que també han d'incrementar el pressupost, tenen unes altres obligacions, tenen un projecte fantàstic, molt de barri, però també de servei general a la ciutat, no? De fet, si miréssim, és el segon club, no? El Balàfia ara és el segon club de la ciutat, no? Bueno, l'esport té això. Quan entra la pilota tot va molt bé, quan no entra no va tan bé, no? I hem de reformular els projectes. Jo el que els he demanat als de Lleida és que facin un projecte empàtic, un projecte transparent, que facin un projecte democràtic, no? Un projecte de tothom, on tothom hi pugui decidir. És clau, sobretot amb aquesta situació en la que ens trobem, és clau que tothom hi participi i també és clau que siguin serios per poder generar complicitats, no? I sobretot respecte, perquè al final sempre hi ha hagut rivalitats entre tots els clubs en aquesta ciutat i a totes les ciutats, no? Però que treballin amb respecte, amb humilitat, tots i tots els projectes tenen cabuda a la ciutat de Lleida, han de treballar doncs, amb això, amb humilitat, amb ganes de col·laborar entre uns i uns altres, no? I sobretot que cada un se centri en el seu projecte per fer més gran aquesta ciutat, i això és el que els dic a tots i a totes. Així que seguirem treballant, a veure com evoluciona i com iniciem la temporada, i cada un a la seva feina.
0: Doncs, alcalde, moltes gràcies per fer una mica el repàs d'aquests 3 anys, també del que queda per endavant i de l'actualitat d'aquest dia a dia a la ciutat de Lleida. Que vagi molt bé, bon estiu.
1: Gràcies i bon estiu.
2: Onda Cero Lleida.
3: De l'1 al 15 de juliol, quan és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I quan és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive. Consulta les condicions al teu concessionari Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehicles seminous i d'ocasió.
2: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. I ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor.
4: Grup Nayox.
5: La calor no et deixa dormir, deixa de patir. A Solglas t'ajudem a mantenir casa teva fresca i a reduir la factura de la llum. Canvia les teves finestres i aïlla la teva llar de l'aire abrasador. Tons Cirera 2, 973-2677-00 i a solglas.es.
6: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a mueblesleganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
7: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
8: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara? Pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq en Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
9: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. Dalmau Motor, del grup Nayox.
2: Onda Cero Lleida.
0: A la secció de salut femenina que fem amb l'associació ERA continuem descobrint eines que poden ajudar les dones a viure la menopausa amb més salut i més qualitat de vida. Avui ens acompanya Raquel Barratxines, entrenadora especialitzada en salut de la dona, en sol pelvià, reconeguda amb el Premi ERA d'Emprenedoria per la seva tasca de divulgació i d'acompanyament en la tercera edició d'aquests premis. Amb ella parlem d'exercici físic, una de les millors medicines per a totes les etapes de la vida, però sobretot també doncs, quan estem parlant de la perimenopausa i la menopausa. Pausa sobre els beneficis que aporta

porta en l'aspecte físic, però també en l'aspecte emocional, el fet de crear aquesta activitat física, de tenir-la també com a pauta, com a hàbit, i que contribueix no només en termes de salut, sinó també

0: Moltes vegades també, no sé si és un mite o és una creença, no? Que normalitzem el fet doncs, que a mesura que ens anem fent grans anem perdent una mica la nostra condició física, no? I ho atribuïm a, mira, són coses de l'edat, això ja és el que passa, però tampoc no hauria de ser així.
1: Totalment, al final tot el que no treballem ho perdem, no? La gent a vegades pensa que per no fer exercici doncs està igual o es manté, i no, al final hem d'entendre que tot allò que no utilitzes s'atrofia, i el múscul és així. Amb l'edat arriba un punt que la pèrdua de massa muscular és molt més gran que quan eres jove. Llavors, quan si fas el mateix que quan eres jove a nivell de no fer exercici físic, doncs perds molt més. I si li sumes que amb la pèrdua dels estrògens que tenim a la menopausa, doncs la pèrdua de densitat òssia també és molt alta, tenim més probabilitats de tindre doncs, fractures òssies, perquè tenim més probabilitats de tindre osteopènia o osteoporosis, no? Que aquí és quan ja la mirada comença a ser doncs, important mirar-la.
0: Uh-huh. Quins beneficis pot notar una dona quan en aquestes etapes doncs, comença a incorporar aquest exercici físic que potser prèviament no el tenia en les seves rutines del dia a dia?
1: Primer de tot, i el que jo sempre penso que ha de ser dels més importants, és millor de la qualitat de vida. Estàs més àgil, et sents més forta, et sents capaç de fer moltes coses amb independència, perquè al final el problema és que quan ens deixem de moure, deixem de tenir independència de fer altres tasques, no? Inclús, doncs, si ets àvia, doncs, de cuidar els teus nets, etc. Llavors, jo primer seria la qualitat de vida. Et millora 100%. I si entrem a nivell component, doncs, mental,
0: sí.
1: Home, aquí el benefici és automàtic. Quan fas exercici físic et trobes molt millor. Després et sentiràs millor, per tant, és un benefici a la llarga. I si ja entrem a nivell de musculatura, guanyes musculatura, que t'ajuda a sentir-te més forta, moure't més fàcil, agafar càrregues que potser abans eren doncs, per tu tedioses i ara són més fàcils. I ja per últim, a nivell d'ossos, a nivell de... també salut sexual, per exemple, sí. Si entrem a nivell de sòl pelvià, doncs el que dèiem, una cosa que no es treballa, s'atrofia, doncs el sòl pelvià moltes vegades, amb la baixada d'aquesta estrògens, podem tindre doncs, que la nostra lubricació pot ser menor, ja no només a nivell de sòl pelvià, sinó també pot ser ocular o inclús a nivell de cordes vocals, sí. Etcètera. Però clar, si el sòl pelvià li sumes que ja té menys plaer perquè aquella musculatura no està treballada, té menys lubricació, doncs potser també va relacionat amb menys plaer. Deixes també un àmbit teu, no? Que moltes vegades la menopausa es veu fosca perquè és com un final d'etapa, no? Sembla que la teva... Abans eres útil perquè podies ser mare i ara de repent ja no soc útil per la societat. I a sobre és com que no puc disfrutar de la meva intimitat. Llavors és com que moltes vegades ho lliguem i no hauria d'anar lligat.
0: Clar, són molts factors externs, no?, que sí. Els ajuntem i en comptes de mirar-ho des d'aquest costat, doncs hem d'intentar donar-li el tomb, no? No s'acaba una etapa, en comença una altra.
1: Tal qual. I si li sumem altres beneficis també, que moltes vegades aquests que diré ara la gent no els sap, i és que, per exemple, si fem exercici físic, tenim una millor regulació, bueno, una millor autorregulació de la nostra temperatura. Uh-huh. La gent que té sofocos, doncs pot ser que se li redueixi una miqueta i també fa que dormim millor. Moltes menopàusies venen relacionades amb insomnis. No dormim bé, de vegades van relacionades amb els sofocos i de vegades no, però si fem exercici físic, segurament el nostre descans serà millor. Llavors, va, és que si t'hi fixes, és com una peça del dominó que va caient i van caient una peça darrere l'altra. Per tant, si hi hagués de ficar un títol, millor de la qualitat de vida, sens dubte.
0: I quin exercici recomanes? Perquè moltes vegades pensem, escolta, doncs mira, jo surto a caminar una hora al dia, i dius sí, perquè ja t'estàs movent, ja està molt bé, però potser no és suficient, o potser doncs, el que deies, no? El que feies amb 20 anys o amb 30 anys no és el mateix que has de fer a mesura que em vas sumant.
1: Si tenim en compte que aquesta persona no fa res i va caminar, caminar és millor que res, però si haguéssim de dir, caminar no seria suficient però per a res. És com, diguéssim, la punta de l'iceberg, no? Jo sempre recomanaria, sobretot, exercicis de força, però sens dubte. Si, a més, tenim una miqueta més de temps, volem treballar una mica més, doncs sí o sí, exercicis de cardiovasculars, que pot ser, doncs, anar a caminar, uh-huh. O amb una miqueta més d'intensitat, podem fer elíptica, podem fer bicicleta, podem fer natació,
0: sí.
1: O podem fer inclús caminar però amb pendents,
0: exacte, amb una mica amb així d'alegria, no?
1: Exacte, sí. De vegades a la menopausa li tenim por a l'impacte i no li hauríem de tindre por, li hauríem de tindre respecte. És a dir, l'impacte per la gent a vegades no ho sap, però també ens ajuda a millorar la nostra qualitat dels nostres ossos. Llavors, no és una cosa que jo treuria en la menopausa. És a dir, si és una persona que ha arribat a la menopausa i ja corria, no cal que tregui l'impacte, no? O si no ho ha fet mai, no cal que et fiques a córrer ara, però que sí que pots fer alguna coseta d'impacte, que no passaria res ni et fracturaràs per fer impacte. Simplement s'ha de fer al teu ritme de forma adaptada, no? I a la teva intensitat. Uh-huh. Per tant, sí o sí, exercicis de força combinat amb una miqueta de cardio,

0: una miqueta d'impacte, i ja si ho vols combinar amb més coses, afegiria altres, com ballar, bueno, tot el que sigui, que passar-se-ho bé, evidentment, sempre que hi hagi un component social,
1: clar,
0: l'exercici sempre serà molt millor, també.
1: Clar, no? Si ho fas amb companyia, sempre és millor que no pas si ho fas sol, no? O sempre la motivació o la constància segurament sí, ajudarà, no?
0: Sí, jo soc superdefensora de que l'adherència en aquestes etapes va molt relacionada amb un component social. Si tu formes part d'un grup, serà molt més fàcil que assisteixis a aquells entrenaments, ja sigui de ballar, ja sigui d'anar a caminar, no? Lo típic que veiem als pobles, que les dones surten a caminar juntes,
1: sí,
0: doncs és que al final aquestes coses és el que fa que hi hagi una adherència real. Un component social ja no només ens ajuda a nivell físic, sinó també a nivell emocional i mental. Per tant, 100%.
1: Bueno, clar, i a més l'exercici físic també aporta a aquest altre component més emocional, no? Més de confiança, més autoestima, més de veure, doncs, escolta'm, m'he proposat aquest petit repte i l'estic aconseguint, i ara me'n proposo un altre i lluitaré per aconseguir-ho.
0: Exacte, quan veus que ets capaç de fer una cosa que potser feia mesos enrere, no eres capaç de fer, de sobte dius, potser tot allò que m'havia plantejat que no podia fer sí que ho puc fer, l'únic que no he tingut les eines o no m'he marcat l'objectiu de fer-ho, no? I potser per l'edat ja m'he ficat aquest límit. I no consideraria que l'edat o l'etapa en la que estiguis sigui un límit, sinó la teva capacitat corporal, i a mesura que vagis fent, vagis millorant.
1: Uh-huh. Parlaves de l'exercici de força. Ho sentim moltíssim. I sobretot també, això, a partir dels 40 anys, centrar-se aquí amb els exercicis de força, que evidentment entenc que abans també, no?
0: Sí, l'exercici de força realment l'hauríem de fer, de fet, quan nosaltres som petits, què fan els nens petits? Agafen allò que no poden agafar, no? Que ho intenten aixecar, ja estem fent exercicis de força quan som petits i no l'hauríem de deixar de fer en ningun moment de la nostra etapa, o sigui, en ninguna etapa de la nostra vida. Però, evidentment, quan comencem als 40, que hi ha la perimenopausa o la menopausa, doncs hi ha aquesta baixada d'estrògens que el que fa és que els nostres ossos es tornin molt més fràgils.
1: Clar, més debilitat.
0: Per tant, sí o sí, aquesta regeneració òssia no està. Per tant, hauríem d'afegir sí o sí exercicis de força. I quan me refereixo a exercicis de força, em refereixo a moure càrregues. O sigui, la gent a vegades pensa en la pesa aquesta petiteta de 2 quilos o la rosa, no? Evidentment, potser hauríem de començar per aquí si no hem fet mai exercici. Sí, però, ei, tu estàs fent, per exemple, una sentadilla amb el teu propi cos i el teu cos pesa,
1: sí,
0: no? Doncs potser el primer dia ho faràs així, però a mesura que vagis guanyant força de cames, pues, potser ficaràs una pesa de 5 quilos, etc. No? O tu potser te'n vas a comprar i la compra sense donar-te en compte, agafes una garrafa de 5 quilos i les de 5 litres i l'has de caminar fins a casa. Doncs que siguis capaç de transportar allò, no? Llavors, a vegades no tenim por a fer coses en el nostre dia a dia i després quan entrem en un gimnàs no volem agafar la pesa de 5 quilos perquè hi tenim por. És una mica aquesta reflexió. Hem de poder fer al gimnàs allò que a fora també faríem, com a mínim.
1: Clar. Clar, al gimnàs a vegades potser també hi ha la pressió aquesta de, ostres, estic aquí enmig de no sé quantes màquines que no sé què fan i no sé per on començar. Ens hem de treure també una mica aquesta
0: totalment
1: por.
0: De fet, l'altre dia vaig anar a un gimnàs a provar i era enorme. I em vaig angoixar, o sigui, jo en el meu sentit, perquè hi havia tantes possibilitats que no sabia per on començar.
1: Clar.
0: Però quan vaig arribar a casa, clar, però quan vaig arribar a casa li vaig dir a una amiga, dic, ostres, jo m'he angoixat, tu que no en tens ni idea i no has fet mai gym, tu arribaries allà i tal qual arribaries marxaries perquè et sentiries com angoixada de no sé què fer, o no, lo típic, no? Que la gent que no sap què fer se fica a fer bici o
1: cinta.
0: Exacte, no? Llavors, aquí el meu consell sobretot és que si vols començar, el millor consell és agafar algú que t'ensenyi de zero, que aprenguis una bona tècnica. Llavors, o bé començar amb un entrenador personal, que la gent pot pensar que és car, però realment una persona per tu tota l'estona, que potser només la necessites, per exemple, 5 sessions, aprens el bàsic i ja, pots tirar, no? O, per l'altre costat, un grup reduït en el que la persona et pugui corregir, no et puguis fer mal, te pugui adaptar als exercicis. Una vegada hagis agafat l'hàbit i saps què pots fer i què no pots fer, després ja pots anar pel teu compte. Però començar sense una guia és com...
1: És difícil.
0: Sí, sí. És com anar al súper sense llista de la compra.
1: Exacte.
0: Acabes comprant coses que no necessites i acabes deixant-te coses que necessites.
1: Clar. Clar, i a part també hi ha el component aquest que deia social, no? Si estàs en grup i estàs allà entre iguals, doncs un per l'altre,
0: sí,
1: ens podem...
0: Sí, a mi m'agrada moltíssim el grup de menopausa, perquè és que ens ho passem molt bé, és que inclús després fem sopars, perquè tenim... Bueno, elles ho diuen, gràcies a aquest grup vinc, i fa anys que hi vinc, perquè tinc aquesta adherència de que, bueno, sé que si no vindré me direu, que no has vingut, no?
1: Ja, passarem llista.
0: Exacte, sí. O, ostres, bé, que no has vingut, tal, i també aquest component de que formis part d'alguna cosa, penso que a mesura que ens fem grans també, igual que ho necessitem quan som petits, penso que també és important mantenir-ho quan ens fem grans.
1: Clar, també és una mica de fer teràpia, és el moment de
0: trobar-te i
1: compartir.
0: A mi em passa això, a la del costat també, bueno, veig que no estic sola. Sí.
1: Comentaves abans, estàs especialitzada també en sol pelvià. És important cuidar-lo, sobretot també en aquestes etapes, una mica pel que estaves comentant.
0: Sí, el sol pelvià jo crec que és molt desconegut, és molt oblidat, fins ara com a que no ens hi parlava o no, ni existia, no? Com a que hi diu, i està molt bé que li posem la mirada, perquè si tenim en compte que les dones que estan en menopausa ara, quan es van quedar embarassades, segurament el sol pelvià no existia, pot ser que arribin a la menopausa amb algun problema o amb alguna disfunció a nivell de sol pelvià. Llavors, incontinències, malestars a nivell pèlvic, falta de plaer en les relacions, o al revés, dolor en les relacions. Llavors, totes aquestes coses, jo sempre penso que no les hem de com assumir com a normalitat,
1: clar,
0: sinó que hem de posar-li la mirada, i la majoria tenen solució, l'únic que has de trobar la persona que t'ajudi, no? A les persones que potser ara ens estiguin escoltant i diguin, ostres, a mi, doncs jo, mira, quan ric, se m'escapen unes gotetes, o des de que vaig tenir la meva filla, doncs el primer seria fer una valoració de sol pèlvic amb una fisioterapeuta, que valorés com està aquest sol pelvià. I a partir d'aquí es pot treballar, doncs, amb exercicis, doncs, o bé per reforçar-ho, o bé per relaxar-ho, o bé perquè el sol pelvià forma part d'un conjunt. No pot ser que el nostre abdomen, el nostre lumbar, el nostre gluti no treballin. Han de poder respondre ante els estímuls. Moltes vegades no ens lesionem perquè aquell múscul estigui debilitat, sinó perquè tot el nostre entorn està debilitat. Moltes vegades el sòl pèlvic es veu debilitat, doncs, perquè no té un gluti que aguanti aquest sòl pèlvic, no té una lumbar que ens aguanti la postura,
1: clar,
0: ni té un abdomen que respongui quan fem qualsevol esforç.
1: Bueno, una mica el que deies abans de les fitxes del dòmino, no?
0: Exacte.
1: Són molts factors al final els que intervenen.
0: Sí. A vegades la gent em diu, no, digue'm un exercici de sòl pèlvic i el faré. I dic, és que no hi ha un exercici. Necessites fer un global, doncs, per solucionar un problema de sòl pèlvia.
1: I això és important també el que deies, aquesta valoració personalitzada, perquè moltes vegades podem caure amb, ai, mira, aquí per les xarxes socials estic veient aquest vídeo que m'està recomanant de fer això i ara ho faig, però no ho sé si en tinc prou. Bueno, és que cadascú tindrà unes necessitats segons com estigui, no?
0: Exacte, exacte. Per això comentava moltes vegades que començar amb un grup reduït et pot anar molt bé, perquè potser doncs fareu sentadilles, però una persona els farà amb ajuda, una altra persona els farà amb pes, una altra persona els farà, doncs, adaptat perquè no té flexibilitat de talons, etcètera, etcètera, i tots estareu treballant el mateix exercici, però amb un objectiu i amb un component totalment diferent, que realment el que farà és que aquestes persones millorin molt més ràpid i no tinguin lesions.
1: Per alguna dona, per exemple, en aquest cas que ens estigui escoltant ara i que digui, ostres, això que m'està dient m'està ressonant, per on començo?
0: Primer, moure't, no? Tindre mobilitat, doncs jo et diria, doncs, primer, agilitat, no? El que et puguis baixar al terra, et puguis ficar en quadrupèdia, començar a fer una miqueta de mobilitat pèlvica també, per ajudar a moure aquesta pelvis, que moltes vegades vivim sentats o de peu, però si t'hi fixes no movem la pelvis, no? Llavors, perdem agilitat moltes vegades perquè perdem aquesta mobilitat. Llavors jo primer, fàcil, comencem amb una miqueta de mobilitat, una miqueta de moure'ns, després una miqueta d'activacions abdominals, potser al principi no començaria amb els abdominals tradicionals, sinó començaria amb alguns abdominals, doncs, més lleugers, que ens ajudin a tindre una bona consciència del nostre cos, una, sí, bona activació, i després ja exercicis de força, doncs una sentadilla, com aixecar-se i sentar-se d'una cadira, un rem en el que puguem, doncs, estirar cap a nosaltres, doncs, o bé unes peses o bé unes gomes, cosetes així que ens ajudin a millorar la nostra postura, doncs tenir consciència del nostre cos també.
1: Clar, no? I això també ajuda a guanyar aquesta confiança per a que després et puguis fer aquestes propostes de petits reptes d'assolir, no?
0: Exacte. De fet, hi ha un exercici que els hi faig fer a les noies i és el camino del granjero, que has de portar pes a les mans i simplement has de caminar i dius, que absurd, no? Bueno, sí, però quan tu hagis d'anar a fer la compra, hauràs de portar aquestes bosses, no? Tota la part de la musculatura del teu abdomen haurà de ser capaç de sustentar i equilibrar-se i tindre una estabilitat. Per tant, potser a fer això al gimnàs t'ajudarà a tindre confiança quan portis la compra en un terra que potser penses que és llis, però no.
1: Yeah.
0: Pot ser una rajola que està mal posada, que has d'aixecar més la cama, que tal... Llavors, totes aquestes coses, doncs, ja la teva qualitat de vida ja ha millorat perquè no li tens por a fer aquestes coses, per exemple.
1: Clar, no? Ja ho tens una mica com assajat.
0: Sí, que potser no hi caiem perquè és el que tu deies, deixem de fer i no ens n'adonem que deixem de fer coses, perquè és com que pensem que ens mantenim, però moltes vegades deixem de fer coses sense adonar-nos-en, i quan ho vols tornar a fer dius, ostres, com és que avui no he pogut portar la compra, que l'he tingut que deixar a mig camí, o no he pogut pujar aquestes escales, que he tingut que pujar per l'ascensor perquè m'ofegava, no? O m'ha costat un món aixecar-me de la cadira amb el meu net als braços.
1: Clar, i a vegades poden ser símptomes d'aquests silenciosos, que no és una cosa que la notis d'un dia

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Ricard Giménez.
1: Durant anys hem parlat de la crisi de l'habitatge com un problema social, dels problemes dels joves a marxar de casa o de les dificultats de les famílies per pagar un lloguer. Però ara apareix una altra conseqüència, que és l'econòmica. Segons un estudi de Pimec, moltes petites i mitjanes empreses catalanes tenen problemes per trobar treballadors, perquè aquests no es poden permetre viure a prop de la feina o assumir el cost dels desplaçaments. Antoni Cañete és el president de la patronal.
2: Que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge, o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
1: I el resultat és que frenen contractacions, es rebutgen projectes i també passen de llarg oportunitats de creixement. Ara, quan l'habitatge es converteix també en un obstacle per l'activitat econòmica, el debat pren una nova dimensió.

0: L'administració dona senyals d'estabilització aquí a Catalunya. Al juny, els preus van pujar un 3,2% respecte a fa un any, només una dècima més que al maig. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda, sí. Tot i això, l'energia continua pressionant les butxaques. La fi de les rebaixes fiscals de la llum i el gas i l'inici també de la temporada turística han empès els preus a l'alça. La nota positiva arriba dels aliments que moderen l'encariment, tot i que productes bàsics com els ous, el peix o els llegums continuen sent més cars que ara fa un any.
0: La tercera onada d'aquest estiu tocarà sostre avui amb temperatures que poden arribar als 40 graus a molts punts de Catalunya.
1: Des de la Generalitat de Catalunya demanen extremar les precaucions per reduir al màxim les possibilitats de patir nous incendis. Davant d'aquest escenari d'alerta, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha assegurat que no pararà, diu, fins trobar la persona que va provocar l'incendi que ha cremat més de 150 hectàrees a l'Alt Camp.
0: I avui és el primer dels dos dies de dol oficials a Manlleu, a Osona, després de la mort de dos germans bessons d'11 anys que van aparèixer ahir per la tarda sense vida al riu Ter.
1: Aquest vespre també s'ha convocat un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament. Les primeres hipòtesis apunten a una mort accidental, tot i que la investigació continua oberta a l'espera dels resultats de les autòpsies.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment que la Guàrdia Urbana pugui utilitzar pistoles Taser.
1: Sí, tal com s'ha aprovat en comissió amb els vots del PSC, Junts i PP, es podran utilitzar quan hi hagi una amenaça per la vida o la integritat física de persones o agents, sempre després d'haver intentat dialogar i abans d'utilitzar les armes de foc. Per garantir el seu control, s'enregistrarà sempre que s'utilitzi.
0: Ja, titular d'esports, ens el porta el Víctor Lluís Saquet. Bona tarda.
2: Bona tarda, Ricard.
0: 16 anys després, la selecció espanyola disputarà una final de la Copa del Món de futbol.
2: Sí, Espanya va completar una exhibició de futbol contra la gran favorita del torneig, França, a Dallas, i va segellar així l'accés a una nova final del Mundial. L'equip de Luis de la Fuente va realitzar un partit descomunal, molt coral, i va reduir l'atac de temible dels Mbappé, Olise i Dembélé a gairebé res. Els golejadors Mikel Oyarzabal des del punt de penal i Pedro Porro després d'una genial acció col·lectiva. La selecció espanyola coneixerà aquesta nit el seu rival a la final, o bé l'Anglaterra de Harry Kane i Jude Bellingham, o l'Argentina de Leo Messi, que s'enfrontaran aquesta nit a Atlanta.
0: I repassem ara la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Què tal? Bona tarda.

0: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya continuem amb temps estable en un dia en què pugen les temperatures diurnes, més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 35 a Barcelona, 34 a Tarragona. L'AEMET manté activat l'avís per calor a tota la comunitat, és de nivell taronja perill important a la província de Lleida, a l'interior de Barcelona, al Pirineu de Girona i a l'interior sud de Tarragona. Demà dijous tindrem el cel poc ennuvolat, però durant la tarda es formaran núvols d'evolució sense descartar el Pirineu, ruixats i tempestes. Així mateix, les temperatures diurnes baixaran lleugerament, excepte l'Empordà i prelitoral de Tarragona, on es mantindran sense canvis. Se preveuen màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: Són les 2:35 minuts de la tarda, el control tècnic Fran Villar. La crisi de l'habitatge ja no és només una preocupació social. Les petites i mitjanes empreses catalanes alerten que també s'està convertint en un fre per l'activitat econòmica. Segons un estudi de Pimec, prop de la meitat de les pimes han limitat, ajornat o fins i tot directament descartat fer créixer els seus negocis perquè tenen dificultats per trobar treballadors.
2: El motiu és que moltes persones no poden assumir el cost de l'habitatge a prop del lloc de feina o bé es troben amb desplaçaments massa llargs i, per tant, massa cars. De fet, dues de cada tres empreses asseguren que algun candidat ha rebutjat una oferta laboral per aquesta raó. El president de l'Observatori de la Pime, Oriol Amat, explica que, com a conseqüència, les opcions per trobar treballadors es redueixen.
3: El primer problema, habitatge car o escàs, comporta augment del cost de desplaçament. Això fa que hi hagi en les empreses doncs, menys gent disponible, veurem algunes dades sobre aquest punt, i el mercat laboral real es fa petit, i la conseqüència és que això afecta a la capacitat de generar riquesa de les empreses.
2: I les conseqüències, per tant, van més enllà de les vacants sense cobrir. Un 28% de les empreses ha renunciat a ampliar plantilla, un 16% ha ajornat projectes i un 13% ha descartat obrir nous centres de treball. A més, les empreses denuncien també que aquesta situació encareix els costos laborals perquè els obliga a oferir salaris més alts o incentius addicionals per captar i retenir el talent. De mitjana, han de pagar un sobrecost anual de 5.500 euros per tot plegat, Pimec reclama abordar l'habitatge no només com una qüestió social, sinó també com un factor clau per a la competitivitat i el creixement de l'economia catalana.
1: Doncs atenció, perquè a Barcelona, la Federació d'Associacions de Veïns, la FAB, alerta de l'existència d'errors en la regulació dels pisos turístics. Uns errors que podrien, diuen i apunten, frenar la voluntat de l'Ajuntament de no renovar les llicències a partir del 2028.
2: Sí, la FAB alerta que el sector dels pisos turístics ja prepara estratègies per mantenir el negoci més enllà del 2028, tot i la regulació que el consistori que l'Ajuntament de Barcelona pretén aplicar per tal d'eliminar el seu ús. L'entitat veïnal ha presentat un estudi que revela que més del 75% dels habitatges d'ús turístic es concentren en edificis amb diversos pisos turístics, per tant, blocs ja dissenyats per aquest negoci, i reclama d'aquesta manera actuacions immediates perquè aquests habitatges retornin al mercat residencial. L'estudi també identifica estratègies del sector com la petició de pròrroga de 5 anys o bé la concentració de pisos en edificis sencers per saltar aquesta nova normativa.
4: Notícies migdia amb Ricard Jiménez.
1: Obrim ara una llarga i extensa plana econòmica, però també amb derivants socials. I comencem parlant de la inflació, que continua donant senyals d'estabilització a Catalunya. Al juny, la vida es bancaria a Catalunya un 3,2% respecte a l'any passat, només una dècima, això sí, més que al maig, i en línia amb la mitjana estatal. Això confirma que els preus continuen creixent, però sense els forts repunts que es van viure en els darrers anys.
2: Ara bé, darrere d'aquesta aparent calma hi ha alguns factors que continuen pressionant la butxaca dels consumidors. El principal és l'energia. La factura de la llum i del gas ha impulsat els preus després de la retirada de les rebaixes fiscals aplicades fins ara pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, el grup d'habitatge, aigua, electricitat i combustibles ha registrat un fort increment durant el mes de juny. També hi ha incidit l'inici de la temperatura de la temporada turística. Els preus dels restaurants, els allotjaments i els paquets turístics han tornat a augmentar, coincidint amb l'arribada de l'estiu i l'increment també de la demanda.
1: La nota positiva arriba des del supermercat. La inflació dels aliments s'ha moderat fins al 2,2%, al nivell més baix de l'últim any i mig.
2: Tot i això, alguns productes bàsics continuen encarint-se per sobre de la mitjana. És el cas dels ous, la carn de porc, el peix o els

0: llegums i les hortalisses. Per tant, malgrat que el cistell de la compra ofereix una mica de respir, molt dels aliments més habituals a les llars catalanes continuen sent més cars que ara fa un any.
1: I en aquest context els expliquem que Salvador Illa s'ha compromès a donar resposta a una vella reivindicació del tercer sector, com és l'equiparació salarial dels seus treballadors. El president de la Generalitat ha assegurat que és un deute històric acabar amb les diferències de sous entre empreses públiques i privades. Marcos Díaz, bona tarda.
2: Bona tarda, Ricard. Salvador Illa ha reivindicat la llei del tercer sector com una fita històrica per reconèixer i enfortir les entitats socials com una peça clau de l'estat del benestar. La norma començarà a desplegar-se dimarts vinent. El primer compromís que s'aprovarà serà la declaració del 28 de maig com a dia del tercer sector a Catalunya. Però el cap de l'executiu ha assegurat que treballarà per complir amb les reclamacions realment efectives.
3: És un pas molt important per dignificar 120.000 treballadores i treballadors del sector social català i, per tant, de millora de la qualitat en l'atenció dels qui més ho necessiten. Voldríem anar ara un pas més enllà, per això també els puc anunciar el compromís del govern per fer extensiu aquest acord als professionals dels serveis externalitzats, per equiparar-los amb els seus equivalents dels serveis de gestió pública.
2: Salvador Illa ho ha dit en la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, on també hi ha participat la consellera de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo ha assenyalat que el gran repte de la llei és garantir un sistema de finançament i un model que garanteixi una cartera de serveis estable.
4: Una llei per ordenar i modernitzar el sistema públic de serveis socials que ens ha de permetre passar de tenir una xarxa dispersa de serveis i adjudicataris a un veritable sistema de proveïdors coordinats mitjançant la concertació. I fer aquest pas definitiu de passar de la subvenció a la concertació és important per garantir l'estabilitat, la qualitat i la continuïtat d'atenció a les persones i també del propi tercer sector.
2: Altres reptes socioeconòmics són l'envelliment de la població, l'encariment de la vida i la pobresa infantil.
1: Precisament, per combatre la pobresa infantil, l'executiu preveu destinar prop de 1.000 milions d'euros aquest any per impulsar més de 60 accions.
2: Totes elles formen part del Pla Estratègic 2025-2030 i es divideixen en 7 línies d'actuació. La primera són ajudes directes per a famílies vulnerables. El segon àmbit té a veure amb el lleure, la cultura i la tecnologia. La finalitat és garantir-ne l'accés a infants i joves en risc d'exclusió o amb discapacitats. També es pretén reduir l'abandonament escolar. Una altra prioritat és fomentar l'esport, l'alimentació saludable i lluitar contra l'obesitat infantil. El pla també preveu accions per atendre i prevenir problemes de salut mental i addiccions. I per últim, es vol atacar la pobresa energètica i garantir l'accés a l'habitatge amb més lloguer social i ajudes per poder pagar-lo.
1: Gràcies, Marcos. Doncs avui ha dit la seva un organisme que normalment aconsella a la Generalitat i que també li diu què és el que pot fer i què és el que no en futures lleis que pot arribar a plantejar. És el Consell del Treball Econòmic i Social de Catalunya que celebra que la taxa d'ocupació sigui propera al màxim històric, però alerta de problemes amb la productivitat, l'habitatge i el benestar social. Mentre el PIB català creix pràcticament el doble que la zona euro, una de cada quatre persones està en risc d'exclusió social. I atenció, perquè la xifra sobrepassa el 35% quan parlem precisament de pobresa infantil. Pere Parés, bona tarda.
5: Bona tarda. Això en un context en què any rere any la població segueix creixent. Segons la Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya presentada avui, al llarg del 2025 el nombre d'habitants va seguir creixent, arribant als màxims històrics del 8,2 milions de persones. A més, la població s'envelleix. Líder de l'índex d'envelliment, que compara les persones de més de 65 anys amb les menors de 14, s'apropa al 150%. També preocupen les dades de l'habitatge. El preu de compra de l'habitatge supera el 8% i el de lloguer un 2%, que ja arriba als 861 euros mensuals de mitjana. Actualment, el Consell calcula que una família necessitaria més de 19 anys de renda familiar disponible per comprar un lloc on viure. Sentim Siriaco Hidalgo, president del CETESC.
6: No neguem que estem bé econòmicament, però fixem-nos en aquests elements, perquè solament fixant-nos o no enlluernar-nos en excés en que anem bé, podem actuar.
5: Enfront d'això, l'economia catalana creix gràcies a l'elevat índex d'ocupació, que frega els màxims històrics amb un 72%, i amb la temporalitat en el seu mínim històric durant el 2025. Pel CETESC, un dels principals reptes de Catalunya és que el creixement econòmic vagi de la mà amb l'augment de la productivitat. Una de les claus, destaca la memòria, és facilitar que la innovació es faci efectiva pel conjunt del teixit productiu, especialment a les petites i mitjanes empreses.
1: Doncs l'educació és, sens dubte, un element clau perquè la societat del benestar millor

I en aquest sentit portem bones notícies, i és que 9 de cada 10 titulats de grau tenen feina 3 anys després d'acabar els estudis universitaris. Aquest és el principal titular de l'enquesta d'inserció laboral que l'Agència per la

0: Canàries. Destacar que l'anglès aprova per primera vegada en els 25 anys que es porta fent l'enquesta.
1: I tornem a parlar del pa de cada dia, que és la calor. La tercera onada d'aquest estiu tocarà sostre avui, amb temperatures que poden arribar als 40 graus a molts punts a Catalunya. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions davant l'episodi de calor intensa i també l'elevat risc d'incendi forestal.
2: Sí, les temperatures més altes es preveuen especialment al prelitoral de Barcelona, als Vallesos, al Baix Llobregat, al Segrià i també a la Ribera d'Ebre. També es mantindran les nits tropicals, especialment a les comarques de Ponent. Davant aquesta situació es mantenen, per tant, activades les alertes dels plans Procicat i Infocat, mentre el nivell 4 del Pla Alfa s'estén a 111 municipis. En principi, demà, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures ja aniran de baixada i el divendres haurem superat aquesta tercera onada de calor.
1: Doncs sobre incendis, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, assegura que no es pararà de treballar fins a trobar el responsable dels darrers tres incendis a la localitat de l'Alt Camp. Cendra remarca que s'han augmentat les vigilàncies des del diumenge per buscar aquesta persona.
3: Podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
1: Ja recordem que els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest matí l'incendi a Rubió, a l'Anoia, després d'una nit de treball intens en les tasques d'extinció. El foc, que es va originar aquest dimarts a la zona de l'ermita de Can Massana, entre Rubió i Castellfollit del Boix, ha afectat ja 47 hectàrees, majoritàriament de massa forestal.
4: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
1: I avui és el primer dels dos dies de dol oficials a Manlleu, a Osona, després de la mort de dos germans bessons d'11 anys que van aparèixer ahir per la tarda sense vida al riu Ter.
2: Aquest vespre també s'ha convocat un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament. Les primeres hipòtesis apunten a una mort accidental, tot i que la investigació continua oberta i a l'espera dels resultats de les autòpsies.
1: Més coses, la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà aquest any més tard del previst. Salut l'endarrerirà fins al 5 d'octubre perquè l'OMS ha recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal, fet que ha provocat retards en la producció de dosis en clau internacional. D'altra banda, no s'espera que la població pateixi conseqüències directes. Esteve Fernández és el secretari de Salut Pública.
5: El canvi de soques produeix aquest endarreriment en la producció a escala internacional. Nosaltres ens veiem afectats. Ens agradaria començar a vacunar el 15 de setembre o el 20 de setembre, sí, hem de començar a vacunar la primera setmana d'octubre, però també tenim indicis de que no hi ha un avançament de l'epidèmia com l'any passat, pel que sabem que ja està passant a Austràlia, Nova Zelanda, etc.
1: Per compensar-ho, s'obriran les cites a finals de juliol perquè la població de risc pugui planificar-se amb temps. A més, el Departament de Salut vol reforçar la vacunació entre mestres i professors, un col·lectiu, diuen, que, i també admeten, que fins ara havia quedat en un segon pla. I en l'àmbit laboral, la plantilla d'Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda, a la comarca del Vallès Occidental, està convocada a una nova jornada de vaga de 6 hores per reclamar a l'empresa que desbloquegi el conveni col·lectiu.
2: Sí, els treballadors reclamen, entre altres mesures, un increment de sou del 3% en 3 anys, un plus de torns de tarda o una paga extra més, a banda de reduir també la jornada a 32 hores com aplicaven entre 2014 i 2016. El secretari general de Comissions a Alstom, de Santa Perpètua de Mogoda, Mario Pariente, ha assegurat que l'empresa rebutja les demandes al·legant una caiguda dels guanys.
6: I diuen que perden diners. I llavors el fàcil és, si perdem diners, el que hem de fer és retallar o no donar les condicions que nosaltres toca ja per reclamar, perquè ja portem 4 anys de l'anterior conveni.
2: Aquest dimarts també han organitzat una marxa lenta fins a l'Ajuntament del Mollet del Vallès per reunir-se amb l'alcaldessa Mireia Dionisio i traslladar-li el seu neguit.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el reglament que permet a la Guàrdia Urbana utilitzar pistoles Taser. El govern municipal defensa que seran una eina a utilitzar entre la defensa de les armes extensibles i també l'arma de foc per afrontar situacions de risc.
2: Sí, tal i com s'ha aprovat en comissió amb els vots del PSC, Junts i el Partit Popular, la normativa estableix que només es podran utilitzar quan hi hagi una amenaça per la vida o la integritat física de persones o agents i sempre després d'haver intentat abans la mediació i el diàleg. El reglament també fixa diverses limitacions, com a norma general no es podran fer servir contra menors de 14 anys, dones embarassades o persones grans o vulnerables.

0: estables ni tampoc contra persones immobilitzades o emmanillades. Per garantir-ne el control, tots els usos quedaran enregistrats.
1: I Esquerra posa condicions per continuar el govern municipal de Girona, mentre que el PSC constata el fracàs del tripartit independentista, Marcos.
2: Sí, els republicans no aclareixen si seguiran al costat de Lluc Salella sense conèixer abans la nova proposta de Cartipàs, però la reordenació del govern municipal després de la sortida de Junts no és l'única condició. També reclamen millores perquè el consistori sigui més eficient. Des del PSC, mentrestant, consideren que aquesta ruptura demostra el fracàs del govern. Tot i així, es tenen en la mà per evitar la paràlisi. Escoltem el portaveu socialista de l'Ajuntament, Maxi Fuentes.
3: Això ens aboca necessàriament a una situació de paràlisi, perquè el govern que s'havia constituït per barrar el pas al nostre grup municipal per arribar a l'alcaldia ha deixat d'existir. Davant d'aquesta situació nosaltres podríem fer diferents coses, però no farem res que es mogui per criteris electoralistes i ens mantindrem ferms amb el compromís de la ciutat.
2: Els socialistes consideren que la sortida dels juntaires només respon a motius electoralistes.
1: I encara a Girona, l'Ajuntament de Besalú ha hagut de tancar la piscina municipal després que uns desconeguts s'hi colessin de nit i fessin les seves necessitats dins l'aigua.
0: Un acte incívic ha obligat a clausurar l'equipament i activar els protocols sanitaris corresponents. El consistori ja ha denunciat els fets i revisarà les càmeres de seguretat per identificar-ne els responsables. Tot i que no és la primera intrusió a la piscina, sí que és la primera vegada que es troben en una situació d'aquest tipus.
1: I abans de marxar als esports, matí complicat a la xarxa ferroviària. A Arenys de Mar, una fuita de gas provocada pel trencament d'una canonada durant unes obres ha obligat a confinar 5 habitatges, un càmping i a interrompre durant uns 45 minuts la circulació de la línia de Rodalies R1 entre Arenys i Canet de Mar.
0: I a la Llagosta, una fuita en un contenidor amb matèries perilloses ha deixat 4 ferits lleus i ha obligat també a tallar les línies R2 Nord i R11 entre Mollet, Sant Fost i Montcada i Reixac. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat i s'ha ordenat el confinament preventiu dels treballadors de la zona.
4: Notícies migdia. L'actualitat política, les claus de l'economia i els temes més propers en 30 minuts.
1: Saludem de nou al Víctor Lluçà. Què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda de nou, Ricard.
1: La selecció espanyola elimina França i jugarà la seva segona final de la Copa del Món.
5: Era gairebé una final anticipada i Espanya no només va vèncer, sinó que ho va fer demostrant una superioritat escandalosa sobre la selecció francesa, que abans del duel era la gran favorita a aixecar per tercera vegada al Mundial. Però Espanya va imposar el seu ritme, el seu joc i va neutralitzar el vertiginós atac dels Mbappé, Olise, Dembélé i companyia. Mikel Oyarzabal, després d'un penal forçat per Lamine Yamal, va avançar la selecció espanyola, que va sentenciar el partit amb una diana de Pedro Porro a l'inici de la segona meitat. El partit defensiu dels de Luis de la Fuente va ser descomunal, en parla un dels protagonistes, el gironí Pau Cubarsí.
6: Sí, la verdad que estamos muy contentos de todo el trabajo que ha hecho el equipo hoy. Sabíamos que sería un partido muy complicado, que tienen jugadores espectaculares, pero creo que nosotros también los tenemos, somos una gran familia, nos hemos ayudado los 90 minutos, hemos apretado como nunca, nos ha salido el partido espectacular y estamos muy orgullosos de todo el trabajo del equipo. Bueno, sí, estoy bastante tranquilo, sí que estoy muy contento por dentro. Ahora con mi familia esta tarde y con el equipo en el vestuario, pues lo hemos celebrado como nunca y lo vamos a celebrar. Ahora vienen días muy, muy especiales, nos vamos a Nueva York, el sueño sigue vigente y tenemos muchas ganas ya de que llegue el partido.
5: França gairebé no va incomodar la porteria d'Unai Simón. El porter de l'Atlètic Club es va mostrar molt segur i la ferida al marcador encara va poder ser més sagnant. La lateral extremeny del Tottenham, que ja acumula 2 gols al Mundial, Pedro Porro, parlava d'un triomf d'equip.
7: La verdad que ha sido una victoria de todos, que hemos hecho un trabajo muy bueno, muy feliz por eso. Hemos hecho un partido muy, muy serio desde el principio hasta el final, todos. La verdad que ha sido un espectáculo ver competir al equipo. Yo creo que la victoria es hoy de los 26, del cuerpo técnico, de todo lo que nos estaban apoyando en casa. Muy feliz porque nos lo merecemos.
5: Crèdits pel seleccionador Luis de la Fuente, que ha assolit la final en tots els tornejos que ha disputat amb la selecció espanyola i pot culminar un cicle triomfal amb la Copa del Món després d'aconseguir l'Eurocopa.
8: Yo me sorprendo de verdad constantemente de lo que es capaz de hacer este equipo. Es que se mejora en la versión de un partido a otro, de un compromiso a otro, de una competición a otra. Esto no es casualidad, esto es talento, trabajo, sacrificio, esfuerzo, superación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora mismo creo que estamos en un momento fantástico, los jugadores están además con un subidón excepcional. No nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales.
5: La victòria de la selecció espanyola va ser inapel·lable, incontestable, la superioritat va ser molt

0: evident, però el seleccionador francès Didier Deschamps va carregar contra l'arbitratge que va realitzar el salvadoreny Ivan Barton.
1: No voy a hablar porque si lo hago voy a pasar por un llorón porque hemos perdido, pero la pregunta que os hago es si el árbitro de hoy tiene el nivel para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo. No me corresponde a mí responder, sino a vosotros. No solo es el tema del penalti, es una acumulación de cosas, al igual que ha habido en otros partidos, situaciones complicadas. No tengo nada contra el árbitro, pero haceos esa pregunta y respondedla.
0: El seleccionador francès s'acomiada de la selecció francesa després de 14 anys al càrrec, en què ha guanyat un Mundial i una Nations League. Amb gairebé total seguretat, el seu successor al càrrec serà l'extècnic del Real Madrid, Zinedine Zidane.
2: I la selecció espanyola, que coneixerà el seu rival a la final aquesta mateixa nit.
0: Sí, perquè la segona semifinal la jugaran dues seleccions que representen una de les grans rivalitats del món del futbol, Anglaterra i l'Argentina. El conjunt sud-americà, després d'eliminar Cap Verd, Egipte i Suïssa i de disputar dues pròrrogues, podria jugar la seva segona final consecutiva. El seleccionador argentí Lionel Scaloni valora el triomf d'Espanya.
3: La verdad que ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy. Como venía diciendo, está yendo de menos a más, y creo que hoy fue el partido más completo del Mundial. Así que felicitaciones a ellos porque han ganado un partido en toda la ley.
0: D'altra banda, la selecció anglesa també busca fer història i plantar-se a la seva segona final de la seva història. De la primera ja n'han passat 66 anys. Harry Kane i Jude Bellingham arriben en un gran estat de forma i desafien ara els campions. El seu seleccionador, l'alemany Thomas Tuchel, també li ha tirat floretes a la selecció espanyola.
4: Yo solamente vi el primer tiempo de España y fue sumamente impresionante. Entre más grande el escenario, mayor la atención, se podría decir, y la mayor tranquilidad. Jugaron con muchísima seguridad, fue sumamente impresionante. Y enhorabuena al equipo.
0: Aquesta nit, doncs, Anglaterra-Argentina a Dallas i també a la sintonia del Radio Estadio d'aquesta casa, d'Onda Cero. I a banda del Mundial, el Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i ho tornarà a fer aquesta tarda. A més, en les properes hores farà oficial el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que arriba avui a la capital catalana i demà passarà la revisió mèdica.
2: Víctor, Josep, moltes gràcies i molt bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
2: Josep Pons posarà punt i final el pròxim 24 de juliol a una etapa de 14 anys com a director musical del Gran Teatre del Liceu. Ho farà amb un dels grans reptes del repertori simfònic, la Sinfonia número 8 de Gustav Mahler, coneguda com la Sinfonia dels Mil. Montse Valls, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Il·luminar sense enlluernar. Aquesta ha estat la premissa i la base dels 14 anys de Josep Pons al capdavant de l'orquestra del Liceu, segons la direcció de la institució. El proper divendres 24 de juliol, Josep Pons s'acomiadarà definitivament de 14 anys, en els quals, segons ha dit, ha passat per moltes etapes, amb crisi i pandèmia entremig. Pons ha assegurat que el projecte s'ha complert gairebé fil per randa i ha reivindicat l'evolució artística de la formació.
6: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
5: Tot i deixar el càrrec, Josep Pons continuarà vinculat al Gran Teatre del Liceu com a director musical honorari. Des de la institució han lloat la feina feta i han agraït les lliçons apreses. Salvador Alemany és el president del patronat.
7: No ha sigut mai fàcil, hi ha hagut moments complicats, però el que és molt important ara per nosaltres és la satisfacció, Josep, que pot sentir pel camí recorregut.
5: Amb tot, a partir de la temporada vinent, el relleu al capdavant de la direcció musical del Liceu l'assumirà Jonathan Nord.
2: Gràcies, Montse, i aquesta nit aquí a Barcelona, concert de l'Axe amb Busto. Més que la meva sang,
8: més que poder saber. Un concert que forma part de la programació del Bars Festival. L'espectacle tindrà lloc al Poble Espanyol i forma part de la gira amb què la formació celebra els 40 anys de la seva primera actuació. La banda recuperarà la seva formació històrica per repassar alguns dels temes més emblemàtics de la seva trajectòria.
2: I als jardins del Palau de Pedralbes, Il Volo. El Giro Italià actuarà aquest vespre aquí a Barcelona dins la programació de les Nits d'Occident. Gràcies per ser com sempre. Adéu, bona tarda.

0: Aquesta hora estem pendents de l'incendi que crema Sant Quirze de Safaja, que ja ha afectat unes 70 hectàrees. És el segon foc que pateix la zona després de l'incendi que ja va viure el dia 24, dia de Sant Joan. Les flames han saltat a la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines. S'ha hagut d'evacuar un càmping i una casa de colònies i una trentena d'usuaris del CRAE Sanatori Puig d'Òdena ha decidit marxar del centre. Ara estan atesos al pavelló de Centelles. Paral·lelament, els bombers treballen en un quart foc a Querol, a l'Alt Camp. Han indicat que possiblement hi hagi algun focus també al terme d'Aiguamúrcia, on l'alcalde avui ha assegurat que remouran cel i terra per trobar la persona que podria haver originat els tres primers focs, ja que tot apunta que van ser incendis intencionats.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: En uns minuts parlarem amb el propietari del restaurant El Revolt de Sant Quirze de Safaja, que ha hagut d'apagar les flames per evitar que cremés el seu establiment. Abans, però, més titulars d'aquest dimecres 15 de juliol. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola.
0: 9 ferits després de la caiguda d'un arbre a una masia de Batet de la Serra, a Olot.
2: Els hem traslladat una persona amb major d'edat en estat greu a l'Hospital Toreta de Girona i 8 menors fins a l'Hospital d'Olot, on es troba en estat menys greu, i els altres 7 lleus. Les primeres informacions apunten que la persona ferida de més gravetat seria una monitora.
0: Avui parlarem de la crisi de l'habitatge, un tema recurrent aquí al programa, però ho farem des d'una altra perspectiva.
2: Sí, perquè segons un estudi de Pimec, moltes petites i mitjanes empreses catalanes tenen problemes per trobar treballadors perquè aquests no es poden permetre viure a prop de la feina o assumir els desplaçaments.
3: Que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
2: Sentíem Antoni Canyete, president de la patronal.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment que la Guàrdia Urbana pugui utilitzar pistoles Taser.
2: Tal i com s'ha aprovat en comissió amb els vots del PSC, Junts i PP, es podran utilitzar quan hi hagi una amenaça per la vida o la integritat física de persones o agents, sempre després d'haver intentat dialogar i abans d'utilitzar les armes de foc. Per garantir el seu control, s'enregistrarà sempre que s'utilitzi.
0: Avui volem obrir la plana internacional per fixar-nos en la guerra a Ucraïna.
2: Sí, perquè el conflicte està encara lluny d'acabar. Ens visitarà la periodista Sasha Molotkova, que ens explicarà en quina situació es troba ara la guerra i l'afectació que han tingut a la societat els últims atacs. El mes de juny ha crescut la intensitat dels atacs que recentment han tingut un impacte directe a part de la seva família.
0: I acabarem amb cultura, parlant del relleu generacional d'una ceramiqueria especial de Granollers.
2: I diem especial perquè tots hem consumit d'una manera o altra les seves creacions. Parlem, entre altres, del mural de Miró de l'aeroport del Prat o la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, recentment beneïda pel Papa Lleó XIV.
0: Titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Lola. Karim Adeyemi ha aterrat aquesta tarda a Barcelona. L'atacant alemany passarà revisió mèdica amb el Barça demà i divendres ja podrà treballar a les ordres de Hansi Flick. I a les 9 de la nit, 9:15 al Radioestadio d'Onda Cero, segona semifinal del Mundial de Futbol entre Anglaterra i Argentina. Espanya, després de guanyar i a França 0-2, ja espera la final de diumenge a New Jersey.
0: Volem saber, enmig d'aquesta onada de calor i les altes temperatures, què ens espera de cara a demà? Juan Carlos Peña, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Demà dijous a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat, però durant la tarda se formaran núvols d'evolució sense descartar ruixats i tempestes al Pirineu. Les temperatures diurnes es mantindran amb pocs canvis a l'Empordà i al prelitoral de Girona i baixaran lleugerament a la resta. Màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. Així mateix, la EMET activarà l'avís per calor a tota la comunitat. Per altra banda, l'Empordà bufarà vent moderat de la component nord, girant al migdia a la component est i després a la component sud i sud-est durant el vespre. A la resta de la comunitat, vent fluixa moderat de direcció variable, girant a fluixa moderat de la component sud i sud-est durant la tarda. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 5 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Vicenç Armero.

0: Un dia més, hem de començar l'informatiu parlant d'incendis. L'últim registrat afecta el municipi de Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Concretament, afecta 70 hectàrees de terreny i com a mesura preventiva s'ha demanat l'evacuació d'un càmping i una casa de colònies.
1: Es tracta del càmping Illa i la casa de colònies de Can Micaló. Els usuaris del càmping han estat traslladats al pavelló de Sant Quirze i els de la casa de colònies a Aiguafreda. I el pavelló de Centelles ha acollit una trentena d'usuaris del CRAE. El sanatori no ha estat evacuat, però per seguretat aquesta trentena de persones han decidit marxar del centre.
0: Estarem pendents de l'evolució d'aquest foc. Un altre establiment que ha hagut d'interrompre la seva jornada per culpa de l'incendi ha estat el restaurant El Revol. Les flames han arribat fins al seu local i han cremat bona part de l'estructura. Ara ens volem traslladar fins allà. Podem saludar ara mateix a la brúixola un dels seus propietaris, l'Albert Vilà. Albert, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: A veure, el vostre restaurant, el foc ha passat per allà mateix, allà al costat. Com esteu ara mateix? Com està la situació?
2: Sí, bueno, ara aquí l'hem pogut extingir de moment, però bueno, se'ns ha cremat tot el que és la banda del davant, tot cremat, ens ha arribat fins a la porta. Tenim cavalls, també, sense la palla als cavalls, vull dir que l'hem tingut molt a tocar. Però bueno, aquí com que també tenim a part del restaurant una fàbrica de cuinats, pues, els treballadors i tots pues, hem sortit a extingir el que podíem, abans no ha arribat algú, perquè ha tardat una miqueta això, però bueno, això ja són altres temes, però ens hem trobat molt sols i molta por, la veritat, és que sí.
0: Per tant, bueno, l'extinció l'heu fet vosaltres, no l'han fet els bombers?
2: Bueno, l'hem fet la primera sí. És clar, quan que feia molt ventet, doncs clar, això es propagava molt ràpid i les flames eren cada vegada més altes. Clar, al final vas intentant que no t'arribi a tocar-te la casa, no? A tocar-te el restaurant, no? Però bueno, hem tingut molt a tocar, sí, molt.
0: Fa poca estona que s'ha iniciat aquest foc, no sé si l'alcalde s'ha apropat al restaurant?
2: Sí, l'alcalde, sí.
0: Què els ha dit, què els ha transmès de l'estat d'aquest foc?
2: Bueno, ha dit que estaven venint els bomberos i que bueno, sí, després han vingut helicòpters, avionetes i bueno, després ja s'ha controlat aquí. Ara segueix cremant, però el vent se l'han portat muntanya amunt. Però bueno, aquí ens anava rodejant i bueno, no sé, em queda molta por. Quan veus aquestes flamarades és terrible. Mm-hmm. És terrible, com s'encén els pins i va bufant el vent i de cop i volta fa una bufarada i s'encén, bueno, com, no sé, és bestial. Però bueno, ja és la segona vegada que així es diu, vull dir que ja portem dos sustos.
0: Sí.
2: A la mateixa zona i...
0: El dia de Sant Joan, de fet.
2: Que, bueno, fa. El dia de Sant Joan també va ser aquí al restaurant. No va creuar la carretera, però aquesta vegada sí que l'ha creuat i bueno, l'hem tingut més a prova encara.
0: Creieu que hi ha alguna zona, potser per exemple, doncs, massa forestal acumulada o algun motiu pel qual s'hagi pogut repetir en tan poc de temps?
2: Sí. Sí, estan molts boscos, estan molt secs, estan molt bruts i cremen molt fort, cremen molt. Uh-huh. Vull dir, és difícil de amb una manguereta o amb mangueretes, amb cubos, això és molt difícil d'apagar, però bueno, almenys remullar el perímetre perquè si veus que ve, pues remullar, hem remullat tot el que hem pogut. Tot el perímetre que tenim, perquè bueno, estem al mig del bosc, està clar, el restaurant està envoltat de bosc i pot venir per baix, per dalt, per tot arreu. Vull dir que una mica estem exposats a això. Però,
0: sí,
2: bueno.
0: Sé que és molt aviat perquè acaba de passar, però tenint en compte aquests dos episodis que han passat en tan poc de temps, et volia preguntar si voleu doncs, parlar amb l'Ajuntament per demanar doncs, explicacions o per buscar també una solució perquè això no es repeteixi.
2: Bueno, sí, des de l'Ajuntament jo sóc regidor també, vull dir, una mica anem buscant una mica dintre de les nostres capacitats, que clar, és un poble petit de 600 habitants, vull dir, i els diners que hi ha són els que hi ha, com sempre, i amb el que fem, amb el que tenim, pues fem el que podem, però no podem fer més.
0: Des d'aquí, des de la brúixola, us enviem molts ànims en aquests moments, esperant que no us torni a repetir un episodi d'aquesta magnitud. Una abraçada. Que vagi bé, gràcies.
2: Moltes gràcies, que vagi bé, adéu.
0: I aquest no és l'únic incendi que preocupa ara mateix. Des d'aquest migdia en crema un altre a Querol, a l'Alt Camp, una zona que les últimes setmanes també ha estat molt perjudicada pels focs.
1: Sí, perquè és a tocar d'aigua a Múrcia i, de fet, segons apunten fons dels bombers, alguns focus de l'incendi podrien trobar-se dins del municipi d'Aigua Múrcia. És el quart incendi a la zona en només una setmana. De moment no ha transcendit cap xifra d'hectàrees afectades, però sí que sabem que hi treballen 43 dotacions dels bombers, 11 d'elles aèries.
0: Ho repetim un cop més, és el quart incendi a la zona en només 7 dies. Sentíem dir ahir a la consellera Paneque que si es demostrava que els focs anteriors havien estat provocats, faria caure tot el pes de la llei sobre ells, i l'alcalde del municipi avui ha apuntat cap a la mateixa direcció. És Òscar Cendra, que assegura que no esperarà fins a trobar el responsable dels darrers 3 incendis a la localitat de al camp. Cendra remarca que s'han augmentat les vigilàncies des del diumenge per buscar aquesta persona.
3: Podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no esperarà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
0: Una situació, la dels incendis, que, com venim comentant, s'agreuja amb les altes temperatures que estem vivint. De fet, avui ens trobem en el dia més calorós de la que és la tercera onada de calor de l'estiu. Temporades que, a temperatures, volíem dir que avui han arribat als 40 graus a molts punts de Catalunya. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions davant l'episodi de calor intensa i l'elevat risc d'incendi forestal.
1: Les temperatures més altes s'han viscut especialment al prelitoral de Barcelona, als Vallesos, al Baix Llobregat, al Segrià i a la Ribera d'Ebre. També es mantindran les nits tropicals, especialment a les comarques de Ponent. Davant aquesta situació es mantenen activades les alertes dels plans Procicat i Infocat, mentre el nivell 4 del Pla Alfa s'estén ara a 111 municipis. En principi demà, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures ja aniran de baixada i el divendres haurem superat aquesta tercera onada de calor.
0: I en aquest context, els darrers dies, els sindicats de bombers han fet pública una carta adreçada a la consellera d'Interior, Núria Parlon, en què alerten del deteriorament que asseguren pateix el cos. Denuncien manca de personal, dotacions insuficients, riscos per a la salut dels efectius i unes condicions laborals que consideren lluny de les necessitats actuals. Volem saludar ara a Joan Viesques, és coordinador de l'Agrupació de Bombers de la Generalitat de Comissions Obreres Catalunya, per entendre quina és la situació real del cos en un estiu marcat pels grans incendis forestals, les onades de calor que ara comentàvem i l'elevada exigència operativa. Senyor Viesques, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: A veure, els sindicats afirmen que els bombers esteu al límit. Això és una expressió, realment és així? Explica'ns en quina situació us trobeu.
4: Doncs sí, els bombers estem al límit, al qual ara mateix, l'estiu que està ben, la multiplicitat d'incendis de vegetació i la indisposició, bueno, la no cobertura de les hores extres, bueno, està sobrecarregant la feina dels bombers de guàrdia en aquest moment.
0: Estem parlant d'una situació puntual d'aquest estiu o ja és un problema que ve de lluny, això?
4: No, això és un problema estructural que ve de lluny i, bueno, però que amb aquestes condicions doncs, encara s'agreuja més. I hi ha problemes de base, com són el tema dels contaminants i els tòxics, que ve de lluny i que s'ha d'afrontar amb determinació, i de moment ningú està fent tota la determinació que cal per solucionar aquest problema, que aquest és molt greu perquè afecta directament a la salut, a la salut dels bombers i bomberes d'aquest país.
0: Sí, de fet, llavors, vull anar punt per punt a algunes d'aquestes qüestions que comenteu. Una d'elles és aquests contaminants i substàncies tòxiques. De quins elements estem parlant exactament? Què són aquests contaminants?
4: Doncs pensa que quan actuem amb incendis de vivenda, incendis d'indústria, que sembla que perquè són a la naturalesa, el foc forestal és innocu, pues no. Són llocs on els bombers es posen clarament als contaminants i als tòxics. Quan entres en un ambient de fum o endinses dins d'un bosc en flames i fum i coses en suspensió, llavors el bomber està molt exposat. I llavors el que s'hauria de fer és aquest bomber, quan acabés el servei o es retirés de la zona on s'ha contaminat, se'l recollís, li fes una descontaminació íntegra i quedés un bomber-bombera sense cap contaminant a sobre per tornar al parc o amb un altre servei que convingués. Mm-hmm. I això ara per ara no està resolt. S'han fet algunes coses, però s'ha d'afrontar de manera integral on això s'aconsegueixi de ple, que el bomber surti d'un lloc on s'ha contaminat i al sortir ja se'l tracti per descontaminar-lo in situ. Mm-hmm. Si això no es fa així, després dels contaminants ens els emportem dins del camió, els portem al parc i acaben arribant a casa, perquè està demostrat que els contaminants que no s'han gestionat com toque acaben arribant als domicilis dels bombers i de les bomberes. Mm-hmm.
0: Clar, llavors entenc que aquí és important els recursos personals per poder fer aquests relleus que ara comentaves. Una denúncia també que feu és que molts vehicles surten amb tres bombers quan els representants sindicals
4: sí,
0: consideren...
4: Sí, una altra cosa important, clar, que les dotacions mínimes per a una intervenció no estan dimensionades ara adequadament. Pensa que ja passa a Catalunya que el mínim de sortida són 3 o 4 i això no garanteix fer una actuació amb qualitat i amb seguretat, ni pels actuants, intervinents, ni per la ciutadania per donar resposta adequada a un sinistre, m'entens?
0: Mm-hmm. I més si hi ha grans incendis.
4: I això també és una cosa que s'ha d'afrontar, és un tema estructural i també s'ha d'afrontar amb determinació.
0: Clar, entenc que hi ha moments que s'ha de prioritzar també unes emergències sobre d'altres, també.
4: Les emergències estan totes cobertes. El que passa és que quan hi ha reincidència i hi ha multiserveis en un dia determinat, doncs s'ha de mobilitzar més recursos. Llavors costa més d'afrontar amb garanties els serveis. Això és així. Si te falta personal, doncs costa més. I has de mobilitzar més gent, s'està mobilitzant gent de Girona a cobrir Calaf. Imagina't quins desplaçaments han de fer. Sol per cobrir la guàrdia diària, normal. Mm-hmm. M'entens? I en servei, doncs està desplaçant d'una punta a l'altra de Catalunya segons com ve. Mm-hmm. S'està cobrint, però de manera amb el sobreesforç de la plantilla que està cada dia de guàrdia.
0: Amb aquesta simultaneïtat d'incendis que estem vivint últimament, en dues ocasions s'ha necessitat el reforç de la UME, falten bombers a Catalunya? És a dir, si hi hagués més efectius, s'hagués evitat aquesta petició d'ajuda a la UME i de quantes places estaríem parlant?
4: El tema de la UME va a part. És una activació que ve per una altra via i no per la situació actual. La UME sempre s'ha activat en moments de més serveis a l'estiu, s'ha activat la UME. El problema de la UME és que si hi hagués un servei, una llei bàsica de bombers estatal on el servei a nivell de l'Estat estigués cobert adequadament, no caldria la UME. Podrien en col·laboració venir altres serveis d'altres comunitats, les més properes en primera instància, a Aragó i la Comunitat Valenciana, podrien venir ja amb ajuda i no caldria que hi hagués una UME. Si els recursos que s'inverteixen a la UME s'invertissin en dotar als cossos de bombers de tot l'Estat, els cossos de bombers estarien millor dotats i la coordinació seria millor i se donaria millor servei, perquè es faria des d'una vessant totalment operativa del cos de bombers.
0: Clar, un altre aspecte que també han destacat en aquest comunicat que han enviat a la Conselleria d'Interior es relaciona amb les condicions d'alimentació i l'avituallament en les intervencions llargues. Això vol dir que quan hi ha una emergència que s'allarga moltes hores o dies també, les condicions d'alimentació són escasses?
4: Les condicions d'alimentació són dolentes, perquè s'ofereix un avituallament processat, ultraprocessat, que va amb unes caixes, que això ja està instaurat de fa dos o tres anys enrere, i que són unes caixes que estan en un magatzem i que s'utilitzen per subministrar aquest àpat al personal que està amb aquests serveis. Per un començament de servei en un primer moment que no tens manera de com habituar el personal, és un sistema. Però el que no pot ser és que sigui el sistema que es perpetuï, que te'l donin per dinar, te'l donin per sopar, el dia següent torna a dinar a sopar i continuar-ho, perquè el no està ben equilibrat, no és ni producte fresc ni és ultraprocessat i no dona les garanties alimentàries que cal perquè un bomber desenvolupi en força la seva feina, i més en unes condicions ara a l'estiu al bosc, que requereixen de que el bomber estigui fort i ben alimentat, m'entens?
0: Clar. Sí, ja per acabar, què demanen exactament ara a curt termini a la consellera d'Interior, Núria Parlon?
4: Doncs, que es reuneixi amb els sindicats i parlem de tot plegat i mirem d'afrontar totes les demandes amb un compromís clar de buscar solucions. Perquè propagandísticament està molt bé dir que els bombers estan cobrint, estan fent, apagant tots els incendis, però la realitat interna és que la cosa no funciona. Llavors necessitem que la consellera agafi el comandament i parli amb els sindicats i fiquem fil a l'agulla. Tots aquests problemes, s'ha d'haver un compromís polític per dir, pues, afrontarem això i no solucions de parxe, no solucions transitòries, sinó amb un pla establert que arribarem a tal punt on el problema dels contaminants quedarà solucionat, però ben solucionat. On el bomber, com t'he comentat, sortirà d'un incendi contaminat i només sortir ja passarà amb un vehicle que el descontaminarà i sortirà d'allí net i cap al parc net i cap a casa net. I si no anem per aquí, si anem amb solucions de galletes i escombres i sabó per rentar les coses que se contaminen, així no arribarem enlloc. I la gent, els estudis que hi ha sobre aquesta qüestió són abastament coneguts i se sap quin és el problema. Llavors cal una solució plena i contundent contra aquesta qüestió que és vital pels bombers i les bomberes d'aquest país.
0: Doncs prenem nota, Joan Biescas, farem seguiment d'aquesta, a veure si la consellera Parlon doncs, es pronuncia al respecte, i tenen una reunió, com desitgen, que ara ens comentava. També li volem agrair tots els esforços que estan fent tots els efectius en dies tan complicats amb aquestes onades de calor i els incendis simultanis que s'estan produint a casa nostra. Moltes gràcies, molt bona tarda, que vagi bé.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos per els nostres problemes.
5: Què? ¿Me quedo tirada y tardas en venir a por mí? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Bienvenidos a Amor en tiempos de Wi-Fi, el podcast de la Fundación A3 Media.
8: El 80% de los chavales entre 10 y 12 años ya están en redes sociales.
9: La gran mayoría de los ciberacosos viene de acosos escolares.
10: Internet ha permitido un vehículo para acceder a la pornografía.
11: No hay nada en educación, no hay nada en crianza que sea inocuo.
7: Nos vemos en el próximo capítulo de Amor en tiempos de Wi-Fi.
12: La brújula, la actualidad de Cataluña a Onda Cero.
0: Passen 25 minuts de les 7 de la tarda. Ara continuarem repassant tota l'actualitat de la jornada. Ho dèiem en titulars i ara actualitzem també aquesta xifra que ens arriba ara. Un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia de Batet de la Serra a Olot i ha provocat, ara actualitzada la xifra, 13 ferits entre un grup de menors i monitors que feien una ruta, Joan.
1: Sí, l'accident s'ha produït poc abans de les 3 de la tarda. Una monitora ha resultat ferida greu i ha estat traslladada en helicòpter a l'Hospital Trueta de Girona. També També hi ha un menor menys greu i 11 ferits lleus evacuats a l'Hospital d'Olot. En total, el SEM ha atès 22 persones, 6 monitors i 16 menors d'entre 9 i 11 anys. 9 afectats no han necessitat trasllat hospitalari. Les primeres investigacions indiquen que l'arbre hauria caigut per l'efecte del vent. Protecció Civil ha activat la prealerta del Procicat i els psicòlegs del SEM atenen els menors i les famílies a Santa Pau.
0: I ara sí, parlem d'habitatge, perquè aquesta crisi ja no és només una preocupació social. Les petites i mitjanes empreses catalanes alerten que també s'està convertint en un fre per a l'activitat econòmica. Segons un estudi de Pimec, prop de la meitat de les pimes han limitat, ajornat o directament descartat fer créixer els seus negocis perquè tenen dificultats per trobar treballadors. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda, Lola. El motiu és que moltes persones no poden assumir el cost de l'habitatge a prop del lloc de feina o bé es troben amb desplaçaments massa llargs i cars. De fet, dues de cada tres empreses asseguren que algun candidat ha rebutjat una oferta laboral per aquestes raons. El president de l'Observatori de la Pime, Oriol Amat, explica que, com a conseqüència, les opcions per trobar treballadors es redueixen.
14: El primer problema, habitatge car o escàs, comporta augment del cost de desplaçament. Això fa que hi hagi, en les empreses, doncs, menys gent disponible. Veurem algunes dades sobre aquest punt. I el mercat laboral real es fa petit i la conseqüència és que això afecta a la capacitat de generar riquesa de les empreses.
13: I les conseqüències van més enllà de les vacants sense cobrir. Un 28% de les empreses ha renunciat a ampliar la plantilla, un 16% ha ajornat projectes i un 13% ha descartat obrir nous centres de treball. A més, les empreses denuncien que aquesta situació també encareix els costos laborals perquè els obliga a oferir salaris més alts o incentius addicionals per captar i retenir talent. De mitjana, diuen, han de pagar un sobrecost anual de 5.500 euros. Per tot plegat, Pimec reclama abordar l'habitatge no només com una qüestió social, sinó també com un factor clau per a la competitivitat i el creixement de l'economia catalana.
0: Gràcies, Ricard. I un altre punt, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, la FAP, alerta de l'existència d'errors en la regulació dels pisos turístics, un error que podrien frenar la voluntat de l'Ajuntament de no renovar les llicències a partir del 2028.
1: Alerten que el sector dels pisos turístics ja prepara estratègies per mantenir el negoci més enllà del 2028, tot i la regulació que el consistori pretén aplicar per tal d'eliminar el seu ús. L'entitat veïnal ha presentat un estudi que revela que més del 75% dels habitatges d'ús turístic es concentren en edificis amb diversos pisos turístics, per tant, blocs ja dissenyats per aquest negoci, i reclamen actuacions immediates perquè aquests habitatges retornin al mercat residencial. L'estudi també identifica estratègies del sector com la petició de pròrroga de 5 anys o la concentració de pisos en edificis sencers per saltar-se aquesta nova normativa.
0: Salvador Illa s'ha compromès a donar resposta a una vella reivindicació del tercer sector, com és l'equiparació salarial dels seus treballadors. El president de la Generalitat ha assegurat que és un deute històric acabar amb les diferències de sou entre empreses públiques i privades. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda, Lola. Salvador Illa ha reivindicat la llei del tercer sector com una fita històrica per reconèixer i enfortir les entitats socials com una peça clau de l'estat del benestar. La norma començarà a desplegar-se dimarts vinent. El primer compromís que s'aprovarà serà la declaració del 28 de maig com a dia del tercer sector a Catalunya. Però més enllà d'accions simbòliques, el cap de l'executiu ha assegurat que treballarà per complir amb l'equiparació salarial.
16: És un pas molt important per dignificar 120.000 treballadores i treballadors del sector social català i, per tant, de millora de la qualitat en l'atenció dels qui més ho necessiten. Voldríem anar ara un pas més enllà. Per això també us puc anunciar el compromís del govern per fer extensiu aquest acord als professionals dels serveis externalitzats, per equiparar-los amb els seus equivalents dels serveis de gestió pública.
15: Salvador ja ho ha dit en la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, on també hi ha participat la consellera de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo ha assenyalat que el gran repte de la llei és garantir un sistema de finançament i un model que garanteixi una cartera de serveis estable.
17: Una llei per ordenar i modernitzar el sistema públic de serveis socials, que ens ha de permetre passar de tenir una xarxa dispersa de serveis i adjudicataris a un veritable sistema de proveïdors coordinats mitjançant la concertació. I fer aquest pas definitiu de passar de la subvenció a la concertació és important per garantir l'estabilitat, la qualitat i la continuïtat d'atenció a les persones i també del propi tercer sector.
15: Altres reptes socioeconòmics són l'envelliment de la població, l'encariment de la vida i la pobresa infantil.
0: Doncs precisament per combatre la pobresa infantil, l'executiu preveu destinar prop de 1.000 milions d'euros, Marcos, aquest any per impulsar més de 60 accions.
15: Totes elles, Lola, formen part del Pla Estratègic 2025-2030 i es divideixen en 7 línies d'actuació. La primera són ajudes directes per a famílies vulnerables. El segon àmbit té a veure amb el lleure, la cultura i la tecnologia. La finalitat és garantir-ne l'accés a infants i joves en risc d'exclusió o amb discapacitats. També es pretén reduir l'abandonament escolar. Una altra prioritat és fomentar l'esport, l'alimentació saludable i lluitar contra l'obesitat infantil. El pla també preveu accions per atendre i prevenir problemes de salut mental i addiccions. I per últim, es vol atacar la pobresa energètica i garantir l'accés a l'habitatge amb més lloguer social i ajudes per pagar-lo.
0: Gràcies, Marcos. Més coses. El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya celebra que la taxa d'ocupació sigui propera al màxim històric, però alerta de problemes amb la productivitat, l'habitatge i el benestar social. Mentre el PIB creix pràcticament el doble que la zona euro, una de cada quatre persones està en risc d'exclusió social. La xifra sobrepassa el 35% quan parlem de pobresa infantil. Ens en dona més detalls el Pere Parés. Pere, bona tarda.
18: Bona tarda. Això en un context en què any rere any la població segueix creixent. Segons la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya presentada avui, al llarg del 2025 el nombre d'habitants va seguir creixent, arribant als màxims històrics dels 8,2 milions de persones. A més, la població s'envelleix. L'índex d'envelliment, que compara les persones de més de 65 anys amb les menors de 14, s'apropa ja al 150%. També preocupen les dades de l'habitatge. El preu de la compra d'habitatge ha crescut un 8% i el del lloguer un 2%, que ja arriba als 861 euros mensuals de mitjana. Actualment, el Consell calcula que una família necessitaria més de 19 anys de renda familiar disponible per comprar un lloc on viure. Sentim Ciriaco Hidalgo, president del CETESC.
19: No neguem que estem bé econòmicament, però fixem-nos en aquests elements, perquè solament fixant-nos o no enlluernar-nos en excés en que anem bé, podem actuar.
18: Enfront d'això, l'economia catalana creix gràcies a l'elevat índex d'ocupació, que frega els màxims històrics amb un 72% i amb la temporalitat en el seu mínim històric durant el 2025. Pel CETESC, un dels principals reptes de Catalunya és que el creixement econòmic vagi de la mà amb l'augment de la productivitat. Una de les claus, destaca la memòria, és facilitar que la innovació es faci efectiva pel conjunt del teixit productiu, especialment per les petites i mitjanes empreses.
0: Gràcies, Pere. I 9 de cada 10 titulats de grau tenen feina 3 anys després d'acabar els estudis universitaris. Aquest és el principal titular de l'enquesta d'inserció laboral que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari ha presentat a la Universitat Pompeu Fabra o del Sanz.
20: El govern es mostra satisfet amb els resultats de l'estudi, basat en 45.000 titulats i gairebé 26.000 respostes. Ho ha valorat la consellera de Recerca i Universitat,

0: Sindicats, Núria Montserrat.
1: Anem per un bon camí, per un bon full de ruta. Les dades són molt clares. Més del 90% dels graduats i titulats de màster treballen 3 anys després d'haver finalitzat els seus estudis.
0: L'informe ha situat la taxa d'atur dels graduats al voltant del 6% i també ha constatat una millora de l'estabilitat laboral amb un 70% de contractes fixos i indefinits. Pel que fa a les retribucions, malgrat que els salaris pels recent graduats augmenten, la inflació erosina el seu poder adquisitiu. Aquesta tendència preocupa els estudiants. Ho diu Nil Cassany, president del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
2: Aquí veiem un punt en què no només el sistema universitari, però la societat com a conjunt i segurament també el govern ha de posar-hi mà, perquè veiem que el cost, com critiquem sempre els estudiants, el cost de l'habitatge és completament insostenible.
0: Desgranant per especialitat, també es troben diferències. Les enginyeries i les titulacions de salut tenen una millor qualitat ocupacional que les humanitats. L'enquesta calcula que els graduats en ciència i tecnologia guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats.
3: Gràcies, Eudald. I un últim apunt en plan econòmica. La inflació continua donant senyals d'estabilització a Catalunya. Al juny, la vida es bancaria a Catalunya un 3,2% respecte a l'any passat, només una dècima més que el maig i en línia amb la mitjana estatal. Això confirma que els preus continuen creixent, però sense els forts repunts que es van viure en els darrers anys.
4: Ara bé, darrere d'aquesta aparent calma, hi ha alguns factors que continuen pressionant la butxaca dels consumidors. El principal és l'energia. La factura de la llum i del gas ha impulsat els preus després de la retirada de les rebaixes fiscals aplicades fins ara pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, el grup d'habitatge, aigua, electricitat i combustibles ha registrat un fort increment durant el mes de juny. També hi ha incidit l'inici de la temporada turística. Els preus dels restaurants, els allotjaments i els paquets turístics han tornat a augmentar coincidint amb l'arribada de l'estiu i l'increment de la demanda.
3: En els propers minuts, a les 8 del vespre, es farà un minut de silenci per recordar la vida dels dos germans bessons d'11 anys que van aparèixer sense vida al riu Ter ahir a la tarda.
4: En el que és el primer dia de dol oficial del municipi dels dos que es faran. En aquests moments, la principal hipòtesi apunta a una mort accidental, tot i que la investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia.
3: En el que portem de campanya de bany, ara fa tot just un mes, ja han mort 3 persones en aigües interiors, 6 en piscina i 11 a les platges. Davant aquestes xifres, Protecció Civil ha fet una crida a extremar precaucions en tots els espais de bany en un estiu especialment calorós, ja ho estem veient, que fa que hi augmenti l'afluència de gent. I canviant de qüestió, parlem de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid, perquè començarà aquest any més tard del previst. Salut l'endarrerirà fins al 5 d'octubre perquè l'OMS ha recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal, fet que ha provocat retards en la producció de les dosis.
4: D'altra banda, no s'espera que la població pateixi conseqüències directes. Ho explica Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
5: El canvi de soca es produeix aquest endarreriment en la producció a escala internacional. Nosaltres ens veiem afectats. Ens agradaria començar a vacunar el 15 de setembre o el 20 de setembre. Sí, hem de començar a vacunar la primera setmana d'octubre, però també tenim indicis de que no hi ha un avançament de l'epidèmia com l'any passat, pel que sabem que ja està passant a Austràlia, Nova Zelanda, etc.
4: I per compensar aquest retard, s'obriran les cites a finals de juliol perquè la població de risc pugui planificar-se amb temps. A més, el departament vol reforçar la vacunació entre mestres i professors, un col·lectiu que admet que fins ara havia quedat en un segon pla.
3: I en l'àmbit laboral, la plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, a la comarca del Vallès Occidental, està convocada una nova jornada de vaga de 6 hores per reclamar a l'empresa que desbloquegi el conveni col·lectiu. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Els treballadors reclamen, entre d'altres, un increment de sou del 3% en 3 anys, un plus de torns de tarda o bé una paga extra més, a banda de reduir la jornada a 32 hores com aplicaven entre 2014 i 2016. El secretari general de Comissions a Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda, Mario Pariente, ha assegurat que l'empresa rebutja les demandes al·legant una caiguda dels guanys.
7: I diuen que perden diners. I llavors el fàcil és, si perdem diners, el que hem de fer és retallar o no donar les condicions que nosaltres toca ja per reclamar, perquè ja portem 4 anys de l'anterior conveni.
6: Aquest dimarts també han organitzat una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès per reunir-se amb l'alcaldessa Mireia Dionisio i traslladar-li així el seu neguit.
3: Passen 8 minuts de 7:45 del vespre. En plana local, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el reglament que permetrà a la Guàrdia Urbana utilitzar pistoles Taser. El govern municipal defensa que seran una eina a utilitzar entre la defensa extensible i l'arma de foc per afrontar situacions de risc.
4: Tal i com s'ha aprovat en comissió amb els vots del PSC, Junts i PP, la normativa estableix que només es podran utilitzar quan hi hagi una amenaça per la vida o la integritat física de persones o agents i sempre després d'haver intentat abans la mediació i el diàleg. El reglament també fixa diverses limitacions. Com a norma general, no es podran fer servir contra menors de 14 anys, dones embarassades, persones grans o vulnerables, ni tampoc contra persones immobilitzades o emmanillades. Per garantir-ne el control, tots els usos quedaran enregistrats.
3: Política ara en clau local. Esquerra no aclareix si continuaran el govern municipal de Girona després de la sortida de Junts, mentre que el PSC constata el fracàs del tripartit independentista. Marcos.
8: Els republicans posen condicions. La primera, conèixer la nova proposta de Cartipàs, i la segona, aplicar millores perquè el consistori sigui més eficient. Des del PSC, en canvi, consideren que aquesta ruptura demostra el fracàs d'un govern que només volia apartar-los. Escoltem el portaveu socialista de l'Ajuntament, Maxi Fuentes.
9: Això ens aboca necessàriament a una situació de paràlisi, perquè el govern que s'havia constituït per barrar el pas al nostre grup municipal per arribar a l'alcaldia ha deixat d'existir. Davant d'aquesta situació nosaltres podríem fer diferents coses, però no farem res que es mogui per criteris electoralistes i ens mantindrem ferms amb el compromís a la ciutat.
8: I aquest compromís, assegura el PSC, passa per fer una oposició constructiva per aprovar pressupostos i tot allò que faci avançar Girona.
3: En cultura, Josep Pons posarà a punt final el proper 24 de juliol a una etapa de 14 anys com a director musical del Gran Teatre del Liceu. Ho farà amb un dels grans reptes del repertori sinfònic, la Sinfonia número 8 de Gustav Mahler, coneguda com la Sinfonia dels Mil. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. Il·luminar sense enlluernar. Aquesta ha estat la premissa i la base dels 14 anys de Josep Pons al capdavant de l'orquestra del Liceu, segons la direcció de la institució. El proper divendres 24 de juliol, Josep Pons s'acomiadarà definitivament de 14 anys, en els quals, segons ha dit, ha passat per moltes etapes, amb crisi i pandèmia entremig. Pons ha assegurat que el projecte s'ha complert gairebé fil per randa i ha reivindicat l'evolució artística de la formació.
11: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
10: Tot i deixar el càrrec, Josep Pons continuarà vinculat al Gran Teatre del Liceu com a director musical honorari. Des de la institució han lloat la feina feta i han agraït les lliçons apreses. Salvador Alemany és el president del patronat.
12: No ha sigut mai fàcil, hi ha hagut moments complicats, però el que és molt important ara per nosaltres és la satisfacció, Josep, que pot sentir pel camí recorregut.
10: Amb tot, a partir de la temporada vinent, el relleu al capdavant de la direcció musical del Liceu l'assumirà Jonathan Nott.
3: Gràcies, Montse. En marxa al Palau Sant Jordi de Barcelona la cerimònia de graduació de l'EAE Business School Barcelona, que aquest any reuneix més de 2.000 estudiants de grau i màster procedents de 95 nacionalitats diferents.
4: L'acte, que congrega més de 6.000 persones entre graduats, familiars i representants acadèmics, posa el punt final a una etapa formativa i obre les portes a una nova trajectòria professional per als alumnes. La cerimònia està apadrinada pel president de Foment del Treball i vicepresident del COE, Josep Sánchez Llibre, que ha volgut transmetre als graduats un missatge centrat en el lideratge responsable. Durant la seva intervenció ha defensat que liderar no és un privilegi, sinó una responsabilitat, i ha assegurat que els millors líders són aquells que aconsegueixen que les persones treballin conjuntament per un objectiu compartit. L'acte compta amb la presència de diverses autoritats acadèmiques, entre elles el vicepresident executiu del grup Planeta, Carlos Fernández, i el conseller delegat de Planeta Formació i Universitats, Carlos Jiménez.
3: Barcelona farà un pas més per reforçar el seu paper com a capital musical. L'estudi barceloní Jorge Vidal Studio i el parisenc Brucer remodelaran el Sant Jordi Club amb una inversió de 70 milions d'euros.
4: El projecte preveu convertir-lo en la primera gran sala de l'Estat dissenyada específicament per la música en viu, amb capacitat per a fins a 9.000 espectadors. L'objectiu és atraure grans artistes internacionals sense renunciar al talent local, seguint l'estela de noms com Rosalia o Estopa, que hi van actuar als inicis de la seva carrera.
3: No al Sant Jordi Club, però sí al poble espanyol aquesta nit a Barcelona, concert d'Àlex Ambusto.

0: veritat. Un concert que forma part de la programació del Barts Festival. L'espectacle tindrà lloc, com deia la Lola, al Poble Espanyol i forma part de la gira amb què la formació celebra els 40 anys de la seva primera actuació. La banda recuperarà la seva formació històrica per repassar alguns dels temes més emblemàtics de la seva trajectòria.
1: I més agenda als jardins del Palau de Pedralbes i el Bolo.

El trio Italia actuarà aquest vespre dins la programació del festival Les Nits Occident. El grup, que s'ha consolidat com una de les formacions de referència del pop líric internacional, presentarà a Barcelona el seu World Tour 2026-2027.

0: Amb aquesta sintonia i encara en el final del Mundial, ja saben que arriba aquí a la brúixola temps per analitzar els esports. Si algú hauria de fer una aposta amb el Joan Valentín i amb mi, aquesta persona és José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, va. Us dono
0: vam
1: la
0: perdre
1: revenja.
0: Ahir, eh?
1: La revenja. Ah, va. Anglaterra-Argentina. Qui passarà?
2: Resultat, bon resultat exacte o qui passarà?
1: Qui passarà?
2: Jo crec que veig millor els anglesos.
0: Jo també.
1: Jo argentino.
0: Ostres, carai. Com la torni a clavar, llavors ja sí
2: dos
0: que...
2: Dos seria eh? Demolidor, Lola.
0: José, a veure...
1: Escolta, Espanya va jubilar a Cristiano Ronaldo.
2: Sí. Va ser, sí, sí.
0: Cert.
1: Perquè no pot jubilar a Leo Messi.
0: Saps, jo crec que aquí hi ha el poder i el que ens agradaria, jo crec. I aquí juga una miqueta amb el nostre cor.
1: Tu creus que és millor Argentina que França?
2: No.
0: No, no.
2: Però és veritat que hi ha
1: Anglaterra que França...
2: Hi ha intangibles.
1: Hi ha Anglaterra que França...
2: No, realment no. França era una final anticipada.
0: És que va sorprendre la manera com va prendre França ahir, realment.
2: No van sortir bé.
1: No serà que Espanya va aturar les virtuts de França?
0: No, sí.
1: S'està parlant molt de que França no havia jugat i tot això. Escolta a Luis de la Fuente després del partit, aquesta reflexió que feia.
3: Però el nostre mensatge era que avui ens enfrentàvamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo, con sacrificio, con esfuerzo, con un talento futbolístico descomunal. El futbolista español es el mejor futbolista del mundo, precisamente esa interpretación del fútbol. Pongamos en valor lo que tenemos en España, no nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es... un logro de unas dimensiones excepcionales, creo que sí.
1: Valorar el que tenim a casa.
0: Sí.
1: Equip. Al final, el joc d'equip és el que va guanyar a França, que sí. Té unes grans individualitats. Mm. Era la millor selecció en números
2: noms
1: en atac, però és que Espanya només havia encaixat un gol i segueix només amb aquest gol que li van marcar a Bèlgica.
0: Sí.
1: És a dir, Espanya està fent un Mundial de menys a més. Perquè, amb ironia una mica em deia aquest matí, ostres, si poses a pensar, Cap Verd és millor. Clar. Que França, perquè Cap Verd va empatar amb Espanya, sí. I França va perdre.
2: Si utilitzes aquesta lògica, sí, sí, sí, sí.
1: Lògica de la ironia. ara tenim a les 9, 9:15 al Radio Estadio, aquí a Onda Cero, la segona semifinal del Mundial entre Anglaterra i Argentina. A Argentina, que juga de blau, com ho va fer amb èxit 86, amb la mà de Déu, de Maradona i aquest gol maradonià, sí. Deixant enrere tots els jugadors anglesos. Novetats a l'11 inicial, destacada. Juliano Simeone és titular en el joc de Rodrigo de Paul. Messi, titularíssim. I segueix com a titular Julián Álvarez. Anglaterra, dues novetats als laterals. Dona entrada a Rhys James i Spencer, al Tuchel, al seleccionador. I Rogers, és la tercera novetat en aquest 11 inicial per intentar aconseguir ser Rogers. El rival d'Espanya a la final del proper diumenge al MetLife, un estadi amb capacitat per 82.000 aficionats. Avui, al matí, el primer que m'he trucat és missatges d'amics. Escolta, entrades per la final? No. És veritat, eh?
2: Sí, eh?
1: Trucades i entrades per la final es poden aconseguir.
2: Què els deies, José?
1: Que no.
2: Possible.
1: És que no hi ha. Jo tinc un amic que està allà des dels vuitens de final.
2: Sí.
1: Veient els partits de la selecció. I li he trucat i li he dit, escolta, es poden aconseguir entrades? Mm-hmm. I diu, ara mateix impossible.
0: Impossible.
1: Ara mateix. Que potser si argentins o anglesos es desfan de les seves entrades perquè queden eliminats? No ho sé. Però a hores d'ara em va dir que aquí nosaltres estem intentant aconseguir

0: aconseguir per gent que ha vingut i que no tenia entrades per la final, a veure si poden aconseguir d'alguna manera. I de moment, impossible.
1: I no parlem de preus, vull dir que llavors...
0: Això, a veure si surten els preus.

0: li rota en aquest Mundial, doncs ha decidit 30 minuts. Per
1: què? Comercialment, al final, això, José.
0: No, per actuacions musicals.
1: Clar, però al final és un tema
0: Justin
1: publicitari.
0: Bieber, Justin Bieber, Shakira, BTS, Coldplay i Madonna.
1: Coldplay volien també, temps. És el
2: volien
1: nou, no?
2: Temps, volien temps per tots, no?
0: I 30 minuts.
2: Hi haurà pausa d'hidratació, llavors, o no?
0: Sí, 3 també? Minuts. A la primera i a la segona meitat. Clar, això no s'atura. Això no s'atura.
1: Serà interessant de veure, no, si volen fer competició a la Super Bowl amb aquesta mitja part. 30 minuts és...
0: Clar, l'afició ja xiula el Colin Break. Mm-hmm. Ja les està xiulant, 3 sí, sí. minuts. Això no és futbol. I si ara poses mitja hora, els jugadors hauran de començar a escalfar novament. Perquè, clar, són 15 minuts. És que per normativa, qualsevol canvi, segons la normativa, l'havia d'aprovar el col·legiat. Ja han fet una normativa nova pel Mundial que no cal parlar amb l'àrbitre i ho fa la FIFA. I ho diu el que ells diuen.
2: I ja està.
0: I ja està.
1: Seria interessant veure com una decisió com aquesta es podria acabar afectant el resultat final. Això hauria de ser un estudi
0: Això han de modificar els entrenadors i els cossos tècnics com canviar les coses. Per cert, ja tenim a Barcelona a Karina Adeyemi. Segona incorporació del Barça, 22 milions més 7 en variables i un 20% de la plusvàlua en un futur traspàs. Signarà per 5 temporades. Demà s'espera que passi revisió mèdica i potser divendres ja pugui entrenar-se a les ordres del Hansi Flick. I en bàsquet, novetats. La Provitola, 3 temporades al Joventut de Badalona. Jos Nebo, 3 temporades també al Barça de bàsquet. I el Kitanats Manresa, el búlgar Jordan Michev, 2 campanyes.
1: José, demà tornem a parlar. Moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda, 2 de 2.
1: Veurem.
3: A veure. Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
4: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
3: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama al 900-272-272. Medishore.
1: Quan obrim la plana internacional, sovint ens disculpem per no poder dedicar més temps a alguns conflictes que continuen actius, però que han anat desapareixent dels titulars per l'aparició de noves crisis al món. I un d'aquests conflictes és, sens dubte, n'hem parlat ja en diverses ocasions, la guerra d'Ucraïna, Joan.
2: Sí, una guerra que ja supera els 4 anys i mig de durada i que, lluny d'encaminar-se cap a una desescalada, continua deixant imatges de destrucció i noves víctimes pràcticament cada dia. Si ens escolten habitualment, segurament recordaran la Sasha Molotkova, periodista i professora ucraïnesa establerta aquí a Catalunya. Ens ha acompanyat en diverses ocasions per ajudar-nos a entendre què està passant al seu país, però també què significa viure una guerra des de la distància, amb la família i els éssers estimats encara sota l'amenaça constant dels bombardejos.
1: I avui torna a ser amb nosaltres. Li agraïm especialment que hagi volgut acostar-se als estudis, perquè les últimes setmanes no han estat fàcils ni per ella ni pels seus familiars. Sasha, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: A veure, ara ho dèiem, no ha estat un juliol fàcil per tu. El dia 2 de juliol reps una de les pitjors notícies que podies rebre.
5: Sí, el dia 2 de julio, por la mañana, vi un edificio destrozado como la consecuencia de un bombardeo nocturno que se produjo aquella noche y sin pensar, como muchas veces, por desgracia, lo hacemos, lo compartimos, sobre todo los ucranianos, ¿no? Lo que está pasando lo compartimos mucho en las redes sociales y era como un día cualquiera para mí, compartir y darle la visibilidad a otro ataque que se ha producido, que ha dejado muchos muertos, que en aquel momento yo creo que ya se sabía sobre unos 15, era un otro ataque brutal. Y dentro de unas horas, unas 3 horas, me escribió mi prima y me dice: ¿tú sabes que esto es edificio de tu padre? Y yo digo, no, porque no lo reconocí. Porque era un edificio casi destrozado por completo y yo no reconocí lo que quedaba, no entendí que era este edificio. Y me dice, ¿sabes que está en hospital? Está en urgencias, está en la UCI y está grave. Y entonces yo llamé a mi hermano y él fue ahí y lo encontró. También costó encontrarlo porque cuando se produce esto, los médicos que llegan y los rescatadores que llegan al lugar derivan a la gente según qué herida es a hospitales diferentes, pero como hay mucha gente que necesita

0: Si pensem en la silueta urbana de Barcelona, hi ha un element que brilla per sobre dels altres, sobretot també per la seva recent benedicció per part del papa Lleó XIV. Estem parlant de la Sagrada Família, les torres de la Basílica, així com també les grues de les obres que encara continuen, tot s'ha de dir, es veuen des de molts punts de la ciutat i el que més destaca des de fa un temps és la creu de la Torre de Jesús. Ara ens volem centrar en aquest element perquè la seva construcció ve a càrrec de la ceramiqueria Comella de Granollers i ara podem parlar amb els dos artífexs d'aquesta creu que fa de la Sagrada Família l'església més alta del món. Són el Toni i el Guillem Comella, pare i fill. Toni i Guillem, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: A veure,
2: molt bona tarda.
0: Toni, com rebeu vosaltres aquest encàrrec? Tinc entès que la vostra relació amb la Sagrada Família comença fa bastants anys, el 2008.
1: Sí, comença perquè el 2008 encara amb l'arquitecte en cap, el Jordi Bonet, ens encarrega unes custòdies per la nau principal, unes peces complexes pel tamany, que s'havien de produir pel sistema de colada amb motllos d'escaiola, que ja va ser un repte pel tamany, i a partir d'aquí ja hem anat, ja ens han tingut en compte per solucions ceràmiques de la Sagrada Família.
0: Uh-huh. Guillem, com heu treballat en aquesta idea? No sé si, primer de tot volia preguntar com veu rebre en aquest sentit aquest encàrrec, si teníeu també alguna indicació concreta per fer aquesta creu?
2: Bueno, com que ja estàvem treballant amb la Torre de la Mare de Déu i fent el mur interior de la Torre de Jesús, llavors vam començar el 2023, vam començar a parlar amb Mauricio Cortés, que és l'arquitecte de la creu, el que vam començar a desenvolupar. Primer vam començar amb el tema dels colors, que vam agafar els 7 tons de blanc que ja havíem fet servir a l'interior de la Torre de la Mare de Déu, que ja venien de quan s'havien restaurat el Parc Güell als anys 90. Primer vam estar treballant tot el desenvolupament dels colors, trobar aquests 7 colors, i paral·lelament mentre treballàvem les formes, amb totes les formes triangulars. Hi ha més de 300 formes diferents a la creu.
0: I unes 60.000 peces, pot ser?
2: No, les 60.000 són el mural de l'interior, de la Torre de Jesús. Aquí n'hi ha unes 13.000.
0: D'acord. Val, per tant, alhora tenim d'una banda el mural interior i de l'altra les peces que formen la creu.
2: La creu.
0: D'acord.
1: Exactament, sí.
0: Quines curiositats ens podeu explicar de la ceràmica que forma part d'aquest mural i d'aquesta creu?
1: Aviam, el mural

0: són indicacions que venen de Sagrada Família i que hi ha tot un estudi previ de la creació de l'univers a partir del Big Ben. O sigui, comença al dalt de la torre amb colors blancs, i el primer color lila és el color de l'heli, que és el primer element que va haver després, com dic, del Big Ben. I a partir d'aquí, doncs, hi ha tots els colors fins a la base. Però llavors, paral·lelament, després de conèixer tots aquests colors de l'univers, de galàxies, etc., d'aquesta part científica, hi ha una part religiosa, que els colors càlids, vermells, doncs és la passió, i els colors clars és l'ascensió de la Verge, de la Mare de Déu.
1: Clar, vosaltres heu treballat i esteu acostumats a treballar en família, evidentment, perquè estem parlant d'una ceramiqueria que és de relleu generacional. Com heu treballat per aquesta creu i com d'important és per vosaltres? Perquè imagino que si aneu per Barcelona, la deveu veure, i ha de ser bastant interessant dir, ostres, això ho hem fet nosaltres.
2: Mentre ho treballàvem a l'interior, perquè ho treballàvem al mateix temps, juntament amb altres projectes, no hi pensàvem en el que estàvem fent, perquè si no potser ens hagués abrumat una mica. I a més també hi ha sempre les presses, els calendaris, amb la creu hi havia molt calendari, sobretot per la visita del Papa.
1: Clar.
2: I un cop ja instal·lada la col·locada, ja ho comencem a disfrutar, i home, ja cada cop que entres per la Meridiana i la veus, doncs home, fa il·lusió.
0: Veure la creu amb tots els seus detalls, perquè és molt important el relleu suau que tenen les peces per donar una reflexió de la llum que és molt peculiar, no? I al veure l'encesa per primera vegada a la nit, doncs realment et vas adonant de mica en mica, doncs, de la feina que hem arribat a fer. D'alguna manera vull dir que potser jo he estat treballant més en l'interior de Jesucrist, que ja es anirà veient, i que el Guillem ha treballat més en la creu, encara que tot ho hem portat conjuntament.
1: Clar, així heu repartit esforços. Doncs, Guillem, ja que diu això al teu pare, com ha estat aquesta construcció? Perquè entenc que és també de vidre, no? Podríem dir que també té aquesta qualitat. Com ha estat aquesta construcció? Perquè no és, diguem així, unipeces només.
2: No, clar, al final, com que s'havia d'anar muntant per parts, el peu, el nucli, els braços, havíem d'anar fabricant per ordre, amb aquest, que al final és aquest conglomerat d'unes quasi 13.000 peces i 300 tipus de peces diferents, i que tot encaixés, amb els 7 colors, vull dir, era un puzzle bastant complex, però nosaltres estem habituats, pel tipus de feina que fem, amb aquests tipus de projectes tan complexes. Doncs nosaltres fèiem les peces de ceràmica, les enviàvem a Alemanya, i a Alemanya s'ensemblava amb els prefabricats, que fem un prefabricat de formigó, amb l'alma metàl·lica, i venia, per exemple, els braços, el peu, tot muntat cap aquí sencer. I aquí llavors s'instal·lava el vidre aquí a Barcelona.
1: Clar, vosaltres heu treballat en la restauració del Parc Güell, ho deies abans, l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, també intervencions a la Casa Batlló, Palau de la Música, la coberta del Mercat de Santa Caterina, la Farinera de Girona també. Per tant, hem d'entendre aquesta feina, que no és el fet de produir ceràmica per vendre al particular, podríem dir, sinó que ja us enfoqueu en aquest tipus de productes, Toni, i no sé si sempre ha estat així, explica'ns.
0: Sí, sempre estava així. Mai hem tingut una producció seriada i sempre hem treballat per projectes únics, diguem, especials. I així hem fet, doncs, el MAT de Lisboa, l'Oceanari de Lisboa i altres projectes. Vull dir que la seva família ha sigut complexa, però ens ha agafat amb una actitud ja coneguda en els altres, amb altres projectes. Per això ens ha sigut ja més fàcil, perquè teníem ja conceptualment la feina orientada cap aquí.
1: Quan i com neix, Toni, aquesta ceramiqueria familiar?
0: Neix el 1880 amb un oncle del meu avi, eren fills de Breda, i van començar fent olles i cassoles, per tant, a casa, al taller en deien a Cal Uller. El meu pare, ja de molt jove, a partir de llibres de la biblioteca de Granollers, va conèixer les ceràmiques de les dinasties Sung i Ming del segle IX xineses, i va quedar molt condicionat per les formes

0: que aquesta ceràmica era forma i esmalt fent-se ornamentació. Llavors tot això ho va seguir fent la seva trajectòria, però va fer un pas important de la terra cuita, que són les cassoles, a la ceràmica de gran foc, que es deia llavors el gres, cap a la seva obra personal. El taller li servia d'estructura tant econòmica com física per fer la seva obra. Uh-huh. I quan va faltar el pare, jo aquest taller el vaig orientar més cap a la ceràmica per l'arquitectura.
1: D'acord.
0: I de moment el Guillem segueix amb la mateixa línia, ja veurem com tirarem.
1: Això és el que volia preguntar, Guillem. Estem parlant d'un relleu generacional, aproximadament uns 150 anys. Tu des de petit ja tenies clar continuar amb aquesta tradició. No sé com va ser en aquest sentit la teva infantesa en aquest àmbit, no?, de la ceràmica que deuries veure per tots costats.
2: Bueno, de petit no el tenia pas, de petit com tots volien ser astronautes o... I des d'aquestes, però al final ja he estat sempre, ja als estius ja de petit, ja hi anava a treballar a l'estiu, al petit 10, 11, 12 anys ja corria per allà, llavors quan estudiava els matins doncs anava a treballar a la tarda o al revés, i sempre hi he estat, fins que un any vaig marxar un any fora, uh-huh. I per mirar-m'ho també des de la distància, i al tornar cap al 2009, llavors ja m'hi vaig quedar ja al 100%.
1: No sé si tens... Digue'm.
2: No, això que em va anar molt bé un any fora, mirar-ho tot des de fora, fora de casa, fora de la feina,
1: clar.
2: Fora de la zona de confort, diguem, i mirar-ho tot des de fora, llavors al tornar sí que ja m'hi vaig quedar al 100%.
1: Heu fet projectes aquí, projectes més d'abast internacional. No sé si tens alguna cosa de dir, ostres, algun objectiu clar en algun país concret o potser aquí a casa nostra, algun edifici, algun encàrrec que et faria especial il·lusió.
2: No, perquè al final tampoc, com que van venint els projectes, no és que ens posem cap meta, i van venint, i llavors un porta l'altre, i avui en dia amb les xarxes d'Insta és més fàcil que et vegin arreu del món, però llavors vam començar a veure fa 6 o 7 anys botigues de l'OEB, i ara d'aquí a Barcelona, llavors ja n'hem fet per tot el món, llavors et veuen i te'n demanen uns altres, ara hem fet uns altres edificis a Tòquio, estem amb uns a Austràlia, Estats Units... No és que pensi, ostres, m'agradaria fer això, perquè no sé el que m'agradaria fer. No havíem pensat mai que faríem el que hem fet a la Sagrada Família.
0: És que els projectes no els creem nosaltres, es creen a fora, no? Per tant, no podem aspirar a un projecte X desconegut.
1: Clar, clar, i al final també...
2: Tampoc renunciem a cap.
1: Exacte.
2: Llavors anem fent, dia a dia, doncs anem fent.
1: I és molta feina perquè després, evidentment, doncs, en surtin de nous de projectes i confiïn amb vosaltres. Toni, cap a on t'agradaria que anés aquesta ceramiqueria, que continués amb aquest projecte i que també continuï tenint, imagino, aquest relleu generacional, no?
0: Aquesta pregunta li has de fer al Guillem i no a mi. Jo tinc 74 anys i ja l'he portat allà on em sentia còmode jo. Vull dir, el Guillem suposo que en aquest moment se sent còmode aquí i és ell que t'ha de respondre aquesta pregunta.
1: Guillem, per al·lusió a la pregunta del teu pare.
2: Bueno, en el moment que estem i en projectes internacionals jo m'hi sento ben còmode. M'hi seguir cap aquí i em va bé. I el relleu generacional té 5 anys. Sí, em sembla que encara no hi pensa, en això. El meu fill encara no hi pensa, o sigui que... Però, bueno, mira, ja ho veurem. De moment ara em toca a mi.
1: Clar,
2: i
1: perquè
2: ja li tocarà ser...
1: No només sou vosaltres dos, imagino que sou un equip darrere.
2: Sí, som 15 persones.
0: Sí, som...
1: 15, d'acord. Molt bé, doncs esperem que aquest relleu generacional continuï endavant. Per ara són 150 anys aproximadament a la motxilla, que es diu ràpid, des del 1880, quan l'oncle de l'avi va començar aquesta ceramiqueria Comella. Moltes gràcies també per aquest regal, no? Entre diversos projectes, però sobretot aquest últim que hem tingut, aquest mosaic de la Torre de Jesús i la creu també que la corona, perquè és una cosa que podem compartir tots els ciutadans de Barcelona i sentir-nos ben orgullosos. Toni i Guillem, moltes gràcies. Bona tarda, que vagi molt bé.
0: Gracias,
3: bona tarda. Traer a un amigo a Fenie Energía tiene recompensa. ¿Cómo lo oyes? Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergía.es. Porque estar con Fenie Energía tiene ventajas y puntos y euros.
1: Doncs nosaltres ho deixem aquí, actualitzem alguna informació sobre aquest foc de Sant Quirze de Safaja. Afecta ja 97 hectàrees de superfície forestal, ha calgut evacuar un càmping i una casa de colònies i confinar també un hostal i algunes cases aïllades. Demà donarem més detalls de tota l'actualitat, dia important demà perquè el TJUE es pronunciarà al voltant de l'amnistia de Carles Puigdemont. Ho seguirem aquí a la brúixola, ho debatrem també a temps de tertúlia, com cada dijous, i també coneixerem ja qui s'enfrontarà a Espanya a la final del Mundial. D'aquí pocs minuts comença aquest partit, ara cedim el relleu al Radio Estadio, amb aquest partit que enfronta l'Argentina amb Anglaterra. Tornem demà a les 7 de la tarda, que vagi molt bé, bona tarda.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Sí, és dimecres, la nit del dimecres al dijous, i costa dormir amb aquestes calors que està fent, que es va acumulant, que ara no fa sol, però es va acumulant durant tot el dia aquesta escalfor, i això no para de sortir. Ja estigueu en baixos, en àtics, els mig, el del capdavant, el del capdamunt, sigui quina sigui la situació, fa calor, i si no tenim un ventilador al costat o un aire condicionat, la cosa es fa complicada. Per tant, nosaltres aquí intentarem ser com un petit ventilador, un d'aquests que la gent ara porta pel carrer, que són petitons, que a vegades sembla que portin un altre tipus de, ja m'enteneu, de maquineta, que dius, aquesta maquineta vols dir que, saps? Bueno, que et posa una mica d'aire i et refresca. Bueno, l'altre també, bueno, és igual. Total, que intentarem ser una mica com un sople d'aire fresco, aquesta matinada, per acompanyar-vos, i que us sentiu que aquí a la ràdio sempre us acompanyem des d'Onda Cero Catalunya amb Nits de Ràdio. Per tant, ja iniciem el dimecres, el dijous 16 de juliol de 2026. Des d'ara i fins a les 6, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu el que està a punt de passar, doncs que tindrem una bona estona, que tindrem tertúlia, i quan és la tertúlia del Dimacreus és amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales. Vinga!
1: Bravo!
0: Som-hi!
2: La família Bravo està aquí!
0: La família...

0: Bravo, ja està aquí, efectivament, i això vol dir doncs que analitzarem molts temes que tenen a veure amb la societat, amb coses que passen a la gent, que podríem dir, perquè sempre al llarg, i aquest és el darrer de la temporada, tot i que... Es...
1: Oh.
0: No, però la idea és tornar una mica com després de la pausa, no? O sigui, és una pausa...
2: Esperem que ens deixin.
0: Sí, és com una pausa però d'hidratació, saps què vull dir? Fem una pausa d'hidratació, però la idea és tornar i viure doncs, en aquest mes unes quantes històries que puguem anar explicant i que puguem anar... comentant i preparant per quan comenci la propera temporada. I és que a la vida et van passant coses, d'algunes són millors, d'altres són més... Bueno, dices, a veces se gana y a veces se aprende, no? I per exemple, ara escoltarem el cas d'un home doncs que, bueno, potser més que vencer, pues va aprendre, no? A com d'habitual és que hi hagin estafes avui en dia, així que escoltem el seu testimoni, a veure si el podem escoltar.
3: Me llegó un chat de ella preguntándome, ¿tú eres fulanito de tal? Y yo le dije, no, no, yo soy Jesús de Baracaldo, Vizcaya.
0: Wow.
3: ¿Y tú? Y me empezó a decir, yo soy Laura de Singapur y wow, tengo 35 años y vivo en Madrid, en la calle Salamanca, y tengo una fábrica de ropa. Mi tía y yo vivimos juntas y así empezó la cosa, empezamos a hablar y... Y poco a poco me empezó ya que yo era su único amigo en España y que podíamos ir a viajar juntos por el mundo, pero que yo tenía que ganar mucho dinero.
2: Claro.
3: Y fue cuando empezó a preguntarme a ver si tenía ahorros. ¿Tú, Jesús, tienes ahorros? Y yo le dije, pues sí, tengo, no tengo muchos, pero tengo algunos ahorros. ¿Por qué lo preguntas? Dice, pues porque podemos ganar mucho dinero en una plataforma de criptomonedas. Es una plataforma secreta.
0: Veus.
3: No lo tiene que saber nadie, ni tus hermanos,
0: a
3: ni
0: veus,
3: tu hijo, ni nadie, porque si no, si la gente lo conoce la plataforma, entonces se gana menos dinero.
0: Sí.
3: Y yo me lo creía todo y entonces no le decía nada a nadie.
0: Quin cas més clar, i em sap greu per aquesta persona, però ho posem perquè és la millor exemplificació de que la bona fe doncs és del que s'aprofiten els estafadors, del que s'aprofita la gent malintencionada, i aquestes són una de les claus més habituals, no? Que no lo sepa nadie. Moltes piramidals i moltes criptomonedes són d'això, no? Que no, esto es secreto, no? Però si es secreto, ¿por qué me lo estás contando tú a mí que no me conoces de nada? Saps què vull dir? Aquesta seria, hauria de ser la primera gran pregunta de tot això, no? Si tu a mi no em coneixes, ¿per què em vols donar aquest gran secreto? ¿Qué ganas tú contándome este gran secreto? És una pregunta que sempre hauríeu de fer a qui us vulgui oferir duros a quatre pessetes, no? I en aquest cas, doncs, aquest pobre home doncs va caure, va caure, i no era el Brad Pitt, en aquest cas, qui li demanava fer un negoci.
2: Era la Laura de Singapur.
0: Era la Laura de Singapur, efectivament, de 35 anys. Clar, nosaltres de seguida...
2: Que vive con su tía.
0: Clar, exactament, tiene una fàbrica. Clar, és que amb aquestes dades, qui no cauria...
2: I vive en la calle de Salamanca, de Madrid.
0: Exactament, qui no cauria en les redes.
1: En la calle, no en el barrio, en la calle.
0: No, la calle Salamanca, en la misma calle Salamanca, saps?
2: És que això sembla una notícia extreta d'un diari de fa un segle.
0: Sí, senyor,
2: que deien totes les dades.
0: De les que comentem. Calle Salamanca, segundo piso, número tal, vecino con...
2: Laura, que trabaja incansablemente en su fábrica.
0: Ah, incansablemente, que colecciona jarrones. És una mica un resum d'aquesta temporada, aquesta intervenció. Només li faltava dir que... la exparella d'aquesta Laura era un muñeco de trapo i que té un reborn que el vol portar a la guarderia. I ja haguéssim resumit una mica tot el que ens passa aquesta...
2: I tindríem un article d'Enrique Javega parlant dels productes de la fàbrica.
0: Efectivament, que són l'excel·lència. Bueno, aquestes són les coses que passen. Un sempre quan escolta això diu, ai, com has pogut caure? No, escolti, qui és un professional de l'engany ja sap com fer caure. Però no, és complicada aquesta situació.

0: situacions, no, Marta, David?
1: Sí, que tothom... O sigui, tenim un punt en què dius, com pot ser que m'estigui... L'estic mirant a la cara, perquè, a més, tenen aquesta habilitat de que et sedueixen amb la mirada, amb els gestos, i no m'està enganyant, perquè segur que és veritat. I, clar, i moltes vegades també són persones que són, pues, tenen una manca de carinyo, i quan algú s'apropa i els diu així amb carinyo i que, mira, guanyaràs tal, igual, i és una mica com dient, mira, una persona que es preocupa de mi, no?
0: Sí, sí, sí, exactament. Intenten omplir un buit, no? S'aprofiten de voler omplir un buit.
1: Llavors dius, jo cabria, no ho sé, amb les circumstàncies aquestes no ho sé, perquè clar, el problema de tot això és moltes vegades pues, els problemes que tu tens emocionals i mentals, no?
0: Sí, sí.
2: Bueno, però és que al final en estafes podem caure-hi tots, eh?
1: Tots.
2: Moltes vegades ho veiem així des de fora i pensem nosaltres, ah, jo sóc més llest, saps? Jo no cauria. I al final, d'una manera o d'una altra pots caure. I les estafes estan a l'ordre del dia. És com el cas que veia per Twitter fa pocs dies, que era una persona que havia comprat a través d'una plataforma d'aquestes que venen des de la Xina productes, havia comprat un joc d'olles i l'havia comprat molt barat perquè eren olles així molt maques i tal. I quan li arriba eren miniatures.
0: Clar,
2: per tant,
0: m'encanta.
2: És que al final és això, en estafes podem caure-hi tots i de la manera més senzilla.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí, totalment.
1: No sé si us en recordeu d'aquella plataforma, jo, és que em va quedar molt gravat, d'una plataforma que hi havia allà al mig de l'Atlàntic, que algú la va vendre a l'espai i, a més, un passaport diplomàtic.
0: Veus?
1: Per 1 milió de pessetes. Eren pessetes, encara, eh?
0: Imagina't.
1: I va caure moltíssima gent. Entre ells, el José Manuel de Prada, l'escriptor, el van enxampar. I tu dius, aquest noi és molt intel·ligent, va guanyar el planeta, no sé què, no sé quantos. Doncs el van enxampar també.
0: Bueno...
1: Perquè el del passaport diplomàtic i tenir una plataforma i totes aquestes coses, un serà per les criptomonedes, l'altre serà per les caçadoles.
0: Bueno, i en alguns casos, mira, sempre pot caure qui té uns diners que està disposats a perdre'ls, no? Perquè pot ser, doncs, mira, algú que té molts diners, doncs, mira, inverteix molt, diversifica, no?, que es diu.
1: Sí.
0: I però la persona que posa els seus ahorros, com deia aquest home, doncs sap molt greu, perquè això és la lluita d'una vida, que un error, és a dir, que ràpid perds allò que t'ha costat tant d'aconseguir durant tota una vida. A mi m'entristeix, vamos.
1: Això és més greu,
0: sí,
1: estic d'acord.
0: Sí. I clar, a vegades és dir, pues mira, tinc aquests dinerets, poso aquesta inversió i si surt bé tate i si no, pues tampoc he perdut res, però és que en aquest cas...
1: El segell, si us en recordeu?
0: Home, el fòrum filatèlic.
1: Pues també.
0: Sí.
1: Tot això, clar, moltes vegades... Hi ha gent que ho fa perquè mira, li sobren diners i diu, ho faig una inversió, no?
0: Sí.
1: Però altres és per una qüestió...
2: Sí, perdó, no, deia que és com qui va a jugar al bingo o al casino, una mica, saps?
0: Sí. És un tema complicat. Mireu, al final jo crec que igual que hi ha gent que se les pensa totes negativament, no?, que dius, bueno, hi ha gent que són encerronadors professionals, doncs de vegades també veus, no?, coses que dius, mira, doncs aquí em queda una mica d'esperança en que la creativitat doncs jugui a favor de que la gent doncs, mira, pugui evitar-se problemes, no? I és una aplicació que es veu que a Corea del Sur s'està posant molt de moda, que el que et permet és com un gran bazar de tot tipus de productes en el que compres sense diners productes que no existeixen. És a dir, l'aplicació consisteix en treure't al món de comprant coses sense gastar. És a dir, com si compressis doncs, tonterietes. Ai, mira quin això, va, m'ho compro, però no t'ho acaben cobrant. Tampoc t'ho envien, però com a mínim no t'ho cobren, no? I la idea és una mica que et treus allò la sensació. Vindria a ser com com el qui deixa de fumar, no? I es posa una canyeta, eh? Jo he vist en gent, eh? I escolta, els hi va bé, eh? Dius, mira, em poso una canyeta d'aquestes que ara ja no es poden ni comprar, en els, dels tretrabrics i aquestes coses, i mira, vaig xuclant això, saps? Que, i jo em faig la idea, saps? De que, doncs una mica és això. Què us compraríeu que no us compraríeu? Què us vindria de gust comprar-vos sense comprar?
2: A veure, ara que han posat els aranzels i, per exemple, quan compres a AliExpress et surt a uns preus disparatats perquè ja no val la pena, abans compraves coses una mica per impuls i després, com que abans trigaven molt de temps a arribar-te, després quan t'arribaven era com... Què faig jo amb això?
0: Sí, ara ja no m'interessa, ja ni me'n recordava, no?
2: Doncs això ve a ser una mica el mateix, compres i després ja t'oblides.
0: Sí.
2: I com que a sobre no has de pagar, doncs mira, perfecte.
0: Jo crec que està molt ben pensat, precisament per això que diu el David, perquè al final te n'oblides, no? De, ui, és que vull de demanar això a l'app aquesta, a veure quan m'envien... jo m'imagino, clar, deu ser divertit veure si compres dos productors més... gastos d'envio gratis. Ah,
2: sí.
0: Si no, també. Clar, perquè quien no ha comprado esto tampoco ha comprado este otro producto. Saps allò que a vegades et diuen, mira, si has comprat això, compra això. Pues en aquest cas és quien no ha comprado esto també le puede apetecer no comprar esto, no? I és, bueno, és la tenda de no comprar.
1: Clar.
0: Està bé. Jo ho veig interessant.
1: Sí, era un anglès que era un economista anglès, no me'n recordo el nom, que va dir una vegada, li van fer una entrevista, i va dir, jo passejo pels totes les botigues i miro tots els vitralls de les botigues i acabo dient, mira, tot això que he vist, veig que no em fa falta.
0: Veus? Clar, o sigui, en lloc de fixar-se en el que li fa falta, no? Una mica intenta fixar-se en el que no li fa falta.
1: Perquè tot això que estàvem dient de l'impuls, perquè la gent compra, comprem tots per impuls.
0: Tots comprem per impuls, tots.
1: Doncs, clar, arribar a dir tot això no em fa falta, és que l'impuls el tens molt controlat.
0: Sí. A més, és ser un professional. És allò de pujar quatre xacres, de cop, saps allò que dius? Esta persona ja ha levitado, bueno, ha levitat una factura en aquest cas, no? Una factura important de
1: uns arancels ara
0: uns
1: també,
0: arancels i totes aquestes coses.
1: El Regne Unit ara serien arancels també.
0: Sí, ara tots són arancels. També tinc una cosa, com ho compliquin molt això dels arancels, la compra per internet acabarà desapareixent al final.
2: També.
0: Vull dir que...
1: Tornarà el comerç de proximitat.
0: Sí, totalment. Amb la qual cosa, bueno, ja veurem.
2: Entre els arancels i els problemes quan has d'esperar que t'arribi un paquet...
0: Sí.
2: De vegades perquè no et queda un altre remei. Jo, per exemple, fa uns dies vaig aquí a l'estudi de gravació, un dels altaveus em va caure i em va trencar una mica la pantalla de l'ordinador. No s'ha trencat la pantalla en si, però és com un protector que té de vidre per fora. El que passa és que jo... volia posar-li un protector afegit per evitar que continuï...
0: Un protector del protector,
2: exacte.
0: Està molt bé,
2: perquè el vidre no s'esquerdi més.
0: Sí.
2: Doncs, és que és pràcticament impossible trobar això en qualsevol botiga. I només ho he trobat en una botiga de Polònia que ven a través d'Amazon, ho puc dir, perquè no ho he trobat enlloc més. I és supercomplicat. I deia, ostres, és que si pogués aniria a una botiga a Barcelona i ho compraria.
0: Em pensava que deies, no, m'aniria a Polònia a comprar-ho,
2: no,
0: saps?
2: Bueno, mira, igual hagués trigat menys.
0: Jo crec que sí, t'anava a dir, que perquè la solució és aquesta.
1: Et passeges i fas turisme.
2: Sí, perquè, de fet, la meva història amb els paquets és terrible, sempre tinc problemes.
1: Veus?
2: En aquest cas...
1: És per fer una sèrie,
2: Sí, és que en aquest cas...
0: El paquet d'en Morales, saps? El títol ja el tenim,
2: En aquest cas em van enviar el paquet...
0: Sí.
2: Però es va quedar a Polònia i es va perdre allà. I no va arribar a sortir mai de Polònia. I al cap de 3 setmanes vaig haver de contactar amb el venedor i dir, escolta, és que continua allà a Polònia. I em van enviar un altre i aquest sí que ha arribat, per sort. Avui.
0: Doncs mira...
2: Però fa ja més d'un mes que vaig començar el tema de comprar-lo.
0: Sí, que avui estàs ben protegit, ja.
2: Encara no l'he instal·lat. Espera, aquest serà el següent pas, instal·lar-lo.
0: Per això t'ho dic, a veure si ha arribat protegit. Jo hauria enviat la protecció en protecció, saps? O sigui, que l'hagués protegit molt, perquè és un protector que ha de protegir molt, no? I és important que, bueno, doncs que, bueno, això que diem, no, les coses de les noves realitats, no? Això no, no ens ho podíem imaginar com seria, no? Fa una dècada, fa dues, no? Fins a quin punt podrien aparèixer noves problemàtiques a la vida, no? Coses que no ens podíem arribar a imaginar, o situacions que es donen avui en dia que tampoc ens haguéssim pogut imaginar. Llegíem la notícia del primer robot, la primera boda entre robots que es va produir aquesta setmana a Rússia. Els robots eren el Robert i la Mathilde. A veure, els dos eren iguals, només que anaven un vestit amb un tratjo i un altre amb una vestit de núvia, tota blanca. Bueno, blanca el vestit. Els dos tenien una cara així una mica buida i uns llums leds així una mica com blaus. El David deia que no feia molt cara de content, oi?
2: No, bueno, de fet no feien cara.
0: És que no fan cara de res, fan la mateixa cara. O sigui, la idea seria, David, o estan igual de contents o estan igual de decepcionats, perquè estan igual, o sigui, és que sí. és la mateixa cara. També tinc el dubte de que si de aquí han posat el vestit d'aquí, saps? Que igual s'han confós i per això es feien mala cara, perquè igual que els hi havia de vestir, saps? Perquè, bueno, sí, igual es vesteixen ells, perquè són molt, bueno, són molt espavilats.
2: Molt autònoms.
0: Molt autònoms.
1: Molt espavilats.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Pues Matilda i Robert es van casar a la Moscow Pushkin Library el passat dijous. I ell està treballant en una oficina com a bloguer, o sigui, fa blogs, i ella és ballarina.
2: Ah.
0: Mare meva. I això no ho havíem comentat prèviament, això us deixarà descol·locats totalment. Un gos robot els hi va portar els anells.
2: Ah, mira, sí. Clar, així ja tot queda en casa.
0: Sí, que fort això, eh? Suposo que després va dir guau, no? Després d'això, bueno,
2: sí.
0: Diu...
2: No, perquè no era argentí.
0: Ah, clar.
2: Si no esto, hagués dit este guau.
0: Este guau, este estofau. Sí, sí, sí. Pues diu... El qui oficiava la boda, que no ens queda clar si també era un robot, els va declarar roboesposo i roboesposa, val? A un i a l'altre. Bueno,
2: Si era un robot, era el Roborendo. No?
0: Sí senyor, sí senyor, sí senyor, vinga, el Roborendo. I diuen que han signat un compromís, una versió completa d'això i de sincronització del sistema. Bueno, que tindran sincronitzats diverses coses, no? Bueno, veurem si... Això ho signa l'agència Reuters, vull dir que no
2: sé què Marcelinhos?
0: Aquest és el tema.
1: Anava a dir que amb les famílies que nosaltres tenim...
0: Sí. A veure, jo ja puc, sense risc equivocar-me, veure la cara que farà la criatura. O sigui, perquè com són iguals robot i robota, vull dir, tindran la mateixa cara. Tindrà una llum blava que il·lumina aquesta no cara. Per tant, quan el tinguin, un dels problemes que tindran és a qui ha sortit, saps? Vull dir, ai mira, té la corona del pare i de la mare, perquè tenen tots la mateixa cara,
1: clar,
0: saps què vull dir?
1: No
2: és com... I del botanero.
0: Efectivament, sí, aquí és on començaran els problemes. Aquí, David,
1: doncs no explica que és botanero.
0: Bueno, aquí és on començaran els problemes, que dirà, es que no se parece a mí, saps? Es que se parece mucho al vecino, saps? Del cuarto. O del tercer, perquè al final ens substituiran tots els robots i ja no viuran ningú. Sí. I aquí el qui ha de fer la prova de IA, no? O de ADN, o, bueno, o de robotia, del que sigui, no?
1: D'IA ADN.
0: Sí, quiero ver su código fuente, saps? Per veure si tenen la mateixa codificació. ¿Esto quién te ha codificado aquí? Que estuviste dos semanas ahí trabajando para una empresa en remoto, ¿eh? Y aquí en remoto, doncs aquesta gent es pot quedar embarassada, una situació embarassosa, la té qualsevol. Clar, en el cas de quan Marcelinho, bueno, Marcelo, tenen Marcelinhos i tals, ja veus que tiren més al pare, no?
2: Sí, amb la gent. És bastant evident.
0: Tiren
1: la mare, és més humana, no?
0: És més humana, diguem-ne, no? I ells són més de robeta, o sigui, ells són sí. més de tirant al pare. I per tant, doncs ja veus, no? Sí. D'on ve la genètica, en aquest cas és que és molt difícil de poder predir, perquè, clar, és que és un tema d'ia total. Bueno, seguirem les seves vides com aquesta temporada hem seguit molts temes que tenien a veure doncs, precisament amb doncs, ninos de felpa que tenen fills i que posen les banyes a les seves dones humanes. Hem vist també doncs, una sèrie de situacions

0: que programaste. Aquest andria una mica abans amb l'aplicació sud-coreana, no?
1: Clar, això estaria bé quan estàs escollint coses a internet, sí, a l'impuls, no? Per frenar una mica l'impuls.
0: Sí, sí, sí. El que passa és que, no ho sé, hi ha gente pató, saps què vull dir? Que sí, igual hi ha gent que li acaba trobant el gustet a la descàrrega.
2: Sí, també podria ser.
0: Saps què vull dir? De dir, ui, estoy gastando más de la cuenta, descàrrega, saps? Hi ha gent que de seguida se li va, saps, amb aquestes coses. Vull dir que a mi em sembla que la idea pot ser bona, però de cop i volta he vist que te voy a torturar llenándote el carrito, el carrito virtual. Ah, tu imagina't. Ostres, no ho sé, tu, és complicat.
2: Jo durant molt temps, per evitar les compres compulsives, sí, el que feia era, cada vegada que comprava una cosa a internet, sí, esborrava les dades de les targetes, les dades bancàries. De manera que cada vegada que volia comprar alguna cosa, llavors m'havia d'aixecar del sofà, havia d'anar a buscar la cartera, trobar la targeta, introduir-la, i se'm passaven les ganes.
0: No, clar, quina feinada, tu.
2: Era molt efectiu, perquè al final, quan compres una mica per impuls, si et fa mandra anar a buscar la targeta, al final ho deixes córrer i dius, mira, bueno, ja ho agafaré en un altre moment. I llavors ho deixes reposar una mica i llavors és, i per què vull això?
0: Sí.
1: Sí, sí. Home, si poses dificultats, al final tu penses i dius, mira, saps què? Deixem-ho córrer, no?
0: Sí, sí. Bueno, són aquelles... Sí.
1: Tens molta facilitat, llavors, clar, l'impuls es multiplica.
0: Sí, sí.
1: I estàs impulsat tota l'estona.
0: Sí, sí. Està...
1: A comprar, perquè coses que vulguis comprar, hi ha moltes, que veus, dius, ai, això, mira... I després dius, i això per què ho necessito?
0: Sí.
1: No us ha passat a vosaltres?
0: Sí. Constantment, Marta, quan no ens ha passat? És que el problema és que, clar, un... I el que sempre comento, no? Que a vegades el que caldria és tenir molt clar quina part de pressupost tens realment, no? Per poder gastar cada mes. I no és pensant en el que ingresses, sinó el que et queda després dels ingressos menys les despeses, que pot ser el lloguer o la hipoteca, mil coses, no? que cada mes tens allí i que a partir d'allò el que et quedi, si és que et queda alguna cosa, doncs és del que podries tirar. Aquest seria el primer gran indicador que ens faria pensar sempre que hem de gastar menys del que gastem. Però és difícil, és difícil de poder gestionar. Bé, fem una petita pausa i de seguida tornem per acabar de comentar els temes en aquest darrer Dimecrous d'aquesta temporada de Nits de Ràdio. De seguida tornem.